0: estius. Escolta i cap.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wiki, el petit Mickey i en TT3000, els pantalons més

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què
0: t'ho digui el mateix de sempre. Pas de tortuga, però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès, em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
0: T'ho juro. Bueno, vale.
1: Ara miraré el
0: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll... No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs.

0: Escoltes ICAT.
1: At least it is true. A man has no control.

0: Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans de que...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García, 19. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar des de transports contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, el tercer culpable. Els jutges, per unanimitat, donen per provat que l'exnúmero 3 del PSOE va rebre 10.000 euros mensuals de l'empresari durant 2 anys, a més d'un xalet a Cadis, un viatge a Marbella i el lloguer del pis d'una parella seva a Madrid. Aldama, però, no haurà de trepitjar la presó, tot i els 4 anys de condemna. El Suprem el premia per haver col·laborat a aclarir el cas. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el Partit Popular ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar. Ara bé, continuen descartant la moció de censura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan encara serà molt càlida i hi haurà risc extrem d'incendi. Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus. De cara a aquesta nit, el govern fa una crida a la responsabilitat i demana extremar les precaucions.
1: Avui es publicaran les notes de la selectivitat, les proves que 45.000 estudiants van fer fa 2 setmanes. El resultat, sumat a la nota de batxillerat al cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no els graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
3: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
1: Una plaga de mosques fa alarguitza als habitants d'Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament en surt el focus. Alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix el paper decisiu de Jordi Pujol i el seu partit a la història de Catalunya. Ho va dir ahir durant l'acte d'entrega dels fons documentals de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional.
3: Illa va lloar la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar. Per la seva part, Pujol ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant dels qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
4: Pels indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen, vais a ser residuales. Això ho has sentit cada 2 per 3. No ho hem de ser, no serem residual.
3: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
1: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi. Diu que ho ha demanat per poder complir el seu somni.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi. L'ex-blaugrana s'ha convertit en el màxim golejador històric en mundials en solitari, amb 18 gols.
3: França golejà d'Iraq per 3-0, amb 2 gols de Kylian Mbappé i un altre d'Ousmane Dembélé. El partit ha estat aturat durant 2 hores per una tempesta elèctrica. I Noruega s'ha imposat al Senegal per 3-2, amb 2 gols d'Erling Haaland. França i Noruega ja s'han classificat per 16ens i en joc el Jordània-Algèria, partit del grup d'Argentina, amb un resultat provisional de 0-0.
1: I el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals, 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 23 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que hem tingut una nit de mal dormir, ho haureu notat, al litoral de Barcelona, amb temperatures que no han baixat dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat, amb alguns ruixats puntuals al Pirineu, la calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, que és aquesta manera de saludar.
0: Bé, res.
1: Ui, quin tonet.
0: No, per què? Tonet, per què? No.
1: No.
0: Mira, posa aplaudiments i tot.
1: Està ressentit.
0: Què tal el sol avui? Com el tindrem?
1: Mira, doncs a Vic, per les teves terres, el sol sortirà a les 6 i 16 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Clara García també, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Ara explicarem el que passa aquí.
1: A veure, avui que és la revetlla de Sant Joan, comencem el programa recordant les paraules d'un dels Joans més estimats de Catalunya, que és Joan Pera. I la cita diu així: el meu tresor són les estones que he fet una mica feliç a la gent.
0: Oh. Joan Pera, m'encanta, per favor, que tinguem Joan Pera per moltíssims anys. Àlex, vols bon dia?
2: Bon dia.
0: I estàs d'acord, eh?
2: Molt.
0: No sé si algun cop us heu creuat amb la vida per Joan Pera, però és que és un home d'aquells que te l'emportaries a casa. L'equip dels matiners és un equip unit. Aquí tothom ens ho diu, perquè, clar, diu, comenceu a les 5 de matí el programa. Dic, sí, comencem molt d'hora. Dic, per sort en tenim, que som un equip unit. Ahir Marta Viana i Laura García, a part de fer boxa, i van a buscar cafè juntes, que de tant en tant m'hi convida. Sí, fan boxa.
1: Sí, ara fem boxa.
0: Boxa, els veus allà assegudes xerrant de la vida, amb els guants posats, també t'ho dic.
1: No, Lluís, ens pega canya, Lluís, ens pega canya.
0: Ahir sóc que van passar per una llibreria i van comprar uns llapissos moníssims. La Lara en té un, que és una abella.
1: Ja fa dies, que ho vam fer, això.
0: I la Marta I dic, home, dic, no m'heu comprat res a mi?
2: Home.
0: Un llapis? Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia. No sabia que sotmeties aquesta tirania,
0: home,
3: a la
0: tirania,
3: gent,
0: no.
3: A la gent.
1: Gràcies,
3: que
1: Maiol.
3: Ha d'anar a la paperaria i comprar-te tu.
0: Sempre els hi porto cosetes i no sé què. I van amb el llapis i no poden comprar un boli.
2: Jo no faria molt fort si fan boxa, eh?
1: No ens han portat mai res.
3: Algun mal de cap.
0: Bé, jo espero que alguna remuntada fem abans que acabi el dia.
1: Té goma a dalt, el boli. Jo no ho sabia.
0: És que us el robaré.
1: Oh, però no l'havia provat. Sí que borréssim.
0: Bé, gràcies, noies, per acompanyar-me un matí més als matiners de Catalunya Ràdio. Clar que sí. Perquè, de fet, quan encara no ha sortit el sol, toca parlar no només que no em regalen coses les meves companyes, sinó del que passarà amb la posta de sol i d'aquí ben poques hores. I és que avui, estimats oients, és la revetlla de Sant Joan.

0: és una d'aquelles nits en què les estrelles sembla acostar-se una mica més a la Terra, on les rialles ressonen més fort i l'aire fa olor pólvora. Torna la nit més màgica de l'any, perquè d'aquí ben poques hores, quan s'amagui el sol, els carrers i les places començaran a transformar-se, les fogueres s'encendran i els desitjos tindran més possibilitats de trobar el seu camí. Però avui també és dia de taules llargues entre amics, parella i famílies. I que importants que són els sopars compartits i les mirades còmplices. I mentre les flames dansen al seu ritme i la coca de Sant Joan, ja ho sabeu, desapareix misteriosament de les taules a una velocitat impossible d'explicar, la nit avança en una bonica sincronia entre la llum, l'esperança i també l'alegria de compartir. Per això cada any, quan arriba la nit de Sant Joan, tornem a encendre focs, a llançar coets i a omplir-nos una mica més el cor d'il·lusió. Perquè encara que només sigui per unes hores, el món sembla una mica més brillant, una mica més divertit i, home, infinitament més màgic. I quan encara és de nit, l'equip dels matiners us desitgem que tingueu una fantàstica revetlla de Sant Joan, que l'estiu sigui només el preludi d'una temporada carregada de bons moments i, sobretot, de menys despertadors. El d'avui no cal ni que el compteu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Veia el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Ara mateix en directe, Jordània, Algèria, ho estic dient bé?
2: Sí, Jordània, Algèria, interessantíssim, 0-0 de moment, però escolta'm, avui és 23 de juny, la revetlla de Sant Joan. Només et recordo que la primera dada major que et vaig dir és que faltaven menys de 100 dies i ja està aquí.
0: Quina meravella.
2: Per tant, només compartir passat, aquesta alegria...
0: Ha passat bastant ràpid, he de dir-t'ho, Ha passat bastant ràpid.
2: Quan estàs envoltat de bona gent, molt que bé. Pensa en tu com a la papeleria, doncs sempre és agradable.
0: Si és que regala un boli per fer feliç algú, saps?
2: Es regala tant, doncs, que deien aquells. Escolta, vols que t'expliqui què farem avui al matí?
0: Perquè
2: la cosa està calenteta i és de trac a la política espanyola després de la sentència del cas Ábalos i amb la prèvia de demà. De la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, que serà important per donar explicacions. Tindrem a la Marta Masip, l'advocada penalista, perquè ens interpreti les claus d'aquesta sentència, amb una pena, diríem que alta, per l'exministre de 24 anys i molt baixa per el Dama, el comissionista que se'n lliura per les explicacions que ha donat. Després tindrem reaccions d'Esquerra Republicana, el diputat Francesc Marc Álvaro i de Podem, de Ione Belarra, i finalment parlarem també del cas Begoña Gómez, que encara el tenim en marxa, i ahir teníem també la reacció del Consell General del Poder Judicial amb la Montserrat Comas de Jutges i Jutgesses per la Democràcia. Després parlarem de Sant Joan i dels animals, de com ho passen avui, que també hem de pensar-hi en això, amb els petards. Parlarem amb l'Aida Gascón. I després de coques, amb el Cristian Escrivà, que...
0: Perdó,
2: disculpeu, gràcies, esperem que ens en porti alguna. A les 11, Emma Vilarasau, fantàstica, aquí a la cadira
0: sempre
2: de la
0: García. Sempre és una bona manera de començar o d'arrencar el matí, vaja.
2: I després una mica d'humor, i ja està, i ja he fet la revetlla.
0: Molt bé, doncs que tinguis bona revetlla.
2: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara, Maiol. Un minut pràcticament a un quart de 6 del matí. Què ha passat el moment que dormíem? De moment algú ha sortit de festa, perquè l'entrada de Catalunya Ràdio Diagonal Beethoven està avui carregadeta del jovent d'aquí a la discoteca.
3: N'hi ha molts, avui.
0: N'hi ha moltíssims, avui. N'hi ha moltíssims. Han fet com una espècie d'aquelarre aquí.
4: Suposo que aquesta gent sortirà també aquesta nit.
0: Home, Àlex, per favor, quina pregunta. Si els grans som nosaltres, ells estan aquí encantats de la vida, i a la que toquin dos quarts de 6 a dormir i a carregar piles. Però si no veus aquesta cara que foten.
4: Felicitat,
0: si és que han fet 18 anys, jo diria que tenen 18 anys, tots ells.
3: Ara saluden.
0: Abans de picar, perquè piquen
3: al
0: vidre. Hi ha gent que és a punt de dormir a Diagonal Beethoven, esperem que dormin tranquil·lament i que no tinguin efecte helicòpter, però mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, efecte helicòpter, el xino de la manivela, eh? Un grup d'arqueòlegs han trobat una estructura maia de fa 2.000 anys perfectament conservada al nord de Guatemala. La construcció, batejada com Ococs, que vol dir bolet... Ah, que no saps per què, no? Perquè s'assembla un bolet, bàsicament. És a dir, que els maies ja feien coses rares amb les formes molt abans que arribessin els arquitectes. Els experts expliquen que la troballa és única perquè no va quedar enterrada sota altres edificis, allò de que...
0: Amb el temps, van fent edificis,
4: o van modificant. No, aquesta és perfecta, s'ha conservat perfectament. Els investigadors creuen que aquest espai servia per a rituals i cerimònies i que després els mateixos habitants el van desmuntar parcialment de manera simbòlica. Una mena de reforma d'aquella època, eh? Un edifici que demostra una vegada més que els maies construïen monuments monumentals, feien rituals complexos i després els desmuntaven bàsicament perquè sí.
0: Curiós, eh?
4: Doncs que ho sàpigues.
0: Que la història que ens precedeixi no se'ns oblidi,
4: i
0: també.
4: I que 2.000 anys després descobreixis una cosa nova, eh?
0: Sempre, sí. En un món ja trillat. Cèrnica. Escolta, bona trobada i bona manera de començar el matí. Gràcies, Àlex.
4: Vagi bé.
0: I aquestes hores del matí, quan pràcticament passa un minut ja d'un quart de sis, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si en comptes de mirar molt lluny ens fixem una mica en el que tenim més a prop. Això és el que ha fet Àlex Pérez, un jove de Balsareny que ha aconseguit tenir desenes de milers de seguidors a Instagram i TikTok parlant de futbol territorial català. Inicialment ho va provar en castellà i fent contingut de futbol internacional, però ha estat amb la recepta de la proximitat que ha aconseguit una comunitat fidel i també quedar finalista del programa Influencer del 3CAT.
0: Boníssimes iniciatives per engegar aquest dimarts 23 de juny. Seran els primers a Catalunya a fer ràdio en directe, som els matiners, i home, arriba l'estiu, arriba les motos aquàtiques, hi ha una cosa de la que en parlarem poc.
6: Els cotxes aquàtics.
0: Els cotxes aquàtics.
6: Es diuen jet cars, són uns vehicles pensats per aquestes activitats d'oci que combinen doncs, el disseny i el cotxe esportiu de luxe amb el que seria la moto d'aigua de tota la vida i que poden arribar, atenció, als 100 km per hora. Ara es veu que aquests dies a les platges de Màlaga han aparegut alguns mentre la gent es banyava i llavors els cotxes anaven doncs, molt, molt a prop i això evidentment ha despertat tots els dubtes bàsicament sobre la normativa. Es veu que necessites una llicència bàsica de navegació i està a mínim 200 metres de la costa, però si no tens títol, algunes empreses fins i tot et deixen conduir-lo sense necessitat d'aquesta llicència i això sigui acompanyat d'un monitor. A Barcelona cada vegada hi ha més empreses, he fet aquí un estudi de mercat per si us interessava, 15 minuts 120 euros, 1 hora 400. Si us interessa llogar-ho.
3: No, gràcies.
0: 15 minuts, 120 euros, 1 hora, 400?
6: Sí.
0: Jo, al mínim et poden donar el dinar, no?
6: Com a mínim.
0: 400 euros, 1 hora. Ai. Ho haurem de provar. Que, per cert, normalment la distància aquesta de 200 és la que s'acostuma a deixar els vaixells. Per tant, entenc que deu tenir una miqueta aquesta categoria. Seguim.
6: Una miqueta.
0: 100 quilòmetres són els que haureu de córrer vosaltres ràpid quan acabi el programa, si no em voleu donar la rebella de Sant Joan.
6: Cap a la papereria.
0: Exactament. Amb quina bona notícia engeguem al matí? Girafeta o Abelleta Garcia? Clar.
6: De totes les coses que m'has dit, aquesta és la més maca.
0: Veus?
6: Molt bé.
0: Doncs es noti la ironia pues ben feta, també t'ho dic.
6: Doncs a veure, la bona notícia que us porto és a la muntanya de Llessui, al Pallars Sobirà, perquè s'ha consolidat un any més com un dels destins preferits per les vaques i els cavalls.
0: Veus?
6: El bestiar, bàsicament. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten animals per les seves excel·lents característiques, que són una gran extensió sense massa forestal, allà un prat verd enorme, molta aigua, bon maneig del bestiar i pastures de qualitat. A Llessui hi porten animals ramaders del Pallars, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà o el Solsonès. Ho fan amb camions, però uns pocs encara ho fan a peu per mantenir aquesta doncs, tradició mil·lenària. L'Albert Sobirana és un ramader de Montellà, a la Cerdanya.
7: Aquesta setmana ja entra el bestiar aquí a la muntanya de Llessui. Com bé dius, ve de tot Catalunya. I res, espera que hi hagi unes bones pastures, que el temps acompanyi i que vagi bé. Crec que la gent tria aquesta muntanya, és una muntanya amb molta capacitat, perquè té moltes hectàrees d'extensió, una muntanya molt oberta, sense arbres, i de bon poder veure el bestiar. I crec que això d'aquí és el que fa que la gent pues, tria aquesta muntanya. També entenc que trien aquesta muntanya pues, en funció de la possibilitat que tenen al seu voltant.
0: M'ha encantat el redactor que ens ha deixat aquesta crònica perquè li ha dit a l'home, tu fota't aquí al mig amb totes les vaques, vaques,
6: i
0: tireu, m'encanta.
6: Sí, no són efectes especials, eh?
0: Motius per saltar del llit, Marta.
6: Mireu, un bon motiu per aixecar-se del llit aquests dies és anar a la piscina, especialment si ets de Montclar, a l'Urgell, després de molts anys de reivindicacions veïnals, el poble per fi té una piscina municipal. Això sempre és una bona notícia. Feia més de 40 anys que la reclamaven, però el projecte no va començar fins al 2021 i, evidentment, en part de refrescar-se i fer passar la calor, plantejaven la demanda com una necessitat de disposar d'un punt de trobada que permetés revitalitzar el municipi. Ara, per fi, ho han aconseguit.
0: Doncs, escolta, moltíssimes felicitats a tots els habitants de Montclar, a l'Urgell, perquè després d'aquests 40 anys almenys per fi teniu piscina. I mentrestant obrim la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
6: Doncs batega amb Ortega Cano perquè ha tornat a fer una aparició estel·lar d'aquestes seves. La premsa del cor l'ha parat pel carrer per preguntar-li sobre la seva opinió de la sèrie documental que ha fet Rocío Jurado, sobre Rocío Jurado, sí. I aquesta ha estat la seva reacció.

0: Puja el pa, Mortega Cano. Puja el pa amb aquest home,
1: fatal.
0: Sí, toquen
1: no
0: les
1: miotes.
0: És que contesta dignament o no diguis res.
1: Sí.
0: Perquè és que perds raó fent això.
1: Absolutament. No està bé.
2: I alerta, per favor, que l'equip d'aquest programa té el cor trencat perquè el cor ja no batega entre Òscar Casas i Anna Mena.
1: Sí.
2: Per favor, no m'ho diguis, per favor, que és nit de rebella.
1: M'ha sabut tan greu.
2: Però això és de veritat?
1: Sí, sí, 2 anys junts. Junts, però se'ls veia molt bé. Se'ls veia molt bé, però sí que...
2: De cara,
1: aquí, a Catalunya
2: de cara a la galeria...
1: Però les xarxes... Tot enganya, no?
2: Tot enganya, no res.
1: Ho han deixat. Fa un mes es veu que ho van deixar, vull dir, uns dies. Ho ha tret en exclusiva a Javi i has explicat que no hi ha terceres persones, que ha sigut una decisió presa per mutu acord i ara veurem doncs, què acaba passant. De moment, hem de recordar que Òscar Casas ja patia fa uns mesos per acabar en una de les cançons de Desamor d'Anna Mena. Ho deia així.
3: Cada
4: día
3: exagerado eres, tío.
4: Cada día pienso, esto va a salir en una canción. Bueno, pasa, o sea, si alguna vez lo voy a decir, es algo increíble porque si de repente tenemos una conversación o discutimos a lo mejor sobre una cosa, es increíble porque de repente a la semana siguiente tiene un temazo sobre esto. Entonces es fuerte porque dices, yo estoy dentro de, ¿no? A lo mejor estamos, yo qué sé, por algo y estoy pensando. Esta frase que lo pienso interiormente en el momento que está ocurriendo una conversación, una discusión, y pienso, esto que acabo de decir va a salir en una de sus canciones.
0: Doncs, veurem quina és la cançó que li dedica Anna Mena a Òscar Casas, que
1: per cert,
0: Javi de Hoyos ahir també deia que hi havia ruptura entre Pablo Alborán i la seva parella.
1: Sí.
0: Veurem això, a veure què passa, perquè és el que ja fa un mes que ho han deixat, també. Arriba l'estiu, noies.
1: Estaràs content. Què devia passar fa un mes?
0: Que arriba l'estiu.
1: Sí, no, ja.
5: És que és el clàssic.
0: Ai, vinga, va, seguim. 8 minuts, 6:15 del matí. Abans de tancar la revista del cor, tenim un nou capítol, a veure, de nenes que canten. Aquesta vegada és el torn d'una de les filles de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, la Gio.
1: La Gio.
0: La Gio, que ha compartit aquest vídeo a Instagram. Bon dia, matiners.

0: Ahora, ahora, ahora. Mare meva, sisplau. Àngel Llàcer ho explicava a Col·lapse aquest cap de setmana, que heu de saber si els vostres fills canten bé o no canten bé.
1: M'agrada tant les declaracions que va fer l'Àngel.
0: Ja, amb escoltar la filla de Georgina sí. I...
1: Cristiano.
2: Pobret.
0: Menys mal que té diners.
1: Pobret.
0: Que si vol li monta una gira mundial i omple l'estadi comprant
1: ja
0: a tothom.
1: Clar que sí,
0: quins sons deixa la ràdio?
1: Doncs després de la victòria d'Espanya al Mundial contra Aràbia Saudita, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Àgora Esportiva Especial, en què un dels protagonistes va ser Lamine Yamal. El de Rocafonda va generar valoracions com aquesta de Joel Díaz.
3: M'imagino que hi ha gent que deu tenir seriosos problemes d'esquizofrènia aquests dies, perquè jo voldria recordar que l'últim partit, després de molts anys que la selecció espanyola va jugar aquí a Catalunya, a la grada, majoritàriament hi havia gent cridant musulmán el que no vote. Les contradiccions que genera en molta gent de l'estat espanyol a mi em posen calentíssim.
0: En només 6 minuts arribem a 6:15. Ella va una mica de West Side Story, Marta.
1: Sí, perquè un 23 de juny del 1962, la banda sonora d'aquesta gran pel·lícula encapçalava la llista d'àlbums del Regne Unit, on es va mantenir durant un total de 13 setmanes, amb música i lletres, recordem, de Leonard Bernstein i Stephen Sondheim. La banda sonora també va batre rècords als Estats Units, aconseguint estar 54 setmanes seguides al número 1, i això doncs el va fer batre tots els rècords, col·locant-lo com l'àlbum que més temps va estar al número 1 de la història de la música. Lots of new housing with more space.
0: Lots of doors slamming in our face. Mira, el que et faltava ja en aquest programa, fer una mica de West Side Story. Vinga, que avui ens hem de connectar amb els astres, per favor. Perquè avui és nit de Sant Joan i volem saber avui especialment quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
4: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 23, la nit de la revetlla de Sant Joan. La lluna transita per Balança i ens recorda que la millor festa també necessita una mica d'harmonia. És un bon dia per compartir, cuidar les relacions, escoltar abans de parlar i no encendre més focs dels necessaris. Que hi hagi música, caliu, bon rotllo i equilibri. Passeu una molt bona revetlla.
0: M'encanta no encendre més focs dels necessaris, també t'ho dic.
1: Molt bé, Sergi. Està molt bé.
0: Sí, perquè és una d'aquelles nits que la gent veu,
1: sí.
0: Les emocions estan a flor de pell... Per
1: sí,
0: tant,
1: sí, l'estiu a tocar, vaja, ja és estiu aquesta nit.
0: Exactament. I escolta'm, l'ara qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs avui dimarts 23 de juny agafo aire perquè n'hi ha moltíssims. Felicitem dues cantants. Comencem per la primera, Katie Tunstall, coneguda pel
0: Katie
1: seu èxit...
0: Tunstall.
1: No, a internet deia Tunstall.
0: Però és Tunstall.
1: Conegudíssima pel seu èxit Suddenly I See, la cantant en fa 51. I una altra cantant, en aquest cas us parlem de Duffy, que avui celebrarà els 42, i de cantants, actriu, Dana Paola, bufarà 31 espelmes. Tinc la sensació que hem felicitat 20 vegades ja a Dana Paola.
0: Jo
1: no
0: també.
1: Sé per què. No crec que ens hem
0: doncs
1: equivocat.
0: Jo també. No, és
1: no.
0: Avui.
1: Doncs jo crec que algun altre dia l'hem felicitat per
0: sí,
1: error.
0: Sí, a mi també em sona.
1: I qui avui també fa anys és el cantant americà Jason Ras. Avui en fa 40. És a dir, 49. En fa 40 tots, 49.
0: Un moment. El cantant americà Jason Ras avui en fa 40 tots. És a dir, 49.
1: Era una brometa. Era una brometa estúpida.
0: Ai, Déu, atén.
5: Matiner. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
6: Creo que no.
5: Però la tenim tota.
6: Viva el vino!
0: Vinga, va, cap només 3 minuts, arribem a 6:15 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui és nit de Sant Joan, festa grossa a Catalunya. Passa per aquí, Strombers. Aquesta es diu la nit de Sant Joan. Bon dia, matiner.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 23 de juny. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La sentència que condemna l'exministre José Luis Ábalos i que pràcticament perdona l'empresari Víctor de Aldama desencadena una tempesta política.
1: Sí, la sentència condemna Ábalos a 24 anys de presó, pràcticament la pena màxima prevista, i a 19 anys el seu exassessor Koldo García per corrupció pel cas Mascaretes. En canvi, a Aldama li imposa 4 anys, una pena mínima per haver col·laborat amb la justícia per aclarir el cas. A més, podrà evitar entrar a la presó. Aldama ho celebrava així.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el PP ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar.
1: L'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
4: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
1: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, torna a exigir eleccions.
5: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado.
1: És el jutge que s'encarrega del cas que afecta Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que va insinuar que els policies que escorten Gómez la podrien ajudar a fugir de la justícia. Així va justificar el jutge que hi havia risc de fuga. La Comissió Disciplinària del Poder Judicial haurà de decidir ara si el jutge va incórrer en una falta greu de consideració cap a la policia espanyola. Una decisió que, en tot cas, tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos.
0: A Catalunya, ja ho sabeu, es prepara per la revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i un risc molt elevat d'incendi.
1: El pic de calor ja va ser ahir, amb molts registres per sobre dels 40 graus, però, tot i que la calor anirà a la baixa, les temperatures continuaran sent molt altes. És per això que el govern fa una crida a la responsabilitat i demana que aquesta nit s'extremin les precaucions. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon, d'Interior.
6: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
7: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: I matí de nervis per als estudiants que van fer la selectivitat a principis de mes.
1: Sí, perquè aquest matí sabran si han aprovat o no i amb quina nota. Ho esperen 45.000 alumnes. Els que hagin superat la prova ja podran fer la preinscripció universitària i s'hauran d'esperar uns dies més, fins al 10 de juliol, per saber les notes de tall que determinaran si entren als estudis i a la universitat que volien.
0: Downing Street tornarà a canviar d'inquilí.
1: El Regne Unit tindrà nou primer ministre, que serà el quart en 4 anys. L'actual, Keir Starmer, ha presentat la dimissió arran de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè deixés pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Barham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns, que és el pas previ per agafar-ne el relleu.
0: Nou episodi en el cas de la mort del propietari de Mango, Isaac Andic.
1: Ara la jutgessa que investiga el cas i que ha imputat el seu fill, Jonathan Andic, com a acusat de la mort, ha citat a declarar la psicòloga que tenia diversos membres de la família. També cita la parella de la víctima i les germanes de l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber quin estat de salut tenia abans de morir.
0: I acabem parlant alerta d'una plaga de mosques.
1: Concretament una invasió de mosques que fa la guitza als habitants d'Hostalric, a la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Alguns negocis del municipi, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
0: Molta revetlla aquesta nit, treballes?
1: No, revetlla.
0: Revetlla, eh?
1: Sí, sí.
0: Demà descansem?
1: Sí, home, clar.
0: Bona revetlla.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:06, 4 minuts, aquestes hores, com sempre. Saludo Marc Jurado, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: I amb ells dos, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui, amb la sentència del cas Ábalos i l'adeu al primer ministre britànic Keir Starmer en totes les portades, comencem el diari Ara i La Vanguardia. Converteixen titular ni una coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció i el periòdico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol.
9: A la premsa de Madrid. El País explica la condemna, però hi afegeix al titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna un ànima implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez. Foto, de fet, del president espanyol seriós. I La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica.
8: L'altre protagonista, Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico, adeu per ell, que tifa per a Barnum, titula l'ara imatge de Downing Street amb el premier marxant de pla, i La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Barnum amb el laborisme enfonsat.
9: I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'Ara expliquen que Messi ja és el màxim golejador dels mundials.
0: Per cert, parlant de futbol, ara mateix s'està jugant el Mundial en directe a Jordània-Algèria, empat a 0. Us anirem a informar, vaja, com sempre, fins a les 6 del resultat d'aquest partit del Mundial, ara mateix en directe, també als matiners de Catalunya Ràdio. I avui els articles d'opinió i editorials, Ábalos, Aldama i Koldo.
9: La Vanguardia titlla de contundent la sentència contra Ábalos de 24 anys de presó i destaca que és un cop molt dur per Sánchez, el seu partit i el seu govern.
8: El diari no li sorprèn la duresa de la sentència, però troba menys fàcil de comprendre la sentència de Aldama, que podrà evitar la presó.
9: L'Ara va més enllà i es pregunta si estem davant d'una sentència exemplar o d'un escàndol.
8: Coincideix amb els jutges que l'exministre ha de tenir una pena elevada, però critica que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
9: Per al País, la sentència contra José Luis Ábalos i Koldo García demostra que l'estat de dret funciona.
8: I coincideix amb l'Ara que l'aspecte més discutible és el tracte al comissionista Víctor de Aldama, que no ingressarà a la presó.
9: Una opinió ben diferent és la que té el Mundo, que destaca que la sentència és virtuosa i que és la prova que l'estat de dret resisteix, malgrat, diu, les pressions de la Fiscalia General de l'Estat i la campanya del govern espanyol contra jutges i fiscals.
8: El diari es posiciona a favor de la lleu pena imposada al Dama perquè les organitzacions criminals del nivell no solen caure ni un si un dels seus membres no confessa, i el benefici que això aporta a la societat mereix ser compensat.
0: Ho estàvem dient ara mateix, però escolta'm, acaba de marcar ara mateix que hi ha hagut gol. Mira, que això ho vull dir en directe. Gol de Jordània ara mateix. Vinga, seguim.
9: Som-hi. El periòdico, el periodista Joan Tàpia, escriu que la sentència resumeix en corrupció socialista, molt feridora, diu, per al govern de Sánchez.
8: Considera que una democràcia ideal, Pedro Sánchez ja hauria hagut de dimitir, però recorda que el cas Gürtel, que afectava el PP, es va jutjar amb més de 10 anys de retard i Rajoy va sobreviure alguns anys després de l'esclat del cas Bárcenas.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia.
0: Preparada per la revetlla ja o no?
10: Sí.
0: Doncs vinga, abans d'això, repàs com sempre a la premsa digital. Un tema de noms.
10: L'escola pública d'Alcántara a Càceres vol canviar-se el nom, bàsicament, perquè es diu Save Miguel Primo de Rivera.
0: Home.
10: Ara bé, l'Ajuntament, abans del PP, s'hi oposa, mentre que la Junta d'Extremadura, amb PP i Vox, ha deixat de respondre a les peticions de l'escola. Llegim El País.
0: També la resposta, no dir res, i avall que fa baixada.
10: Exacte.
0: Qui encara no s'ho creu?
10: Doncs els veïns de Marlèsia i Porreig, al Berguedà, davant la Rierada, que va baixar dijous de Corpus i va arrasar ponts i tot el que es trobava pel camí. Llegim al Regió 7 que l'Agència Catalana de l'Aigua encara està comptabilitzant els desperfectes, entre ells el Pont Romà de la Riera de Merlès. I és que en algun moment va arribar a tenir un cabdal, una riera, com el de l'Ebre, amb 400.000 litres per segon.
0: Déu-n'hi-do.
10: Sí.
0: I qui tampoc dona crèdit?
10: Doncs una família de Barcelona que li han assignat una escola d'educació especial per la seva filla amb necessitats educatives especials a 6 quilòmetres de casa. El Consorci d'Educació diu que el procés d'assignació s'ha fet d'acord amb els criteris que s'apliquen al conjunt de les sol·licituds i els diu que el període de reclamacions està obert. Ho llegim al web de BTV, que sí que especifica que Barcelona divideix en 3 zones aquestes escoles d'educació especial.
0: Però clar, educació especial, per tant haurem de mirar una mica millor.
10: Correcte.
0: Ai, Déu meu, per què és notícia el Bisbat anant a Solsona? A veure.
10: A veure. No, en aquest
0: Sílvia,
10: cas...
0: Sílvia, sisplau.
10: En aquest cas, per seguir tot... Per seguir el que toca. Per ordenar el primer sacerdot en una dècada. El bisbe Francesc Conesa va nomenar prevere Rui... El prevere Rui Jorge Márquez, fins ara diaca de la casa diòcesi. El veí Bisbat de Lleida... Atenció, l'última ordenació va ser el 2023 i aquí feia més de 10 anys que no
0: Mira,
10: feia cap.
0: Poc a poquet, eh?
10: Poc a poquet. A la diòcesi de Solsona en total hi ha 48 capellans. Llegim el Segre.
0: Bona revetlla.
10: Igualment, que vagi molt bé.
0: A veure, ja ho sabeu, altes temperatures ens demanen precaució. Aquestes hores és una nit delicada i les temperatures, de moment, Marc, sembla que recularan re un palet.
8: Sí, exacte, no hi haurem, sembla, els 43 graus de Vilanova de Segrià d'ahir, però encara hi haurà màximes de 40 graus a Ponent, també a l'Ebre. El dia serà assolellat amb un cel terrós. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu, la Revetlla de Sant Joan, però serà molt, molt càlida a tot el país.
0: I aquestes hores del matí, quan en 5 minuts arribem ja a 3 quarts de 6 del matí, repassem, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio, alguns apunts culturals amb la Marta. Per on engeguem, Marta?
11: Doncs, evidentment, avui hem de parlar de la Revetlla, perquè és nit de Sant Joan, i això vol dir que és nit de molta platja, moltes fogueres i molta festa, com la que es farà, per exemple, al Festival Ítaca, la platja gran de l'Estartit. Quan veig aquesta fita de problemes llums i gas, busca't una bona dona que no deixi anar al braç. Avui actua 31 FAM, també hi podreu veure Barry B, Cupido o Venus. Tot això a l'Empordà, mentrestant, a Camp de Bànol hi haurà molta més música. Ei, jo sóc el més ric del món, que tinc
0: un amor que va a milions i una fortuna feta de records. Una mica de catarres.
11: Una mica de catarres, això sí, s'ha de comprar entrades, valen uns 12 euros i el concert doncs, començarà quan faltaran 5 minuts només per mitjanit i encara hem de parlar d'un concert més, en aquest cas el que es fa a Reus.

0: doncs amb aquestes nits que no moren mai, si ho voleu viure d'aquesta manera, amb Doctor Prats a Reus, a les Barraques, concert avui a partir de les 11 de la nit.
1: I aquestes hores del matí movem el dial alerta fins un 10 d'octubre del 1999. Segur que recordeu quan quatre persones van ser detingudes pel segrest de Maria Àngels Feliu. La farmacèutica d'Olot, l'alcaldessa d'Olot i el cap de la policia local donaven aquell mateix dia una roda de premsa que així cobria Catalunya Ràdio.
2: Sembla que ja són quatre les persones detingudes en relació al segrest de Maria Àngels Feliu, segons ha confirmat la delegació del govern. Es tracta del veí de Camprodon, José Luis García Paz. Mentrestant, des de l'Ajuntament d'Olot s'ha dit que els dos agents de la policia local són algunes de les dades que s'han explicat en una roda de premsa que s'acaba de fer a l'Ajuntament d'Olot. Des d'allà ens ho explica Esther Carreras. Esther, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs fa ben pocs minuts ha finalitzat aquesta roda de premsa que han protagonitzat l'alcaldessa Isabel Brossosa i el cap de la policia municipal d'Olot, Josep Torrent.

0: Des de dalt de tot del turó de Sant Quirc i del Botanal, centenars de persones de totes les edats baixen en plena foscor carregant les falles, unes torxes de foc fetes amb troncs de la zona que il·luminen la muntanya, creant una espècie de ritual que involucra a grans i petits. Quan arriben al poble, les falles s'utilitzen per encendre la falla gran, un gran tronc de pi d'uns 8 metres d'alçada que, quan s'encén, indica el començament de la revetlla. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de l'INS, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Vinga, que acaba d'entrar l'Ara García ensenyant-me el llapis que no m'ha regalat de la girafeta. Molt bé, l'Ara, perfecte, ja pots anar seient. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Maiol Roger?
2: Doncs esperem que tot l'equip sigui viu després de les factures que veig on esteu creuant i ja de l'atenció que, sí, que sí. Hi ha
1: no arribem a la
2: a matiners. Nosaltres parlarem d'una altra cosa que està bastant tensa, que és la sentència del cas Ábalos, perquè hi ha molt de rebombori a Madrid, òbviament, per aquesta sentència alta per Ábalos i molt baixa per Aldama. Farem les reaccions polítiques amb el diputat del Congrés, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, amb la Ione Belarra, que també és diputada i secretària general del Congrés. Comentarem els detalls de la sentència amb la panelista Marta Masip. I després parlarem de Sant Joan, parlarem de les coques amb el Cristian Escrivà, parlarem del soroll que afecta a molta gent i també els animals amb l'Aida Gascón. I després, a les 11, tindrem a Emma Vilarassau, fantàstica.
1: Una meravella.
2: Que de factures de família, per la ficció també en sap unes quantes, però que sempre ve de gust escoltar-la.
1: Tan bonic el que han creat, ho van explicar aquest dissabte a Col·lapse, i val molt la pena. I la Vilarassau, que és un d'aquells altres clàssics que ens encanta.
2: Doncs mira, per encaminar-nos al matí cap a la revetlla, crec que serà fantàstic escoltar-la. I després una mica d'humor, i ja està.
1: D'aquí 15 minuts s'engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Abans, per això, espero que no vagi de llapissos avui, perquè ja s'encén la caldera.
2: És un tema molt millor, és un tema molt millor que els llapissos.
1: Sara Lías, estàs preparada o no? Vale, va, perquè ahir, gràcies a mi, una miqueta ens hi vam aproximar.
2: Ahir sabreu que Leo Messi es va convertir...
1: Perdó, que m'està dient la Sara, i ara, perquè sempre s'hi aproxima ella.
2: Bé, ahir no va encertar ningú, només ho recordo els oients.
1: Sí,
3: ens hem apropat molt.
2: Ens vau apropar molt, sí, igual que s'han apropat, igual que s'han apropat elles a comprar-te un llapis, que és que se l'ha comprat per elles. Ahir que Leo Messi es va convertir en el màxim... És que se li ha de treure a punta el tema.
1: Ahir
2: que Leo Messi es va convertir en el màxim golejador de la història dels Mundials. Una dada sobre Leo Messi.
1: M'agrada el tema.
2: I en concret, va, perquè no tot sigui elogis a Déu Nostre Senyor, quants penals ha fallat Messi a la seva carrera? Ahir va fallar un, també.
1: Hòstia, a veure... Sí, jo anava a dir 50, 40. Va.
3: 30.
1: 30 aquí, la Lara, i 17.
2: Doncs Lara García és la campiona d'avui, perquè Leo Messi amb el dia ha fallat 32 penals. N'ha marcat... N'ha xutat 148 i n'ha marcat 116.
1: Déu-n'hi-do.
2: Per cert, que segons el llibre Guinness dels Rècords, Messi ahir...
1: Ahir va fer un, no?
2: En va fer 4.
1: 4?
2: En va fer 4. És el màxim golejador en la fase final dels Mundials amb 18. Sí. Més partits jugats en un Mundial, més partits guanyats en un Mundial i més minuts jugats en un Mundial.
1: Va, ser, va fer un penal, no?
2: Va fallar-ne un.
1: Ah, això és el que m'estic dient.
2: Que no eren de penal.
1: Això és el que m'estic dient.
2: Sí, sí, és que ho he dit jo feia... Un segon, no. Llavors el teu pensi, sí. Podem treure el taxi, vols? El Betis, escolta. I si tinc raó, que vaig a comprar... I si tens raó tu...
1: No, però ja dels bolis, i els llapissos ni res. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquests dies us estem demanant que ens truqueu perquè ens queden pràcticament, vaja, una setmana i mitja per acabar aquesta primera temporada dels matiners, i volem saber tots aquells que ja formeu part d'aquesta família que cada dia poseu la Pública i Nacional de Catalunya per despertar-vos amb nosaltres. 9-3-2-0-7-4-7-4, esperem les vostres trucades.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
6: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
7: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
8: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell,
9: sí.
8: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
4: S'ha fet mal perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
3: És veritat que la cara però estava rara.
4: Era Shakira o no era Shakira?
3: Jo estic segura que sí.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard.

0: Albert Ostrell.
1: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
2: Però van a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
3: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
4: Que
5: maco.
4: Ah, mira, jo com si fos ahir, seria internacional.
3: Exacte.
4: No?
1: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
6: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
1: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner. Amb Xavi Canalies.
7: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tots hipnotitzant. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu. M'entens? Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
8: Perfectament.
1: Els matiners.
9: Per cert, he de dir-vos que cada vegada ja era molt fan de Martina Klent, que últimament la veiem molt en aparicions televisives.
4: Sí.
9: I el cert és que fa reflexions molt interessants. Va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Va fer una reflexió que, a més, si ets top, jo crec que amb el temps això potser també ho has de gestionar. I és com
4: tal.
9: Va canviant el cos a mesura que et vas fent gran i com ho has gestionat.
4: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu.
9: Espera, tornem a recuperar. Ara escoltarem Martina Klent. Però parlem abans d'una enquesta que han fet a Som Eva sobre la cursa antiracista que es va fer aquí a Barcelona, on van preguntar a molts dels participants precisament què havia de passar perquè es trenquessin alguns estereotips. I això és el que van respondre.
4: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu.
10: Que per ser negra ja sé bo en tots els esports.
11: Que els marroquins venen aquí a treure el treball.
12: Que donen per fet que no entenc el català quan el parlo perfectament.
4: Quin comentari t'agradaria que la gent deixés d'assumir sobre tu?
13: Que la gent acceptés ja que hi ha gent integrada aquí des de fa molts anys, que són catalanes, mestisses, estem i existim.
14: Que per ser negra no pugui viure en un barri privilegiat.
15: Passes al costat d'algú i s'agafa el bolso, es canvien de vorera.
4: I quin comentari aparentment innocent estàs cansada d'escoltar?
14: Uà, sí, en molts, eh? D'on ets? Ets molt guapa.
16: La coletilla que es deixen a l'aire és la ets molt guapa per ser negra.
14: Que bé que parles català. Et fa qüestionar tota l'estona, no com la teva pròpia identitat. I jo la tinc molt clara.
4: I quina cosa encara et sorprèn haver d'explicar el 2026?
14: No em faig les trenes cada dia.
17: No robo, no som pobres tots, tenim cultura, molta gent criat aquí.
18: Lo més especial de cada persona és que cadascuna és diferent. Pues no jutgem una persona per tal com és, perquè ha nascut així i no ho pot canviar.
15: És a dir, la gent es pensa que per ser d'un lloc ets d'una determinada manera i no de per què.
9: Doncs escolta'm, fantàstica aquestes respostes. Sí, sí. Entre tots, com sempre, anem aprenent i anem millorant. I ara sí, moment d'escoltar a Martina Klent amb l'Helena García Melero, el Tot es mou de TV3.
19: Procuro entendre cada cop amb més carinyo cap a mi que hi ha coses que ja no es queden amb mi. Dia adeu al cos de 20 anys, al cos de 30 anys, al cos de 40 anys que tenia i que m'acompanyava, i ara i donar la benvinguda a aquesta segona etapa amb carinyo, em costa de vegades.
20: Tu estàs molt ben acompanyada amb l'Àlex.
19: Jo estic molt ben acompanyada.
20: Sou una parella meravellosa, que agrada, una parella que agrada a tothom. Quin és aquest aprenentatge? Com el fas?
19: Bueno, ell m'ajuda molt. Primer perquè li agrado molt, i això, i tenir davant una persona que et mira amb bons ulls és molt important.
20: Que notes
19: perquè...
20: que li agrada,
19: sí,
20: això.
19: És sí, important. No, i m'ho diu, sí. I m'ajuda doncs a treure de mi la inseguretat o aquestes sensacions de, però, on vas?
20: Tu també li dius amb ell?
19: Jo molt, sí, també.
20: Que bé, és important dir-ho, eh?
19: A mi també m'agrada molt. I, doncs, estar ben acompanyada d'una persona que t'estima i que et veu bé, jo crec que és important. A la teva parella, als teus amics, que t'estimin. I que la teva gent, els teus familiars també, doncs, et tornin una imatge bonica de tu mateix.
9: Quina meravella, que ens encanta Martina Klent, per favor, un petonet aquí des de la ràdio. Sí, important el missatge, a més que envia Martina Klent, sobretot també per les noves generacions. I alerta, perquè també va passar per col·lapse de TV3, Glòria Serra, que no puc ser més fan. Explica, com sempre, les seves anècdotes de Equipo de Investigación.
21: Era un rodatge que fèiem sobre la llet, em sembla que era, i per fer-ho bé vam anar amb un prat ple de vaques. La idea era que jo gravava i a darrere es veien dues vaques. Si tu saps el que és, plantar un trípode en un camp ple de tifes de vaca. Tu plantaves, vinga, va, no sé què, arrenquem la llum i tal, i llavors les vaques feien... i se n'anaven. Però una hora i mitja, eh? corrent amunt i avall pel prat aquell. Plantem, vinga, va, ara que en tens una que està relativament a la vora i tal. Començo a parlar la frase i veig que el meu equip fa així, dic, ara la mala peça se n'ha anat. I a giro i no se n'anava, venia cap a mi. I jo li vaig dir, que et quedis quieta. I jo, no, hòstia, no li vaig dir res, però em devia veure la cara i va dir, aquesta senyora està una mica... I es va quedar, no t'enganyo, un quart d'hora quieta. O sigui, no només la vaig parar, sinó que es va quedar...
9: Es va congelar. Podeu recuperar tota l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Vinga, va, 93207474, matiners que aquests dies ens truqueu en directe per explicar-nos què feu desperts a aquestes hores, com per exemple des de Torrelavit, la Lourdes. Lourdes, bon dia.
0: Bon dia.
9: Com estàs, Lourdes? Benvinguda als matiners.
0: Molt bé, molt bé.
9: Què m'expliques, Lourdes?
0: Pues res, que ja he començat a treballar.
9: Molt bé. I de què treballes tu, Lourdes?
0: Soc xofer d'autobús.
9: Ostres, a quina hora ens hi posem?
0: Bueno, ens hi posem a 4:45.
9: Sí.
0: I, bueno, bé.
9: I escolta'm, Lourdes, et despertes amb els matiners?
0: Sí, pràcticament tot el dia vaig amb vosaltres.
9: Ah, sí, que la primera hora del matí t'acompanyem. Et despertem bé, Lourdes, o hi ha alguna cosa que vols que canviem? Quina pregunta que estic fent jo ara. Que dic, hi ha alguna cosa que no t'agradi o et despertem correctament?
0: No, bé.
9: Tot bé, no?
0: Sí, ahir ja vau posar allò del llàster de les mares, de les nenes.
9: Sí.
0: Però a mi m'encanta el llàster i m'encanta. Però hi ha una cosa que tindria que ser mudar.
9: A veure...
0: Va dir a la Rosalia que no valia per res. I tu tindria de fer mirar una miqueta.
9: Bueno, escolta, però la condició humana també és cagar-la de tant en tant. No passa res.
0: Ja, però clar, diu... però bueno, no va ser l'únic,
9: Jo crec que...
0: L'únic jo... que no. Que no ho entenc.
9: Et dic una cosa, Lourdes, jo crec que això li perseguirà tota la vida a l'Àngel, ja t'ho dic ara, Vull dir que és un d'aquells llastres que s'endurà la seva carrera professional. Lourdes, també una abraçada, ho he de deixar aquí. Gràcies per trucar-nos.
0: Vosaltres.
9: Una abraçada, que vagi bé. Adéu, marxem també cap a la Roca per saludar la Maribel. Maribel, bon dia.
5: Hola, bon dia, matiners.
9: Què tal, Maribel, al cotxe ja veig, eh?
5: Sí, tinc que deixar el nano de treballar.
9: Ah. I escolta'm, cap on estàs anant? D'on vens i cap on vas?
5: Doncs mira, jo vinc de Montornès, me'n vaig cap a casa, a esmorzar i a la feina.
9: A veure, que clar, nosaltres anem al revés. Explica'm aquesta gent d'això.
5: A veure, jo m'aixeco a les 5 de la matinada
9: Sí? Per
5: portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara.
9: Val.
5: I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
9: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya. Maribel, quan fa que fas això?
5: Doncs mira, des de que va començar a treballar, el juny de l'any passat, un anyet ja.
9: Pràcticament un any, eh?
5: A veure, creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
8: Ah, això és el que hem de preguntar.
22: Això volíem saber. Segur que li va molt bé.
9: Sí.
5: Això espero, perquè si no a mi em mata.
9: Perquè, escolta, Maribel, l'has acompanyat en aquest procés de l'autoescola perquè es tregui d'una punyetera vegada el carnet, o no?
5: Oi, tant, jo estic clarera. Vinga, nano, vinga, Angelet, vinga. Perquè si no...
9: És que, escolta, el tràmit del carnet de conduir és per donar-li de menjar part. Algun dia n'hauríem de parlar, perquè és d'aquells tràmits que hem de fer a la vida que... són complicats.
5: Sí, pobrets. A veure, ho passa malament i a més a més ara amb les cues que ja han per posar examen i tot.
22: No, és horrorós.
5: És complicadet i car, molt car.
9: Molt car. De moment, la teòrica ja la tenim liquidada. Creus que es traurà la pràctica la primera? Com el veus tu al volant?
5: Jo no el veig. O sigui, ja ni miro.
9: Tu vas fent, en línia recta.
5: Sí, jo... No el miro, perquè em poso molt nerviosa.
9: Clar.
5: Però, home, jo espero que s'ho tregui, perquè si no ja tindrem que esperar al setembre. I, escolta, per mi serà horrible, això.
9: És que faràs una celebració, Maribel.
5: Clar, jo tinc vacances al juliol i em tindré que aixecar a les 5 de la matinada a portar-lo a la feina,
9: tu. No. Quan has dit que hi puja, perdona?
5: Aquest dijous, el 25.
9: Escolta'm, per favor, truca'ns el divendres, t'ho demano.
5: Sí, perquè a les 5 estic aixecada, no hi ha cap problema.
9: Doncs escolta'm, quedem, si no, ens apuntem al teu telèfon també per en recordar-nos-en i el divendres tornem a parlar i mirem a veure si ha aprovat o no, d'acord?
5: Perfecte, merci, moltes gràcies.
9: Una abraçada, Maribel, molta sort a l'examen al nano. Adéu, que vagi bé.
5: Adéu, bon dia.
9: Vinga, que tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
1: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
9: Cordomí!
2: Bon dia, bona hora.
9: Bon dia, bona hora, què tal?
2: Doncs molt bé, molt bé.
9: I ja avui ja... des de la muntanya.
2: Avui ja amb calor.
9: Home, no,
2: ja amb
9: no
2: una sé. Mica de calor aquí. És el primer dia que ens hem tret el nord de Cordomí.
9: Ah, val, val, sí. Perquè aquí ja portem uns temps que ens estan sortint xampinyons de les orelles.
2: Sí, m'imagino, m'imagino.
9: I
2: escolta,
9: què?
2: Però volia comentar-te, a muntanya, especialment aquests dies, és un moment molt bonic, i de fet és el moment pletòric, i així ho diu la saviesa popular, perquè hi ha un refrany que diu: qui de la muntanya es vulgui enamorar, per Sant Joan hi ha d'anar.
4: Ah,
2: sí, sabeu, per Sant Joan...
9: Sí.
2: Fer una visita a la muntanya, perquè és quan tot està més florit, quan tot està més verd, quan ha plogut, quan han arribat els efectes de les pluges després de la primavera, vaja, que és un moment bonic. I que així a la resta de Catalunya tot ja comença a groguejar aquí, doncs tot està en el seu moment pletòric.
9: Que bé que m'ho has deixat, això. Mira, perfecte per dir-li adéu.
2: I a més és el dia que es fa... que es va preparant tota la ratafia. Hi ha molta gent que surt aquesta nit a buscar herbes, sí, i a buscar les nous verdes.
9: Ara.
2: Una mica té relació. Tot té
9: doncs
2: relació.
9: A veure si ens baixes una ratafia del poble.
2: Encara l'he de fer.
4: O ens convida el poble.
9: O ens convida el poble, també estaria molt bé.
2: Ah, sí, home, per favor.
9: Clara Garcia, Marta Viana, que tingueu una bona revella de Sant Joan.
4: També,
9: igualment. El dijous 25 portareu vosaltres els matiners, sí, per favor.
4: Eloi, seràs, no, el dijous? O ja fas vacances?
2: Sí. Dijous sí, però divendres ja no.
9: Ah. Bé, doncs el dijous...
4: Últim dia amb nosaltres.
9: Últim dia amb aquestes dues passarelles.
2: Oh,
9: gràcies, noies, que vagi bé. Bona revella. Vinga, Eloi, fes-me revella d'això.
2: Doncs vinga, va, un altre dia de sol i de calor. Sí que hi ha una petita bona notícia, és que avui baixa un grau la temperatura.
9: Bé.
2: O es queda igual o baixa un grau. Així que, mira, tot això que guanyem. Sí que encara s'arribarà als 40 i una mica més. A bona part del Pla de Lleida, la resta quedaran entre els 36 i 38 graus. A la costa un palet menys, evidentment. Avui també amb alguna tempesta de tarda entre el Pirineu i Prepirineu. Només de tarda i amb alguna ventada. Després la nit de Sant Joan... meteorològicament tranquil·la.
9: Cordomé, que tinguis bona revella. Una abraçada forta.
2: Que cadascú passi a la seva manera. Adéu.
9: Que vagi bé. Adéu. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia.
9: Vinga, preparat que avui déu-n'hi-do el programa.
3: Sí.
9: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent i tornem divendres. Bona revella.
6: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participa d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Enguany, les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de milions d'euros. Sergi, tema petards.
1: El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
2: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava, o ja teníem la mercaderia, o molta ja estava en camí.
1: Aquest any, més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat. Gràcies. Segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
3: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: M'ha agradat aprendre la dada que els vaixells amb petards no passen per Hormuz, no? Per tant, es veuen afectats, però recordeu quan es va encallar el canal de Suez?
1: Sí.
0: Si hagués passat, com que les tendes de la pirotècnia ja van de forma anticipada, els vaixells amb petards haguessin de donar la volta, haguessin hagut de donar la volta a tota Àfrica, però arribar haguessin arribat.
1: Sí, perquè oients,
0: tingueu clar que demà molta gent vol tirar petards i els vaixells arribaran.
4: Jo pregunto, tan difícil és fer petards que no es puguin fer més a la vora que s'hagin de fer a la Xina? Pregunto,
5: home, doncs mira, no sé, el País Valencià, per exemple, que tenen molta pirotècnia.
4: Clar, no
5: sé.
4: Entenc per què no en van.
1: En tot cas, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors, espectacles pirotècnics. Les activitats es faran a les platges, als passejos marítims i les esculleres.
4: Per què a la part del litoral només? Com si fos una festa del litoral i prou?
5: Home, no, però és veritat que tens moltes menys possibilitats d'incendiar un bosc, per exemple, no? Al litoral.
4: Home, ja, però amb un nucli urbà tampoc, eh?
5: Bueno, jo agraeixo que estigui més vinculat a la sorra.
4: Però no tothom té costa.
5: Ah, amb la sorra, jo ho sé. No es pot ser perfecte.
4: És un percentatge molt baix de les poblacions que tenen costa.

0: experts i CAC.
1: Ara és l'hora del compte, Laia, i ara ens portes un d'aquests comptes que demostra que tothom fa algun art, alguna cosa de, a priori bonica, abstracta i en aquest cas fins i tot útil, com és a fer ganxets.
2: Exacte, amb un fil i una agulla, es diu el compte, eh? Amb un fil i una agulla, joies artesanes i ganxet en català. Ella és l'Ània i efectivament diu que fa mitja i ganxet, que broda i que parla d'artesania. Per mi seria un compte del subgrup de comptes d'aquests que hi ha gent que fa coses que semblen fàcils però que quan ho intentes tu és molt difícil, però que realment s'ha de dir que són tan didàctics que ho fan fàcil. Sembla que sigui facilíssim quan ho fan ells. El que fa l'Ania és penjar doncs, aquests tutorials per explicar-nos a fer peces concretes de ganxet. Ella fa molta cosa tipus complements, tipus arracades o coses d'aquestes i també coses decoratives, però a mi, per exemple, em tenen al cor robat uns estutxets que fa per posar-hi doncs, des de les agulles de cosir, però també llapissos o fins i tot coberts.
3: Has dit arracades?
2: Sí, moltes arracades. Sí, de ganxet, sí.
3: Caram,
2: sí.
3: No n'he vist gaire.
2: Xulíssimes, a més, eh? Entra i el compte, mira, torno a dir, amb un fil i una agulla, facilíssim. Home, té gairebé 21.000 seguidors, eh? Vull dir que té molt... De fet, els comentaris la gent ho diu, ostres, gràcies per fer-ho tan fàcil, gràcies pel tutorial, perquè sembla que, doncs, tal com ho explica ella, és molt difícil perdre't. A més, toca... Ja, clar, jo no sabia que hi havia tantes opcions de ganxet diferents.
3: O que xules, les arracades, ara les estic veient.
2: Si t'ho estic dient, és molt xulo. Sí, sí. Mira, escoltem com parla.
4: Episodi 3 de 7, on t'ensenyo a fer diferents punts de ganxet. Avui t'ensenyo com afegir aquest voraviu als teus projectes fent servir el punt cranc, que consisteix en fer punts baixos en la direcció oposada a la que seguim habitualment. He unit el fil amb una cadeneta i ara introdueixo el ganxet al punt que tinc a la meva dreta. Agafo fil, surto del punt...
2: Val. I a més, sí. Més hi ha el vídeo, pensa que ho estàs veient.
3: Si jo ja tinc problemes per posar el fil dins l'agulla, ja potser millor no deixar-ho córrer?
2: No, jo crec que al revés, que és qüestió de pràctica. A més, penso que l'estiu és una molt bona època per posar-te en una cosa d'aquestes, allò fa calor, no pots fer segons què. Et pots un podcast de fons i vas fent? Escolta, trobo que és una idea meravellosa i va molt relacionat amb el mindfulness i amb això que diem a vegades, doncs, de buscar moments de relax, de concentració,
3: sí, sí.
2: Allò que volem fer masses coses, doncs parar un moment i posar-te a fer ganxet és de les coses més saludables per allò esvergir la ment.
3: Entreu aquesta pàgina que està comentant la Laia perquè és que les imatges són brutals.
2: És que és preciós.
3: Som
2: I a ball et dic, o sigui, es treu de la màniga coses tipus això, decoracions per l'arbre de Nadal quan és l'època de Nadal, punts de llibre per Sant Jordi va fer xulíssims, que em van encantar aquells punts de llibre i, de veritat, jo he de dir que encara no m'hi he posat, no he trobat el moment. Però bé, és com quan veus les webs aquestes de receptes de cuina que t'hi posaries ja.
3: Som doncs aptes per a gats o els gats t'ho desfilen tot plegat?
2: Va, treu el gat de la teva vida ja i així no hauràs de deixar de fer coses, clarament.
3: Bé,
2: no, us recomano moltíssim. Segurament n'hi ha d'altres, però a mi m'encanta aquest amb un fil i una agulla.

0: Seguim amb la teva sèrie de per què aquest mundial és una merda, que hem afrontat de tema...
1: No, avui no, però avui no parlem del mundial. No, avui parlem de la calor i com els terres...
0: Espera, és que ja ho vam fer, ja ho vam fer. En l'última edició vas dir que la calor també afectava o tenia conseqüències al voltant del mundial.
1: Exacte.
0: Vale, avui n'hi ha d'altres.
1: Però avui parlem dels sòls urbans, de com s'edifica i com es fan els entorns públics, per exemple, com tipus places, zones ajardinades, parcs infantils, camps de futbol, zones com públiques dels municipis, i com aquests espais conflueixen o com reaccionen davant de les temperatures tòrrides que estem vivint aquests dies. Perquè no a tot arreu es reacciona igual. De fet, segur que aquests dies esteu veient a xarxes moltes fotografies de grups ecologistes que reclamen com, malauradament, en molts municipis s'han tret arbres que existien. Al meu carrer, per exemple, es van arrencar uns arbres perquè deien que les arrels doncs feien malbé el paviment, però clar, no se n'han posat de nous i ara les ombres que feien aquells arbres doncs no s'han restituït. L'altre dia també vaig veure un grup ecologista de Granollers que reclamava que al carrer principal de Granollers s'han tret totes les ombres i hi havia una fotografia on es veia aquests dies de tanta calor la gent arrambada les ombres que feien només els balcons dels edificis i tot el centre del carrer absolutament desert perquè no hi havia ni una ombra on refugiar-se. És a dir, desertifiquem els nuclis urbans i això fa que doncs les bombolles de calor es facin molt més potents. De fet, per exemple, volia parlar-vos dels camps de futbol. És a dir, abans hi havia camps de futbol directament amb sorra, que es podia anar remullant, etc. O també jardinets, que teníem doncs, amb un... No cal que sigui gespa, perquè requeria molt de rec, però sí que una herba natural, i tot això ara s'ha suplantat amb la gespa artificial. Doncs aquesta gespa artificial, que té aquest cautxú a sota, aquestes boletes negres, són un autèntic forn, perquè acumulen la calor i no amagatemen l'aigua, com sí que ho faria l'herba natural. Aquesta catifa sintètica de la gespa, artificial barreja propilè i polietilè, a més amb molts additius contaminants. És un farcit que es fa amb pneumàtic triturat, aquest cautxú, i aquí hi ha substàncies tòxiques molt perjudicials per la salut, que a més en aquestes temperatures tan tòrrides encara fa doncs que els plàstics canviïn d'estat i desprenguin doncs tot de substàncies molt perjudicials. A més aquest material del cautxú en contacte amb el terra desencadena aquest efecte hivernacle i arriba a sumar, segons alguns experts, fins a 50 graus a la temperatura, i això fa pujar molt el termòmetre. De fet, el factor temperatura és fonamental per entendre com aquesta gespa artificial, aquest cautxú, són enemics mediambientals de primer ordre, perquè fan això, augmentar la temperatura, fan que hi hagi un fenomen illa de calor i s'erosiona el terreny de manera que acaba absolutament desèrtic, inert i contaminat. Els estudis de la Universitat de Barcelona certifiquen que un 15% dels microplàstics trobats a l'aigua de mars i rius són justament de la gespa artificial, i això va creixent perquè cada cop n'hi ha a més llocs, i a més molts doncs passen a través dels peixos a la nostra dieta, etc. D'altra cosa, a part dels parcs de jardinets amb gespa artificial i camps de futbol, per exemple, doncs els parcs infantils, els últims anys s'ha normalitzat revertir-los tots amb aquests plàstics, amb aquest cautxú, aquesta mena que ens sembla que és una escuma com més tova per les criatures, però clar, què passa? Arriben aquests dies amb aquestes temperatures i aquest cautxú és una paella. I les criatures, ja no parlem dels tobogans que són fets també de plàstic dur, si en canvi optéssim per materials tipus fusta natural o directament posar-hi arbres on fins i tot alguns infants si podria enfilar, oh, Déu meu, infants enfilats a arbres, no? Que greu.
0: Però si ja es torna a poder?
1: O... No, de moment encara no estem veient parcs infantils sembrats d'arbres perquè els infants s'hi enfilin, sinó veiem això, estructures de plàstic dur que agafen aquestes temperatures tan i tan altes
0: en forma d'arbre?
1: A vegades en forma d'arbre o de vaixell, sí. Sigui com sigui, a vegades seria més senzill, no?, plantar arbres que facin ombra per les criatures, per poder-los buscar refugis climàtics, que no un parc ple de cautxú i de plàstic dur on no poden posar el cul perquè se les calden directament al tobogan si el posen, i més aquests dies que van doncs, amb una faldilleta o així, poses les cuixes allà i n'estic convençuda que n'hi ha hagut més d'un que s'ha cremat, perquè és que arriben unes temperatures espectaculars i acaba sent molt més perjudicial anar al parc infantil que no pas doncs, quedar-se a casa. I hem de començar a mirar els equipaments amb aquesta perspectiva de canvi climàtic.
0: Avui que has criticat el cautxú, crec que hi ha la teva llista de polímers i no en queda cap per criticar.
1: Veus, és que cap de bo.
0: Has fet el xec a tots, eh?
1: El xec a tots.
0: En canvi, els arbres ja...
1: Clar,
0: els arbres tenen,
1: és molt millor.
0: Ja tenen, només tenen com
1: un ADN, ja. Tu vas amb bicicleta per un nucli urbà i passes pel voltant d'un parc, la temperatura baixa 3 o 4 graus, però un parc de veritat, no un parc d'aquests de cautxú i de platuans de plàstic, sinó d'un espai realment on hi ha verd, que a més no cal ni regar-lo moltes vegades perquè el mateix ecosistema doncs, sap sobreviure.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: El que volem afrontar és una cosa que a mi em fa molta gràcia, ja ho sabeu, que és, Laura, els regals als mestres.
3: Bueno, a mi també em fa gràcia, perquè cada any jo crec que la gent es supera.
1: Vinga, barallem-nos! també molt de gust.
3: Hi ha una mena de competició, no sé, els que sou pares en aquesta taula, què n'opinareu i què heu vist?
4: Sí,
3: quins
4: sí
3: horrors heu vist?
4: Sí que has votat.
1: Horrors, horrors. Un museu dels horrors podria fer.
3: Exacte, és que realment és fort com cada any es superen les, en mediocritat i en surrealisme els regals que s'arriben a veure de les famílies als mestres que... Vull aclarir primer que jo sé que es fa amb tota la bona intenció del món, només faltaria, vull dir, sempre hi ha algun motivat que té la necessitat perquè s'estima molt aquell referent, perquè realment sent que en aquella mestra, en aquell mestre, fins i tot doncs, també el personal de suport educatiu en general, doncs se li vol fer un agraïment a final de curs i això ho trobo maquíssim.
1: Mira,
3: i trobo molt
1: jo
3: xulo.
1: Jo et diré que arriba a la conclusió després de tants anys que hi ha gent que fa això perquè li agrada anar a comprar. Perquè hi ha gent que tot l'any no es mou un dit i no entra a l'AFA ni per equivocació i no ve una assemblea a l'AFA ni perquè li hagi caigut un boli i en canvi arriba el dia 20 de juny i de sobte té sent una imperiosa necessitat d'anar a comprar tota l'estona.
4: Jo has de dir que en el nostre cas ho hem fet bastant bé. Perquè ara suposo que ens diràs tipologies de regals i coses.
3: Faig el meu rànquing particular com a mestre no exercint,
4: sí,
3: però que he vist coses, he vist moltes coses durant la meva etapa de pràctica.
4: He vist coses.
3: He vist coses que no te creeria.
4: Exacte.
3: I també les meves amigues que encara són mestres que bueno, aquest cap de setmana ha sigut cap de setmana de passar pels grups de WhatsApp tot de coses.
1: Ah, veus? És que clar, és que...
3: Tot de regals i obsequis i ofrenes obtingudes el divendres, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Va, doncs el número 5, és a dir, el pitjor dels pitjors, encara potser hi hauria, podríem trobar coses pitjors, però jo trobo que les 5 coses que us portaré, 5 tipologies de regals, és potser la pitjor que et pot tocar, és que a la teva aula les famílies no s'organitzin, que jo entenc que també és una missió una mica complicada.
1: No, home, no, per favor.
3: Però no hi ha coordinació, al final es decideix que cadascú faci el que vulgui.
1: Sí, home.
3: I acabes tenint una quantitat de pongos desperdigats i com molt diversos, inconexos entre ells, és a dir, aquella mestra, aquella monitora de menjador, perquè també a vegades els hi toca, arriba a casa amb una caixa d'aquestes de la fruita, plena de cop una tassa, random, però a més, tassa de Mr. Wonderful.
4: Sí, home.
1: Sí.
3: Després, de cop, un marc de fotos amb la foto de l'aula.
4: Que totes són en castellà, les tasses aquestes de Wonderful.
3: Totalment,
4: no hi ha ni una en català.
3: Tio, clar, ho és. La mejor maestra,
4: en
3: per l'amor de Déu. Bueno.
1: He de dir que n'he vist algun, hi ha uns aparadors que jo freqüento, que ara i aquests dies fa un mes que només tenen coses per mestres a l'aparador.
4: I
1: allà n'hi ha en català, almenys.
3: Molt friqui.
1: Sí, sí.
3: Tot el Tiger sencer i tot l'Alehop, tot allà ficat en una caixa de la fruita.
4: L'Abacus també, fa uns dies que té tot un frontal dedicat a això. Com li dic, no
3: és un nínxol de mercat,
4: sí,
3: eh? Abans no existia. Aquí hi ha hagut la
1: totalment, primera pela.
3: Doncs això, com tot de coses, però inconexes entre elles, que dius, bueno, molt bé, doncs aquesta família m'ha portat això, aquesta altra això, com compareixen entre elles, és lleig, perquè llavors hi ha la comparació, a més són nens i nenes, són criatures que els pots fer sentir fins i tot malament, no?, de dir, hòstia, és que a casa meva hem fet aquesta postaleta i els altres han vingut aquí amb un ram de flors, tal. Organitzeu-vos, sisplau. Sí. No heu tingut un fotogrup de WhatsApp, traiem fum tot el curs, perquè ara no em pugueu fer una mini enquesta sobre com organitzarem el regal de la mestra, si és que realment li voleu fer regal, que tampoc crec que sigui necessari.
1: No cal.
3: El meu postulat final és que tant de patir i tanta mediocritat i tant de culturisme, per què, no? Vull dir, és necessari? Jo crec que no.
1: I sobretot una mica de coherència, no? Vas al final de curs, dones unes gràcies ben donades, sinceres, una bona abraçada.
4: És molt complicat. Quan ja has entrat en tot això, i portes, per exemple, jo què sé, infantil 3, 4,
3: clar,
4: 5,
3: no pots fer el precedent. Has de fer la resistència.
4: En quin moment ho deixes de fer?
1: A casa
4: si ho deixes de fer, aleshores és, i per què li han deixat de fer? Ja no estan contents amb aquesta mestra?
1: No, jo penso que és molt, i a nivell individual sobretot, es fan les llistes de qui participa i qui no participa, i ja veus que l'any participa menys gent, perquè la gent va veient la llum.
3: Va veient la llum. Estem anant cap al camí de la lluminositat. Va, doncs el número 4 us diria que hi ha doncs, tot un conjunt de regals personalitzats. O sigui, sí que hi ha hagut una organització de les famílies, però coses molt fora de lloc. O sigui, aquests són els meus preferits, realment. O sigui, quan
1: no.
3: Les meves amigues m'envien fotos d'això, penso, uau, sí. Les famílies de la teva classe han pensat que era molt bona idea fer-te una tovallola estampada amb les cares dels infants, que dius, però tu penses que aneu podent anar a la platja amb una tovallola amb les cares d'aquests nens de 4 anys?
4: Aquesta mestra fent toplés, posant una teta damunt d'un nen.
3: Ah, clar, és que tria sobre de quin t'asseus.
4: Clar.
1: Bueno, i pot ser modalitat foto, modalitat dibuix de la criatura de 4 anys, que no sé què és pitjor.
4: No cal.
3: Per mi el pitjor són les fotos, els dibuixos encara.
4: Hem caigut, evidentment a la meva classe hem caigut a fer regals, no tovalloles, però regals personalitzats.
1: Tasses.
4: Ho hem deixat córrer.
1: Ah.
3: No. Les tasses encara, mira, com a mínim, col·lecció de tasses que dius...
4: Aquella bossa de mà amb els noms de totes les criatures, dius, per què? No cal.
0: Per què ho heu fet aquest any?
4: Aquest, no, aquest any m'ho hem fet molt bé. Una cistella de mimbre. Ja està. I vull, sense personalització.
1: Perdona, però hi ha gent que prena coses, espero, almenys, de fruita. Vull de sobre. La fruita te la menges, però si què em fots? Si vols dir quatre cistelles de mimbre, vaya pongo.
4: Una cistella, perdona, una cistella de mimbre per passar l'estiu, quin problema hi ha.
3: Ah, però com un bolso, no?
4: Sí, un bolso, un bolso.
1: Però potser no li agrada, és que esteu pressuposant...
4: Sí, és molt de l'estil de la mestra.
1: Sí, clar, tu ho estic trobaràs.
0: És igual.
3: Ho has portat tu, aquesta iniciativa, Sergi?
4: No, no, però la vaig pensar, molt bona idea. Jo, la que vaig portar jo va ser fa 2 anys i vaig regalar un llimoner.
3: Ah, mira, doncs encara.
1: Igual aquesta persona
3: s'ha arribat
1: a les
3: encara.
1: Plantes.
3: Va, sí. Ah, perdó. Sí, ara encara estem això, en aquesta secció d'objectes personalitzats, que ja et dic que pot anar des d'una tovallola fins a una samarreta, que també em sembla... La samarreta és com... Però tu, quan penses que portaré una samarreta que posi...
1: L'escola,
3: Ramon Llull, no sé què, amb tots els tot de noms de nens... De veritat, horror. Horror, però... Jo entenc que, mira, la intenció és el que compta, tu estàs allà, penses molt bé, molt mono, tal, i se'n va immediatament allò a una caixa al traster que no saps mai quan tornes a treure d'allà. No passa res. El número 3.
4: Sí.
3: Jo crec que aquesta categoria és la que et pertany,
4: sí.
3: A Sergi, que són espècies, en general. Paneres amb
1: sí, això, menjar
3: o de cop i volta... Bueno, doncs aquesta cistella de mimbre sí. No m'ha semblat malament, sí. Com fot bols...
1: T'ha d'agradar, perquè igual la tia aquesta té un estil que no té res a veure amb la cistella de mimbre, no la posarà mai.
4: Fot el tiquet allà i dius, si no t'agrada...
1: A mi em regales un bolso de xarol i te'l foto pel cap.
4: Però és que tu no te regalaria mai un bolso de xarol, què m'estàs dient?
1: Però tu no saps la mestra de la seva vida privada què fa.
0: I tant, igual t'agraden els.
1: No, tampoc.
4: Tu te regalaria un jersei d'aquests així... Cumbes.
3: La Laia està totalment en contra dels regals, sí. Jo en realitat també. Però és veritat que posats a regalar, prefereixo això que una tovallola amb la cara dels 24 nens.
1: Home,
3: de la classe.
1: Home, clar, és que sempre hi ha un pitjor.
3: Llavors, això, una mica d'ampolla de vi, clar. Una mica de...
1: Que jo no bec, m'ho fes una ampolla de vi i m'ha de fer el pel cap.
4: Un pòster de la selecció espanyola.
1: Sí, exacte, és que veus, és que no hi ha manera d'encertar-la.
4: Un pòster d'un gat.
3: Un bon ram de flors, però ram de flors xulo, que després dius, mira, això t'ho posaràs a casa com a centre de taula durant un parell de setmanes, i després ja a mar, saps?
4: Sí.
3: Això està bé. Un llimoner també m'ha agradat, aquesta idea.
1: I de tot el que has dit un llimoner encara.
3: Però és veritat que si vius en un pis d'un metre quadrat com jo, on te'l fots el llimoner?
4: No, però ja sabíem que tenia pati aquesta persona.
3: Ah, mira, veus, estava tot pensat. Estava jo que com a mínim heu pensat quin espai tindrà per guardar això, perquè la gent no té cap tipus de respecte pel teu espai personal. Dius, on posaré jo, no sé...
1: Un llimoner.
3: Exacte, aquest llimoner. Llavors, en el número 2, per mi, ja de les coses que fan més il·lusió, és aquesta cosa d'organitzar-se, les famílies en si, per fer una manualitat o un obsequi fet pels infants... que després tampoc saps on fotre'l.
1: Aquest
3: de
1: dir, Laura, perquè tu no has exercit, però la mestra que fa 12 anys que fa la mestra, tu saps quants àlbums té,
3: no,
1: ja?
3: No, després ho fotràs a mar igual.
1: Vull dir, que això no pots, no, això no pots emmagatzemar.
3: No,
1: no.
3: Aquell quadre col·lectiu que han fet
1: no,
3: tots
1: res,
3: els nens...
1: Res.
3: Allò tampoc t'ho penjaràs a menjar.
1: I encara et sentiràs malament per haver de llançar. Si pots veure un marron en aquesta persona...
3: Però hi ha una cosa que fa il·lusió, que és... L'acte col·lectiu, o sigui, de dir, vale, les famílies s'han organitzat, han decidit que volem fer un regal, han decidit que el regal no havia de ser una cosa comprada, impersonal, tal, han implicat els infants i s'han quedat una tarda per fer això.
4: Que facin una magdalena entre tots.
1: Sí, te la menges tala, i també, ja està.
3: Sí, home, no.
4: Que agafes el tifus, eh?
3: És això, després el que tu facis amb aquell objecte, jo crec que és indiferent. És veritat, però com a mínim tens com la sensació de que hi ha hagut una mena de conxorxa positiva per poder-te fer aquest obsequi.
4: Ha de ser, però, una cosa orgànica que mori, que fini.
1: Que mori, ha d'afinar.
3: Sí. Ha d'afinar, però és veritat que tot el xou que implica per les famílies. Dir, ara quedarem dia, a les 6 de la tarda,
1: no passarà.
3: En aquest espai, per fer un mural col·lectiu. Bueno, una hippiada històrica que jo, com a família, no sé si em faria...
1: A més, el moment final de curs, però, que ja no se nota que es vores. Vull dir, no,
4: exacte.
1: No.
3: Exacte. Per últim, número 1.
4: Vinga.
3: Ja està. Regaleu un sopar.
4: Un massatge.
1: No,
4: massatge sí.
1: Sopar sí, massatge no.
4: Per què no?
1: Perquè
4: massatge?
1: No, perquè a mi no vull que em toquin, per exemple, i a mi no m'agraden els massatges, no tothom...
3: Laia, ho estàs portant molt a lo personal,
4: Laia, no sé què estàs dient.
1: No, però, de veritat, massatges i espais estic en contra, també.
4: Doncs me'l quedo jo, el teu. A veure, tots els... regaleu-li massatges a la Laia, que ens el regalarà a nosaltres.
3: Jo, mira, he de dir que si veus que la persona és avasada, aquest tipus de coses, i mai ja se'n va normalment o no s'aigua estar mal, però passa un cap de setmana, dius, ok, d'acord, o un sopar o un massatge.
1: Però saps què fa la mestra?
3: Si no ho saps, si no tens aquesta informació,
1: un sopar, sí.
3: En un lloc que estigui una mica bé del poble, no. I això jo normalment hi ha consell.
1: Tothom sopa.
4: No, perquè potser hi ha mestres que no els agrada sopar.
3: La Laia, més, és que no tenen amb quina sopar. Has de quedar amb ells per la sopar.
0: La Laia està molt preocupada perquè no preassumim la vida personal i els gustos dels mestres. És la principal preocupació de dels docents, no?
1: Jo penso que no, però que regalar massatges és absurd, estic molt en contra.
0: Mira, tenim a la Francina, que li han regalat anar a un spa. Què et sembla? Diu, la Francina, sí, soc mestra d'escola Bressol, que no vetlladora, soc mestra, i diu, correm fins al 31 de juliol. Clar. I diu, m'esperava la típica tassa, ampolla, tot evac, que ja en té mil, però al final han regalat comptes per l'escola. És a dir,
1: això molt bé, ara, per fi!
0: I entrada triple per anar al Magma per les tres mestres
4: Magma
0: de l'escola. Sí, és un spa. És un spa.
3: Això també és una mica putada, eh? Francina, sí, o sigui, no parlar del Magma en si.
4: Perquè hi hagi d'anar amb les amigues.
3: Triple, en plan, sí. No sé si ets molt col·lega d'aquestes dues persones.
1: Però és veritat que t'obliguin... Trobar-te allà amb banyador amb la por de gimnàs que fa i l'aigua calenta. No vull saber res.
3: Que t'obliguin a passar el cap de setmana amb les de la feina. Et cauen fatal. Déu-n'hi-do. Autèntica tortura.

0: experts, ICAT.
1: És el No Panty Day i atenció perquè podria semblar una mica tòxic, però sembla que no va per aquí la cosa. Laia, amplia'ns la info.
2: Doncs mira, és la reivindicació de moltes dones que reclamen el dret a moure's sense roba interior per anar més còmodes, més fresques, etc. És a dir, no és una mirada masculina que diu ai, m'agraden les dones ja, sense roba interior. No.
1: De fet, la figura aquella de cremem els sostenidors o llancem els sostenidors pot semblar com molt antiga, com de la onada 1 del feminisme, però oi que avui en dia...
2: És que s'han d'anar recordant aquestes coses, que es vagi com vulgui, no, sobretot.
1: S'ha normalitzat de forma bastant tranquil·la, no?
2: És que la pressió estètica, no et pensis, la pressió estètica torna i torna amb força.
3: Va més per la part del damunt que no pas la part del davall.
2: Jo crec que parla d'això, aquesta
3: reivindicació. Perquè jo, per exemple, sense calçotets jo no estaria més còmode.
2: No, jo tampoc sense calces en principi. Sobretot el que molesta més són els sostens, clarament. Però bé, per això us deia, jo d'entrada molt a favor, és veritat que jo vaig més còmode però sense sostens a l'hivern que no pas a l'estiu, perquè a l'hivern ja portes moltes capes i en canvi l'estiu és veritat que vas més suelta i per tant si algun moment te'ls deteriora jo crec que és més a l'hivern que no pas a l'estiu. Però bé, volia aprofitar aquesta dieta tan fantàstica de la dona sense roba interior per parlar d'un tema molt més actual, si més no pel que fa al clima i en aquest temps de calor, que seria el tema del nudisme. Perquè és que ens hem fixat que d'uns anys cap aquí la pràctica del nudisme ha baixat. O sigui, sí, el fet de banyar-se i prendre el sol despullats a les platges ja no és tan habitual com ho era fa 10 o encara menys 20 anys, no? Fins i tot podem afirmar, sense falta la veritat, que el gruix de nudistes, si tu et trobes a una platja de nudistes avui en dia, són bàsicament boomers o, si més no, gent que passa dels 40 anys. És a dir, nudistes joves no n'hi ha. O n'hi ha poquíssims. Per què ha passat això, no? Potser és interessant que ens fem aquesta pregunta. Algú parla, ho estic llegint, del concepte malentès, és a dir, d'una voluntat d'una part de la societat que ha volgut com associar el nudisme a l'exhibicionisme, quan no tenen res a veure. O sigui, us volia recordar que el nudisme neix al segle XIX amb el vegetarianisme, una mica com a pràctica que ens acosta a la natura, que ens fa més vinculats a la terra, que ens treu, doncs, les coses que no necessitem, no? Al final és com arrelar-se una altra vegada a la part més natural de la vida. Però per alguna raó, el vegetarianisme ha mantingut la seva bona percepció entre la societat, el nudisme no tant, i trobem molts vegetarians joves i, en canvi, molt pocs nudistes joves.
3: Sembla mentida, no? 2026, que veiem el nudisme com una cosa encara tabú.
2: Aquí vaig, és a dir, ens hauríem de preguntar per què. I aquí jo crec que hi té molt a veure el tema de la pressió estètica que us deia. Els joves avui en dia i les joves pateixen molta pressió estètica. Amb això s'ha millorat poc. També és veritat que es diu que les noves generacions estan més lliures de prejudicis que en el anteriorment, i que també que tenen models estètics molt més variats que no pas els que teníem nosaltres. Però sembla que encara la pressió estètica, és a dir, un cop tu tens dret a despullar-te, però tu mateix potser no estàs prou orgullós del teu cos en relació als cànons, no? Les xarxes socials en això han vestit uns cànons molt més estrictes. Potser ens falta una mica, doncs, de cultura de la diversitat. Finalment, també, i associat també a una disminució de les pràctiques de topless a les platges, que també n'hi ha hagut molt menys, sembla que seria molt important la irrupció d'aquests dispositius electrònics de petit format.
3: Ara,
2: és a dir, telèfons mòbils, tauletes...
3: Jo veig la cosa més cap aquí, eh? És clar, la irrupció de tots aquests dispositius que poden captar la teva imatge en qualsevol moment,
2: en pocs instants pots tenir la teva imatge penjada a les xarxes. Clar. I a ningú no li agrada, evidentment, i malgrat que això estigui naturalment prohibit, doncs la gent una mica fa el que vol i és normal que les persones que anirien despullades potser se sentin cohibides davant de que arribi altra gent amb un mòbil que, a més, és molt difícil de saber si t'estan gravant o no. Aquest tipus de coses són cada cop més complicades. Mira, i, per tant, exposar el teu cos nu, doncs, et tira enrere.
1: Sempre que traiem aquest tema o un tema similar, apareixen oients molt legítimament que denuncien els tèxtils. Ja sabeu que li diuen així.
2: Exacte.
1: És com els màgels del nudisme.
2: Però perquè sembla que últimament han envaït molt les platges nudistes, els tèxtils.
1: El que reivindiquen és tan senzill com això, que les zones nudistes siguin, doncs, només per a gent que va nuar. En Roger diu, en tinc més de 40, sóc nudista, i efectivament, cada cop tenim més platges que ens envaeixen els tèxtils. I la senyoreta Su, que ens diu, bon dia, jo sóc nudista i jove. Emoji d'acord, digue'ns l'edat també, perquè això de jove, jo porto molts anys posant-m'ho i no m'ho he tret encara. Digue'ns també quina edat tens i farem una mica de demoscòpia experta.
3: És que és molt injust, o sigui, que els tèxtils envaeixen les platges dels nudistes quan els nudistes no poden estar a les platges dels tèxtils.
2: Exacte, més són normatives molt restrictives i molt com proteccionistes.
1: No ho sabia, això, en sentit contrari.
3: Jo diria que no, en platges no nudistes...
2: No sé si en platges, però sí que és veritat que hi ha normatives al voltant de com es pot, on es pot i no es pot anar despullat, no és a tot arreu per descomptat, eh? Això sí que és complicat. En tot cas, jo el que pensava és que potser estaria més bé que estaria bé que féssim una mica de pedagogia tots plegats internament, en les famílies, a les escoles, etc. I en relació a això, em va captivar moltíssim fa un parell d'anys o tres que va sortir un llibre que recomano moltíssim, que es diu 3, 2, 2, 1, Culs al sol. I és un àlbum il·lustrat per infants i per tota la família, en realitat, que és bàsicament tot de gent despullada a la platja amb cossos absolutament diversos i superfidels a la realitat. I és un conte que penso que és d'obligatorietat tenir-lo a casa perquè els infants han de conèixer tota la varietat de cossos que hi ha, no només els que surten als anuncis de roba interior, que són un model molt concret que, a més, no són gens fidel a la majoria de realitat. Per tant, 3, 2, 1, Culs al sol i potser permetem que el nudisme torni a aflorar una mica.

0: de parlar de sèries, perquè en venen unes quantes de noves aquesta setmana, i tenim dos retorns destacats. Torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió, tele britànica, feta amb titelles, ara amb nous ninotets, òbviament, veureu Trump, Putin i tota aquesta gent, i també torna la que sentim de fons, nova temporada de La Casa del Drac. Amplia la informació en Marc Garriga.
1: HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'spin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica i transgressora Rocío Jurado, la dona que va trencar els estereotips clàssics de l'artista folclòrica. I hereby declare myself ruler of Earth. Germany, you get a sneak. Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. No escapen de la befa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena a Filmin. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'última pata de

0: I Laura, tenim aquí ja molt a tocar la gran batalla entre gossos i petards.
1: Aquí cadascú té com una mica el seu rang de tolerància. Hi ha gent que està zero a favor ni tan sols per la revetlla de Sant Joan de la pirotècnia. Hi ha gent que pensa que no molesta tant i que ja no només per Sant Joan, sinó que és un element que pot formar part d'altres festivitats i d'altres moments de la vida. Jo us acoto una mica la meva preferència o el meu límit de tolerància i ja em direu què en penseu.
2: Això és la prèvia de la pregunta de demà, eh? Oients, tranquils, no opineu. Demà és el dia en què parlem de tot plegat, però ara ens fa la prèvia de la Laura.
0: Guardeu-vos-ho, que demà us farà mandra repetir.
1: Clar, i demà, o avui, si no, envieu una nota de veu i dieu és per demà, i demà la posem.
2: Això us farà reflexionar tot el que us dirà la Laura.
1: Bueno, no, aviam, jo no tinc mai la raó absoluta de tot, simplement us dono la meva opinió, perquè penso que, sincerament, crec que és una opinió força moderada, o sigui, força de consens, ¿vale? Partim de la base que jo, el dia de la revetlla de Sant Joan, estic a favor de mantenir la cultura popular i de fer fogueres i de fer tronades i de tirar petards, puntetes i tota la història, ¿vale? He de dir-vos, però, que la indústria dels petards en general em sembla una mica fastigosa, o sigui, d'entrada, que un mes abans de la revetlla de Sant Joan ja hi hagi paradetes a tot arreu de petards i que hi hagi com aquesta mena d'incentivació, de packs, de vinga, va, compren més i compren més i compren més, bueno, el capitalisme doncs actua en tots els àmbits, no? Tampoc ens en podem desfer. Però sí. Bueno, sí, l'objectiu és que la revetlla de Sant Joan, qui vulgui, tiri petards i gaudeixi del soroll i de la tradició, ok, em sembla bé. Ara bé! Però 24 hores abans de la revetlla de Sant Joan, jo perquè he d'estar tranquil·lament fent la puta migdiada a casa meva, que és un dia laborable, a més aquest any, avui 22 de juny, i està sentint com la gent tira supergatos al carrer de sota casa.
2: Què m'estàs dient?
1: Això no passa a casa teva, Sergi, només passa aquí
2: perdona,
1: a Barcelona.
2: Ja fa dies que estic sentint petards.
1: Ah, bueno, clar, ja.
2: No, que no limitis a 24 hores. Que
1: ah,
2: ja,
1: no, un mes, clar.
2: Ho limito a una setmana vista, que ja estan...
1: Bueno, des que hi ha les paradetes venent petards, tu ets lliure d'encendre'ls quan vulguis.
2: El divendres estava en un parc i bueno, vaig haver d'agafar les nenes i endur-me-les d'un lloc on estan ja tirant petards a saco. Ai, com es diuen aquests, els que sonen més fora?
0: Bueno, tenen
1: tot ple de nom. El TNT, Mira, un dia també podríem portar, de fet demà podríem portar el catàleg.
2: Sí.
1: A mi em fa molta gràcia els noms.
2: Super mega mazo.
3: Però esteu d'acord que hi ha bastant catàleg en català, de pirotècnia?
1: Sí.
3: És una cosa que em sorprèn positivament.
1: Perquè hi ha aquesta empresa, la Traca, que és com una mica una de les que té el monopoli, que és molt catalana i té tots els noms en català dels petards.
2: I que hi ha aquesta, Petard CM, no? També hi ha...
1: N'hi ha unes quantes.
3: Sí, n'hi ha diverses. Jo, com que crec que és una cosa que està eminentment aquí, doncs per això es fan els catàlegs
2: en català.
1: Clar, bueno, també forma part de la nostra cultura.
0: De fet, la Laia em deia l'altre dia que té alguns TNTs ja comprats per vuitens a final, perquè les fases de grups no tenim massa esperança, però per vuitens o quarts els faràs esclatar, oi?
3: Sí, a mi, jo tinc molta esperança. Posar cada gol que rebi Espanya ja tiro un petard, perquè si no la cosa pot anar.
1: És a dir, tenim la Laia, que està en contra sempre de tot, però de cop i volta ets la tia que tira petards amb els partits de futbol.
2: No.
3: Sí, és veritat.
1: Però
3: no
1: és
3: contra Espanya.
2: No, la Laia
1: ni contra
2: molt
1: Espanya ni contra ningú, tio.
2: Està molt a fort dels petards
3: de la Laia. Però no són forts, ho diuen en Roger, que són TNT, és mentida, són les piules clàssiques.
1: Laia, a mi me la suda. O sigui, jo no de tirar petards per partit de futbol, us els podeu fotre pel puto cul.
3: Ah, no,
2: la Laia vol fotre petards dins el cul dels gats.
3: No, això ho dius tu. Jo sóc molt en contra d'aquestes coses. Em faria un pobre... Mira, em tornaria animalista si veus algú fer això.
2: Ah, val.
1: Doncs mira, ara m'ha desmuntat tot l'argument. Bueno, sempre està bé que hi hagi alguna excepció, perquè després no ens puguin dir sempre esteu igual amb el mateix discurs i no talment i no sé què. Però majoritàriament, qui és la penya que tira petards en un parc infantil un dimarts a la tarda?
3: Home, però jo parc infantil
1: abans
3: no.
1: Abans de Sant Joan.
3: Parc infantil
1: bueno,
3: no,
1: parc infantil és igual. Al carrer, en un moment que no toca, Laia.
3: Val,
1: en un moment que no és ni Sant Joan ni res.
3: No, al carrer on hi ha gent.
2: Feina,
3: no.
2: El gènere?
1: El gènere, sí.
2: Els homes.
1: Bueno, vale, perdó, eh? No sé, jo ho deixo aquí per reflexionar.
3: Sí, és veritat, que són molts homes.
1: Sí, la necessitat que tens de cridar l'atenció. És que per mi és el mateix perfil que els que tenen aquelles motos que foten una
2: estrella
1: horrible. El mateix perfil de gent que ha d'estar en un bar picant a la taula,
3: perquè són gent que molesta els altres, però insisteixo, un petard tirat a casa meva no molesta. O sigui, una cosa és la molèstia so, que no comparteixo, i l'altra és la molèstia tirar-ho on pot passar persones. Això sí que no ho tiro jo. O sigui, on hi ha persones no en llevo
1: mai. Ja, però el so és el mateix, Laia.
3: Home, igual no és. No és perillós.
1: Però és un ensurt innecessari.
2: A veure, és que hi ha un llindar del soroll que ja dius, val, fins
3: està
2: aquí.
3: Està clar, però jo no he comprat mai més que una piula, eh?
2: Home, és una piula.

0: no molesta ningú.
1: Per això?
2: Bueno, ah, vestiu de piulets.
1: Jo només
2: piulets,
1: dic que reflexionem sobre aquest assumpte.
3: Xavals i xiquets.
2: Digues, digues.
1: Ja està, que no hi ha cap necessitat de tirar petards abans de Sant Joan. I també et diré, dins del propi àmbit de Sant Joan, vale, tirar-los a casa teva i, o a la platja o en una plaça on s'està fent la sequera,
3: on s'està fent,
1: celebrant i tal, és un lloc on per sentit comú està indicat llançar-los, tothom està pendent de si està prop o no dels petards, tothom està alerta. Has d'anar a rebentar una claveguera? Pregunto.
3: No, clar que no, això estic super en contra.
1: No, però és que la gent ho fa i ho troba divertit i no està penalitzat, i està totalment normalitzat, i els pares, hi ha pares machis que incentiven els seus fills perquè siguin així d'aquesta manera.
3: D'acord.
1: I peten garrafes i ampolles i palanganes, no? És que la qüestió és destruir.
0: I tutxanes.
1: I tutxanes.
3: Tutxanes també està molt
0: bé. Els foradets són per això, no? Els foradets.
3: Tutxanes no ho trobo tan greu perquè a tutxanes, si són destinades ja a això, vull dir que són tutxanes que no estan fent cap funció.
0: Si estàs tutejant una immobiliària.
3: Sí, també,
1: Laia, no tens cap lloc de credibilitat en el moment que estàs normalitzant que es rebentin tutxanes al mig del carrer.
3: No, al mig del carrer no, en un pati.
4: Els experts. ICAT.

0: comencem ara en els concerts que tenim pels propers dies, més festes a majors i més festivals. Comencem ara fixant-nos en Vilassar de Mar, que allà el seu patró ja és Sant Joan. És com pitjor per ells. Tens una festa menys, perquè Sant Joan però ja és la seva festa major. Actuaran les fades, això sí.
1: Sí, exacte. Ja fa dies que els vilaracencs estan de festa i aquest dimarts els visiten les fades. Aquest trio procedent de Mallorca i Barcelona van treure divendres passat aquest tema que sentim de fons juntament amb Triquell i segur doncs, que no hi faltarà en aquest concert de dimarts a la nit a l'aparcament del Patronat Parroquial de Vilassar. Per cert, que Fades també actuarà dissabte al Pride Costa Brava, que es farà a Lloret de Mar, i diumenge al Masnou. Tornant a la Festa Major de Vilassar, a l'Escola Pérez Sala s'hi farà un concert de revetlla amb les que faltaven. Passem ara per un dels pobles que més música ofereix aquestes dates, que és Valls.
2: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begur, vull veure amb la vida si fos l'últim dia, el vull passar amb tu.
1: És un dels caps de cartell dels concerts del Solsticidi que es fan a l'Hort del Carme de Valls. El terrassenc hi actuarà dimarts. Abans d'ell serà el torn d'una de les veus amb més força i personalitat de l'escena valenciana, la Naina, i qui tancarà aquesta nit de música a Valls serà el DJ de Taradell, Casu. Aquests concerts, que són tots gratuïts, començaran a un quart d'una de la nit. L'endemà de la revetlla, dimecres, Flashy Ice Cream.
2: Imagina, tu i jo fent l'amor a la piscina.
1: Flashy Ice Cream també passarà per Valls, igual que Ginestar, que continua el seu tour amb Gira Tot Igual però Diferent. També hi haurà temps per les versions musicals de Coco i per les sessions d'una de les DJs més consolidades del nostre país, la DJ Trapella.
3: Trapella, jo vull ser Trapella, no mengis l'orella. No puc...
1: Com diem, la Marta Riera, coneguda artísticament com a DJ Trapella, actuarà dimecres a Valls, però el dia abans la nit de Sant Joan ho farà a l'Estartit, dins de la programació de l'Ítaca. La festa l'obrirà l'artista de Sabadell, Venus, continuarà amb Cupido, que fusiona trap amb melodies indie, els 31 Fam, Barry B, que està molt de moda ara entre els fans de l'escena urban, i la DJ Trapella, com dèiem. I ara marxem cap a Reus.
4: Amb una sessió d'aeròbic, vull donar-ho tot amb el meu body, vull córrer com el Sony. Estic...
1: Perquè Doctor Prats actuarà a Reus dimecres a les 10 de la nit, el concert es farà al Parc de la Festa, on es fan les barraques de Festa Major. Després d'aquesta banda de Terrassa, la festa quedarà a càrrec de Juancho Escalari i la Rudevan. Passem ara per Olesa de Montserrat. De Sant Joan quedarà càrrec de Mamaduixa i Ginestar. Els concerts es faran al Parc Municipal i són gratuïts. Per cert, que els germans Terrassolses, a banda d'actuar a la nit de Sant Joan a Valls i dimecres a Olesa, també actuaran dijous a Sant Cugat del Vallès i dissabte a Santa Pau, al Descampat Festival.
5: Ei, jo sóc el vell del món, que tinc un amor que va millor.
1: I ara escoltem els Catarres, perquè dimarts actuaran a la tercera edició del Festival Flama de Campdevànol, un festival que va néixer amb l'objectiu de passar una nit plena de tradició, música i festa per celebrar Sant Joan. El concert començarà a la mitjanit a l'antiga escola Pirineu. Fixem-nos ara en els concerts de dijous. Aquest dijous, Santa Perpètua de Mogoda i celebren el Dia de l'Orgull LGTBI+, amb una programació que reivindica una societat diversa, inclusiva i respectuosa amb els drets de tothom. Pel que fa a la música, al vespre a l'amfiteatre del Parc Central hi actuaran Fades i Esbatlana, més o menys cap a quart de 10 de la nit. Per cert, que Fades també actuarà dissabte a Lloret de Mar i diumenge a la Festa Major del Masnou. Seguim ara fent una mirada a l'agenda de Manu Guix. Setmanes l'artista barceloní va patir doncs, una pneumònia i va haver de fer canvis en la seva agenda mentre es recuperava, i aquest dijous es reprèn el concert del Festival Toca'm, que estava previst a principis de mes a Tortosa. Dissabte, per cert, també farà un concert acústic a Sant Sadurní de l'Heura per tancar el cicle de concerts a peu de Gavarres. Els qui també faran doblet aquesta setmana són els Tiets.
6: Què passaria si ho deixéssim tot? Agaféssim un dia i ens pirem pel món.
1: Divendres, Oriol de Ramon i Xavi Coca posaran música a la Festa Major de Sant Cugat del Vallès, actuaran a 3:15 al Parc de Ramon Bernils i diumenge passaran per Rubí. El concert serà gratuït i començarà a 11:45 de la nit a l'Escardívol, on també estan de Festa Major, és a Tossa de Mar.
7: No hi ha plan B, haig d'arriscar, sé el que em convé, no em puc traicionar.
1: Buh, actuarà divendres a l'escenari de la platja Gran de Tossa. La banda de Calafell actuarà dins la gira de celebració del 20è aniversari del grup. Després la festa quedarà a càrrec de Mont DJ i l'endemà dissabte, en aquest mateix escenari, hi actuarà l'Alfred Garcia, Los Manolos i la DJ Neus González. I acabem amb Pepet i Marieta. Pepet i Marieta és una de les tres propostes d'aquest divendres del Perifèria Cultural. Arriben amb el seu emotiu comiat L'última i Mont anem. El concert es farà a Cal Rosal d'Olvan i encara queden entrades a la venda. L'endemà dissabte la banda passarà per la Fira de Lutiers de Campredó, on per cert també hi actuaran Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, Germà Negre i Banda Patilla.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també es reforcen els agents rurals. Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 23 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes el factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I en cultura, més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, un dia on que s'espera aquesta operació sortida de més de 500.000 vehicles a la mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. A hores d'ara, en aquest sentit, força tranquil·litat. El que sí que hem de destacar és que tenim un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida, doncs, talla un carril de circulació des de primera hora i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim una segona incidència, en aquest cas un vehicle avariat a la A27 a l'altura de Constantí, que en direcció Valls, en sentit nord, doncs, també deixa un carril de circulació tallat provocant poc menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, parlem de retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim retencions intermitents al nus de la Trinitat i a la Santa Coloma de Gravenet per la B20. De retruc hi ha afectacions als primers trams i primeres meitats de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions a la C58, al punt d'entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell, en direcció a Barcelona, i també a la AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa durant un quilòmetre. Per altra banda, l'antídot habitual intermitent també a l'altura del vessant Llobregat, concretament per la B23 a Sant Feliu de Llobregat i també a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, una altra vegada. Avui ens haurem de calçar per la calor i, de fet, ja al matí torna a despertar francament suau, especialment arran de mar. I avui amb una petita diferència respecte a ahir, i és que han aparegut i estan apareixent alguns núvols més baixos o boires i tot. A la Costa Brava, la resta del país, cel que ja està serenat, només amb aquest polsim en suspensió, un aspecte una mica marcià del cel, i això ja és preludi de la tarda una altra vegada calorosa que tindrem. De fet, a les comarques de Ponent tornarem a arribar a la xifra dels 40 graus de màxima, arran de mar moltíssima xafogó, però en general una tarda de ple estiu, i amb algunes tempestes que novament apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida, d'una forma local i sobretot amb ventades destacables. Precaució al bosc. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan, una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
4: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on te la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a Lella.
1: Per la revetlla cal tenir especial cura a la carretera, on a les darreres hores han mort dos motoristes. Un d'ells és un veí de Vidreres que va xocar contra un cotxe a Lloret, a la Selva. La moto, que circulava pel voral avançant els vehicles, va impactar contra el cotxe que girava a la dreta. Una víctima que s'afegeix al veí de Corbera de Llobregat, de 58 anys, que va perdre la vida al matí a l'AP7. El sinistre va obligar a tallar la via durant prop d'una hora. Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit, de fet, una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida mateix, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
5: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
7: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRA.
5: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs precisament Foc és Foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
8: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
8: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
10: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
11: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
8: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que han acabat provocant aquest incendi. I durant la revetlla de Sant Joan no poden faltar esteclar els petards. A les típiques fonts i bateries cada any se'ls hi suma alguna novetat. El sector destaca l'augment de les vendes dels petards silenciosos, un invent molt útil per a les persones que volen gaudir de la festa i que tenen algun trastorn de l'espectre autista, però també per no estressar els animals de companyia. És una informació del Joan Parareda, de TV Costa Brava.
12: Els establiments de venda de petards fa dies que tenen aixecada la persiana. Abans de la revetlla de Sant Joan, reben grans i petits que busquen pirotècnia per passar la nit del 23 de juny.
13: No poden faltar mai de la vida, si són, sobretot en nens petits, les sabetes, les bengales, aquests cotxes que corren i fan uns efectes lluminosos. I després també tenim les bateries, que la dia que ara això va fer unes explosions, impulsa una carcassa i explota l'aire fent una palmera. Això per mi és una de les coses més boniques que hi ha a les bateries.
12: Destaquen que cada vegada més la gent busca petards silenciosos. Són la millor opció per gaudir en família i evitar molèsties a les persones amb trastorn de l'espectre autista, de la mateixa manera que no fan patir animals com els gossos.
13: Hi ha gent que t'ho demana, que no faci fressa. Veuràs que la icona és un senyor que amanyaga un gosset, no? Bé, són productes que fan efectes lluminosos i no fan fressa.
12: Com sempre, saben que Sant Joan és un dia festiu, però cal responsabilitat. Recorden que cal fer servir les metxes i mantenir la distància de seguretat.
1: Però, petards a banda, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar la tradicional coca de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que en els darrers anys s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3% fruit de l'encariment de productes per la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones ronda els 25-30 euros. Un un quart de vuit, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
14: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
15: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per a la comunitat.
16: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
1: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquesta ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. I l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, s'ha defensat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel presumpte delicte de prevaricació en la causa que investiguen suposades irregularitats en adjudicacions de contractes de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha assegurat que no coneixia personalment l'aleshores alcalde del municipi, Félix Alonso, que és qui el va contractar a ell, i a l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, també investigat en el mateix procés. Al seu torn, Herrera també s'ha desvinculat de les acusacions. Convergència Democràtica de Catalunya ha cedit el seu fons documental a l'Arxiu Nacional, situat a Sant Cugat del Vallès. El fons consta de 150 metres lineals format per documents textuals, gràfics sonors i bibliogràfics. A l'acte d'ingrés del fons hi han coincidit tres presidents de la Generalitat, Salvador Illa, Artur Mas i Jordi Pujol. Ha seguit l'acte la Tina Forés, de Cugat Mèdia.
8: L'Arxiu Nacional ha ingressat al Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya. Per fer-ho, s'ha dut a terme un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i també amb els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, i el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou sèries documentals a les campanyes electorals del partit, així com també registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
17: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei en majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
8: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència i el president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Fons Convergent passi a formar part del patrimoni col·lectiu i nacional de Catalunya. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: El govern aprovarà avui un programa pilot per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat. La iniciativa, batejada Barris per Créixer, estarà dotada amb 30 milions d'euros i se centrarà en les famílies. El pla entrarà en funcionament l'1 de setembre i s'allargarà durant 3 anys fins al 2029. L'objectiu és garantir l'accés efectiu de les famílies a les prestacions a les quals tenen dret, ja que moltes queden fora dels mecanismes de protecció social. Els Mossos mantenen oberta la investigació per l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró i que ahir, ja us explicàvem, els fets s'haurien produït la matinada de diumenge a les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi i l'haurien colpejat amb crits homòfobs. L'alcalde de la localitat, David Boté, ho qualifica de vergonyós i diu que aquests fets no poden quedar impunes. Ens ho amplia la Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
18: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor.
19: A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
18: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
1: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny, fins les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic, Xavi Pascual, analitza els errors comesos.
20: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12.
2: les pèrdues sempre havien estat per sota de 12 també, que són dues coses que ens havien marcat, i avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc, i rebot i pèrdues han estat molt importants.
1: Manresa acollirà diumenge el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Ponsarnau. I també us expliquem que Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs.

0: 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50a de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
1: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
2: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
1: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: El Museu de les Terres de l'Ebre ha obert al públic una nova experiència immersiva. Es diu Sant Jaume del Canà Immersiu, una proposta de realitat virtual que permet als visitants endinsar-se en el jaciment protohistòric de Sant Jaume i descobrir com era aquest assentament fa 2.700 anys. I avui, a partir d'un quart d'11 de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Ara ho dic bé, la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament, era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de les danses tradicionals dels Coll Villuers, els Calafoc a l'Aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada i es balla al seu voltant.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Catalunya es prepara per celebrar una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de 500 de controls de droga i alcoholèmia. Els petards són, sens dubte, un dels protagonistes d'aquesta nit. Per veure com ha anat el ritme de vendes aquests dies, en parlarem tot seguit amb Josep Maria Vilarrell. Ell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 23 de juny. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. Dels esports, el València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C-25 a l'altura d'Espinelves en direcció a Lleida deixa un carril tallat. També hi ha una avaria a la A-27 a Constantí, on també es talla un carril en sentit nord i que provoca 1 quilòmetre de lentitud. Parlem també de retencions habituals als accessos i voltants de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat, congestió a la B-20 a Santa Coloma i, de retruc, afectacions a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, densitat per la C-58 des de Sant Quirze i a l'AP-7 a Barberà, amb 1 quilòmetre de cua en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a la R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa al temps, segueix la calor aquest dimarts. Només hi ha una petita diferència. Han aparegut alguns núvols més baixos i boires a la Costa Brava. Ens espera una tarda calorosa, de revetlla, i arribarem als 40 graus de màxima a Ponent. Molta xafogor a vora del mar i a la tarda ple d'estiu per celebrar la revetlla de Sant Joan. La xafogor serà la nota predominant a vora del mar, tot i que s'esperen algunes tempestes locals del nord al nord de Lleida. Molta precaució, està clar, al bosc.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4:30 de 8:15. Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i amb l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir-ne la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
3: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on te la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a Alella.
1: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
5: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
4: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
6: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAP.
4: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: I és que l'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, és a dir, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context, Foc és foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir això, els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
7: Foc és foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
8: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
7: una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
8: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
9: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
7: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles, i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
10: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que ha acabat provocant aquest petit incendi. Doncs el que us explicàvem, a les portes de la Revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Josep Maria Vilardell és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, la patronal del sector Baja, i també és propietari de Petardos CM. Senyor Vilardell, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Molt bon dia.
1: Aquest Sant Joan el sector preveu créixer al voltant d'un 5%. Com està anant el ritme de vendes i fins a quin punt el context internacional, especialment el conflicte a l'Orient Mitjà, ha afectat el subministrament i els preus?
11: A veure, la venda està anant bastant bé. Molt bé, diria jo. El que passa és que nosaltres sempre tenim l'últim dia que ens ho marca tot. Hi ha algunes botigues que l'últim dia poden arribar a vendre el 60% del que han de vendre. O sigui que avui és el dia. Avui és el dia que ho marca tot. Fa bon temps, a vegades està massa bon temps, no?, perquè tanta calor. Aniria bé que baixés una mica pel risc d'incendi, com comentàveu. I el que és el subministre no hi ha hagut cap problema, perquè al final la pirotècnia ve de Xina i no passa per l'estret d'Hormuz. O sigui, això ens ho han preguntat diverses vegades, la pirotècnia ha arribat a temps i no hi ha hagut problemes.
1: Cada vegada hi ha més consciència social sobre la convivència i el respecte acústic. Aquest any heu introduït productes de baixa sonoritat i kits per a persones amb sensibilitat al soroll. Expliqui'ns, senyor Vilardell, cap a on tira, cap a on va la pirotècnia catalana?
11: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia, suposo que passa, molta gent ens diu: ostres, cada vegada es tiren menys els petards. Doncs no. Cada vegada estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho, si en animals, si en persones. Hem aconseguit aquests últims anys que la gent digui això. Els petards cada vegada estiguin...

0: dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
1: Em referia, senyor Vilardell, una mica a les inspeccions, a vegades a vendes il·legals de petards o petards que no compleixen la normativa. No sé si això aquest any ha estat especialment conflictiu o no.
0: No t'ho he dit perquè això, o sigui, no està erradicat al 100%, però botigues il·legals quasi no en queden, o diria que aquí a Catalunya no en queden. No ens preocupa el tema de la venda il·legal. Inspeccions tampoc, perquè cada vegada el sector està fent les coses més ben fetes. I és el que anava a dir, hi ha una venda assistida que no és una botiga a l'ús de que puguis agafar les coses a l'estanteria. Al final, tu trobes una persona al mostrador, està tota darrere del mostrador, i és una venda que aconselles, pregunten un a un. No pot entrar més a compradors que venedors. Vull dir que el tema de la seguretat, evidentment que ens preocupa, aconsellant a la gent, perquè després són les persones les que tenen els petards. Però el tema dels incidents ha baixat moltíssim. Les directives europees han reduït el gramatge dels trons. Ara un tro ja no et pot arribar. La directiva marca uns grams que no pugui arribar a arrencar-te una extremitat, un llit, per exemple. Això ja fa molts anys que no es veu. I bueno, anem cap a aquest sector de sostenibilitat, de respecte a la gent. Bueno, volem estar molts anys, és un sector... Perdó?
1: Que queda entès, senyor Vilardell. Moltíssimes gràcies i que tingueu una bona revetlla tots plegats.
0: A vosaltres.
1: Adéu-siau.
0: Moltes gràcies. Bona revetlla.
1: Doncs tornem a parlar o seguim parlant de revetlles perquè la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn reclama a la Generalitat i als ajuntaments una actuació urgent per ordenar els nous formats d'oci musical i evitar que determinats espais funcionin a la pràctica com establiments recreatius musicals sense assumir les obligacions regulades per llicència. L'entitat alerta d'una proliferació de vesprejos, festes amb DJs o pistes de ball amb la respectiva venda d'entrades a restaurants, masies, clubs esportius o terrasses. Ara bé, la FECALON especifica que el problema no són les festes populars, sinó aquelles que, sota l'aparença d'esdeveniment puntual, acaben funcionant amb regularitat com a oci musical obert al públic, però sense exigències com la seguretat, la insonorització o un aforament controlat. Ho ha explicat amb més detall Fernando Martínez, secretari general de la Federació, en una entrevista a la xarxa.
2: Que se tiene que reformar el catálogo de establecimientos, es decir, las formas de licencias que regulen nuevos hábitos. Estamos siempre reivindicando desde la patronal que tiene que darse más licencias donde no haya molestias para los vecinos y sobre todo horarios reforma también. Los tardeos normalmente se están haciendo sobre las 9 de la noche hasta las 12, porque recordemos que estas actividades, como pueden hacer los gimnasios, clubs de pádel, clubs de golf, no tienen permiso para estar más allá de un horario y además tienen que ser actividades para su propio público.
1: Per sobre de 3:15, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabdals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que, asseguren, defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer de referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura.

0: i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
1: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
0: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha condemnat l'agressió d'un periodista de TAC12 a la televisió pública del Camp de Tarragona per part de diverses persones vinculades a l'activitat del Top Manta.
3: Este no puede, este no puede, este no, este no puede, este no puede, este no puede, este no puede, este no, este no.
0: El reporter feia un treball sobre el fenomen al límit territorial entre Salou, el Tarragonès i Cambrils, al Baix Camp. Des de la televisió asseguren que el periodista en cap moment va gravar les cares dels venedors ambulants i així els ho va explicar, però en veure la càmera el van increpar verbalment i físicament. A més, van destrossar l'aparell amb què gravava. TAC12 ha presentat la denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar si han obtingut prou nota per cursar els estudis que volen. Ho poden fer a través del portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es podrà fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins a les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. I Manresa acollirà diumenge el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Pons Arnau. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, la Eli Pagant.
4: Els aficionats al bàsquet tenen una cita important per aquest diumenge. Serà un quart d'una del migdia quan el Nou Congost de Manresa acollirà el partit amistós de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya.
5: Una festa d'identitat del nostre poble i que d'alguna manera es vegi, sobretot això, no? I demostrar la força que té el bàsquet i l'esport català.
4: L'ex del bàsquet Manresa, Jaume Pons Arnau, liderarà una selecció que compta amb 3 noms vinculats a l'actual plantilla del Quitzenàs. Es tracta de Ferran Bassas, Pierre Oriola i el jove Gerard Fernández. Guillem Vives, jugador de la 6 de joventut, també formarà part d'aquesta convocatòria.
6: Molt il·lusionat de representar Catalunya en un partit especial i ganes de viure la festa del bàsquet.
4: D'aquesta manera, quan fa 90 anys el primer partit que la selecció catalana va jugar a Manresa, la ciutat tornarà a acollir la gran cita de la selecció del país.
0: I Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doplet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça, i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs. Quique Cárcel és el nou entrenador del Girona. El tècnic, que fins ara entrenava el filial, signa contracte fins al 2027. Té experiència en banquetes de les categories inferiors del Barça i del Villarreal, l'Alavés i el Llevant. Es mostra il·lusionat i ambiciós amb el repte.
7: M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes. A mi l'entrenador que més m'ha influït el tinc a prop de casa, que és el meu pare. Jo el vaig tindre petit, ha estat molts anys i és el meu referent.
0: En Girona també ha presentat la samarreta per a la propera temporada, la que vol que sigui l'equipació de l'ascens. Es presenta amb el lema "Tot comença creient-hi", i és una combinació de tradició i identitat. Es mantenen les franges verticals vermelles i blanques amb el coll i les mànigues acabats en blau i blanc. El blau també tornarà al pantaló, recuperant la imatge habitual que havia lluït fins al 2010. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Els artistes exposaran les obres a una 50ena de galeries i espais independents de totes dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
8: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
9: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries, i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
8: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peralada.
0: I avui, a partir d'un 15:15 de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es, a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. El ritme de les danses tradicionals dels corbilloers escala foc a l'Aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada, i es balla al seu voltant.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
4: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, ha recordat al Notícies en Xarxa algunes recomanacions per garantir una festa segura.
6: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal a ningú.
5: Tot seguit aprofundirem en els consells per encarar una revetlla com la d'avui en conversa amb el subdirector de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello. Així, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 23 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran el 10 de juliol. Dels esports, el València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau per 80-88 i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre, exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. Són les 8 i 3 minuts. És hora punta i, per tant, a aquesta hora ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. I, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i li demanem a la Fina Araque, bon dia, que ens expliqui com estan les coses.
7: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha alguns trams de retencions a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la circulació, 3 quilòmetres aturades en cada sentit. També a la B30, lateral d'aquesta autopista, a l'altura entre Cerdanyola i Barberà, també complicacions en sentit Girona de la zona del Vallès. També destaquem aturades a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona i també a la C-58 i a la C-33 les retencions habituals entre Montcada i Reixac i el nus de la Tric. De la zona del Baix Llobregat també destaquem circulació molt intensa a l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat i també a la B-23 a l'altura de Molins de Rei fins a arribar a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. Acabem situat a les rondes on hi ha alguns trams d'aturada, sobretot a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
5: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I els trens circulen amb uns 20 minuts de retard a la línia R14 un cop restablert el trànsit entre Montblanc i Vilaverd, també afectat, recordem-ho, per robatori de coure. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Revetlla de xafogó la que ens espera avui.
8: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I, de fet, no haurem d'esperar la revetlla per estar suant la cansalada perquè ja a hores d'ara la temperatura és ben elevada. Hi ha molts indrets del país que ja volten els 25 graus a aquesta hora del matí i no només a la costa, com sol ser habitual, sinó també en alguns altiplans de l'interior. Per exemple, a la Catalunya central tenim aquestes temperatures que en molts casos ja volten aquests 25 graus. Avui, com a petitíssima novetat respecte ahir al matí, alguns núvols baixos s'han format a la Costa Brava i, de fet, els anirem tenint al llarg d'aquestes immediates hores, o boires fins i tot, que a hores d'ara doncs, toquen la Costa Brava Nord, també alguns indrets de l'Ebre. La tarda tornarà a portar unes temperatures desbocades per les dates. Arran de mar no pujarà massa, arribarem als 28 o 30 graus, però molta humitat i xafogó. Però a les comarques de Ponent i la Catalunya central, una altra vegada avui tocarem els 40-41 graus. Compte amb les tempestes, sobretot de vent, que tornarà a haver-hi al nord de Lleida al llarg d'aquesta tarda, i la revetlla que es presenta tranquil·la amb alguna boira a l'àrea de Barcelona, tocada al mar, però sobretot amb una sensació d'enganxosa i de xafogó total. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem en titulars. Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
9: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a Alella.
5: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar, concentrats, això sí, a les comarques de l'interior. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, això vol dir nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o de fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context excepcional, Protecció Civil manté l'alerta activada i reforça la vigilància. Volem saber què preocupa exactament Protecció Civil i què demanen a la ciutadania. I ens hi ajuda Joan Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció i Protecció Civil de la Generalitat. Senyor Cabello, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Molt bon dia i moltes gràcies.
5: Aquesta nit de Sant Joan arriba amb onada de calor, ho explicàvem, nits tòrrides i risc d'incendi molt alt. A més, també amb la pirotècnia i les fogueres de Sant Joan. En un escenari tan tens com aquest, quin és el factor que més us preocupa? Què és el que ara mateix requereix més vigilància per part de Protecció Civil?
10: Bé, és una mica una combinació de tots aquests factors que estàveu explicant realment, perquè estem en una situació, segurament en un dels pitjors moments per tenir una onada de calor, que és doncs, una festa que a Catalunya és molt, diguéssim, molt celebrada, com un Sant Joan, i a més doncs, coincideix amb un estat dels boscos doncs, que realment doncs, és preocupant perquè doncs, tenim un risc molt alt d'incendis forestals a bona part del territori. Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, aquesta, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
5: Nosaltres explicàvem ara una mica quins dispositius hi han previstos per una nit com aquesta, però em referia en concret a una situació tan excepcional. Què heu preparat de més a més en una nit com aquesta, que és més amb unes casuístiques molt diferents a les de millor d'un altre Sant Joan diferent, amb aquesta onada de calor, insisteixo, aquestes temperatures extremes. Què heu preparat de més a més?
10: Sí, aquest és el dispositiu que estàveu explicant una mica entre tots els companys d'interior. Doncs és un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius doncs, amatents per qualsevol cosa que pugui passar. I també a l'Infocat, disculpeu, també a l'Infocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar doncs, amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
5: Actuem amb prou responsabilitat la ciutadania, tot i les crides que ens feu en una nit com aquesta? Quins comportaments us preocupen més?
10: Sí, de forma general, la revetlla se celebra de forma segura. De tota manera, nosaltres, i amb l'ajuda de tots els mitjans de comunicació que ens doneu suport, doncs sempre incidim en els consells d'autoprotecció perquè la gent doncs això, vigili de no tenir problemes amb l'ús de la pirotècnia, que no es facin mal, que no tirin no llancin petardos a zones molt properes a zones forestals. Fins i tot també a vegades diem doncs, que malgrat no estiguin en zones forestals doncs, també vigilin l'entorn, vigilin que no hi hagi doncs, tant danys estesos, roba que pugui prendre. Però bé, en general el comportament de la ciutadania és el correcte, però nosaltres sempre volem incidir perquè aquelles persones que potser encara no han pres consciència doncs, acabin de prendre-la i facin doncs, una revetlla segura i puguin estar tots tranquils.
5: Doncs així ho esperem. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció i Protecció Civil, gràcies per atendre'ns aquest dia tan especial, la prèvia a la revetlla. I això, que tingueu bona revetlla i no gaire feina. Que vagi molt bé.
10: Igualment, gràcies.
5: Com afecta això al dispositiu d'emergències en una nit de Sant Joan com aquesta? Doncs a les portes de la revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Així ho ha explicat el Notícies en Xarxa Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, que és la patronal del sector i que, a més, també és propietari de Petardos TM.
6: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho.
5: Però està clar que, a banda dels petards, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar les tradicionals coques de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que, en els darrers anys, s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per a la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones, per exemple, rondaria els 25-30 euros. I quan són 8:15 del matí, avui també us expliquem que el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fons de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que, asseguren, defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer cap referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat, en canvi, la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
11: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
5: Des del Partit Popular, el seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després d'aquesta condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
12: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
5: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig de presó, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per a la comunitat.
13: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
5: I en aquest context afegim encara que el Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Ens ho explica la Carina Bellvé.
14: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines de estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera. Carlos Prieto.
15: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients en molt menys temps del que necessitaven fins ara.
14: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense, però, voler-ne concretar una xifra.
5: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests especialistes a la sanitat pública perquè n'ha augmentat la demanda pels problemes de salut mental de la població. Dolors Liria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. És una informació de la Maite Polo.
16: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
17: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària.
16: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
17: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
16: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
5: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pasqual analitza els errors comesos.
18: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebut i pèrdues han estat molt importants.
5: El Barça de futbol sala tindrà avui la primera oportunitat de sentenciar el títol de Lliga. Després d'imposar-se a El Pozo en els dos primers partits de la final al Palau, el conjunt blaugrana visita la pista murciana amb l'objectiu de liquidar el títol per la via ràpida. Un duel que es perdrà Luciano Gauna per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. I Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça, i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. Ens ho explica el David Navarro.
19: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
20: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
19: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
5: I avui, a partir d'un quart d'onze de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es, a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament, era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de la música tradicional dels corbillers escala foc a l'aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada, i es balla al seu voltant.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Sabies que...
7: No és cert que un any humà equivalgui a 7 canins segons un estudi. Les equivalències són diferents en funció de la mida del gos i també de l'edat a la qual volem fer el càlcul de l'equivalència. Durant els dos primers anys, per exemple, un any de gos petit equival a 12,5 anys humans. En els gossos mitjans, el mateix equival a 10,5 anys. I en els gossos grans, 9 anys. A partir dels 3 anys d'edat, llavors, l'equivalència es redueix.
0: La xarxa.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, són 9:15 i al Notícies en xarxa us estem explicant que Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. El seu subdirector, Joan Ramon Cabello, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Estem en alerta encara del pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
9: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. En parlarem tot seguit amb Joaquín Urías, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla i exlletrat del Tribunal Constitucional. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie. El primer dels dos al Palau per 80-88 i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50a de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Mentrestant, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. El seu subdirector, Joan Ramon Cabello, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar doncs, amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
9: Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km/h en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
11: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a Alella.
9: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar, concentrats, això sí, a les comarques de l'interior. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o fer servir material pirotècnic. La Barceloneta és un dels barris de la ciutat catalana que viu de manera més autèntica la revetlla de Sant Joan. Ho fa al costat del mar i atraurà aquesta nit centenars de persones. Els veïns barcelonins es preparen per a la celebració de la revetlla, però també mostren la seva satisfacció per l'operatiu de neteja que es posarà en marxa demà dimecres, dia de Sant Joan, a primera hora del matí. Diuen que es tracta del dia de l'any en què la Barceloneta està més neta que mai, fins i tot diuen. En Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són just en aquest punt d'aquest barri barceloní, preparats ja per la revetlla. Bon dia, Anna.
12: Bon dia, Helena. Si som al cor de la Barceloneta, a la platja Sant Miquel, quan falten poques hores perquè Barcelona, i especialment aquest indret de la capital catalana, celebri la revetlla de Sant Joan. És una de les nits, per no dir la nit màgica per excel·lència de l'any, però una nit que, tot i màgica, provoca neguits i alguns problemes als veïns de la Barceloneta i amb Rosa Romeu. Ella és portaveu de l'Associació de Veïns de la Barceloneta. Rosa, bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Com estan els ànims?
13: Pues a mi una mica expectant, perquè sabeu el que significa tota la part de la revetlla, que baixarà moltíssima gent a celebrar, a donar-se un bany, que és el que realment toca, però després l'estat de la platja i del barri és la part que a més ens amoïna de com queda de deixalles, de pixams, el que sigui, quan veiem que tenim tots els urinaris i papereres a la nostra disposició i la gent deixa les coses a la platja quan és un acte molt senzill de recollir les coses i deixar-les al seu lloc.
12: És per això que els veïns de la Barceloneta sempre aplaudiu l'operatiu de neteja que es desplegarà demà al matí, el dia de Sant Joan, i de vegades també reclameu que aquests estàndards de professionalitat, aquest operatiu més ambiciós de neteja, es mantingui al llarg de l'any, almenys durant tot l'estiu.
13: Almenys durant tot l'estiu. Penseu que amb el canvi climàtic i tot això, nosaltres comencem a patir els efectes de l'estiu a partir de Setmana Santa i fins gairebé octubre, novembre. Es fan molts coses esportives i baixa molta gent. Llavors la neteja s'ha de potenciar, sobretot el que seria la franja de cap de setmana, que començaria dijous a la nit fins dilluns al matí, perquè realment és... Bueno, és important.
12: Elena, aquests són unes hores, és un dia amb reclamacions i consells constants per part de les administracions per poder gaudir amb pau i amb tranquil·litat la Revetlla de Sant Joan. I els veïns de la Barceloneta també teniu algunes recomanacions perquè interpel·leu els ciutadans a gaudir de la Revetlla però a assumir la seva responsabilitat.
13: Exacte, que la responsabilitat seria el que heu baixat per menjar, per gaudir tot això, recollir-ho, deixar-ho als contenidors, a les papereres, utilitzar els urinaris públics. Penseu que ni el terra és una paperera ni els contenidors són urinaris, i després que moltes coses que deixem vora mar, després el mar se l'emporta i després ens el torna i tu banyaràs una platja que no està en condicions i és un espai de lleure per gaudir.
12: Rosa Romeu, portaveu de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts, fer-nos la llista de recomanacions per viure bé i amb tranquil·litat la Revetlla, i bona Revetlla.
13: I bona Revetlla, que és molt important.
12: Fins ara.
14: Molt bé, Anna, i el que segur que no faltaran en aquesta platja, en aquesta i en altres platges, són les coques de Sant Joan. I és que avui forns i pastisseries treballen a ple rendiment per elaborar-les. Indispensables, com dèiem, per passar una Revetlla com cal. Les de fruita confitada continuen sent les reines de la Revetlla, però enguany els preus han pujat un pèl, al voltant d'un 3%, per l'encariment de productes pel context econòmic internacional. Anem ara cap a Olot, a una pastisseria on hi tenim l'Aniol Puigvert i el Gerard Puigdemont d'Olot Televisió. Bon dia, Gerard. Com van les vendes per aquesta Revetlla? Parlem de coques, està clar.
15: Bon dia, Elena. Doncs es preveu un bon Sant Joan, jo crec, pels pastissers, perquè a més ara ens ho explicarà, però cau en un bon dia de la setmana. Mireu quines coques tan i tan bones que ens pot ensenyar l'Aniol, que avui d'aquestes se'n vendran. Es calculen que unes 300 o 400 en aquesta pastisseria rutina. Estem amb en Jordi Ferrer. Jordi, bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: Dies de moltíssima feina i aquest any ens deies que Sant Joan cau en un bon dia, no?
16: Correcte, vull dir, el no ser un pont que et pots agafar de festa fa que la gent es quedi més aquí, perquè ha de treballar abans o després, i fa que la Revetlla sigui molt celebrada.
15: Escolta, quins tipus de coques feu? Perquè aquí veiem aquest tipus de coques que ara ens ensenyava l'Aniol, però quines feu aquí habitualment?
16: Aquí tenim el que són les coques tradicionals, la brioche amb fruita, però les que surten més són aquestes farcides de crema o de crema cremada, sobretot la de crema cremada. Després també en fem les que són, ara potser ja menys, les de cabell d'àngel, però una de les que també es fa molt més ara és la de crema de cacau i avellanes, que bueno, és un altre, aquest gust de xocolata que li podem acabar donant a la coca.
15: Els pastissers sempre esteu atents també al preu de les primeres matèries. Aquest any sabem que els pinyons s'han encarit una miqueta, però pel que fa a nivell general, augmentaran de preu aquestes coques que tenim aquí aquest any o no?
16: Mantenen el preu de l'any passat. Potser sí que és poc el que ha pujat el pinyó, però l'altre com que s'ha mantingut, o potser fins i tot baixat una mica el tema dels ous, per exemple, han començat a baixar una mica, doncs per tant els preus es poden mantenir.
15: Escolta'm, en compra tothom de coques encara, gent jove, gent gran, és una tradició molt arrelada aquesta?
16: És molt arrelada, compra molt gent gran, però cada cop més la gent jove també celebra la festa, i com que aquí Olot, i jo diria que a Catalunya en general, tothom li agrada molt mantenir les tradicions, ens fa que la coca sigui una cosa que no pot faltar a la taula el dia de la Revetlla.
15: Us queden energies per fer-ne gaire més avui?
16: Venen justetes perquè portem carretejant ja, si comencem des de Nadal, Setmana Santa i ara Sant Joan, estem aquí a la recta final, a punt, aquí a Olot, si més no per fer vacances, però aquí estem a tope, avui, demà i fins a arribar a la Revetlla Sant Pere i ja està.
15: Doncs ja ho veieu, Aniol, ensenya-les perquè farem venir gana tota la gent que ens miri del next matí. Mentrestant, en Jordi agafarà un tall de coca, la tastarem, perquè si no, no... Agafa-la i parteix-la per la meitat. En menjarem un deuet cada un. D'aquests avui, d'aquestes coques, se'n menjaran moltíssimes, com diem, se'n vendran centenars en pastisseries com aquesta, perquè és un aliment imprescindible en una nit com la d'avui.
9: I tant que sí, Gerard, que la gent jove també teniu bon gust i bon paladar. Gràcies i que aprofiti. Teníem l'escenari, tenim la coca, i ara només ens falta la pirotècnia, i és que les portes de la Revetlla, les casetes i botigues de petards, viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Així ho ha explicat el Notícies en Xarxa Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya. La patronal del sector, vaja.
17: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura...

0: se ha considerado como un caso separado. Eso lleva a que haya 10 delitos, son 10 delitos castigados muy poco, algunos a 2 años, menos de 2 años, pero claro, al ponerlos todos juntos, pues salen 24 años. Y es verdad que 24 años para la ciudadanía es mucho, teniendo en cuenta que en caso de homicidio, en España, en el homicidio más agravado, más terrible que hayamos visto, apenas se roza los 20 años. Luego, la imagen que se transmite sí que es de máxima dureza frente a un ministro que se corrompió en el ejercicio de sus funciones y que aceptó soborno pues, para conceder favores.
1: Joaquim Urías, moltes gràcies un dia més per atendre'ns i que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres, un saludo fuerte.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: 10 minuts per arribar a les 9, la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests especialistes a la sanitat pública perquè n'ha augmentat la demanda pels problemes de salut mental de la població. Dolors Lídia ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. Ens ho explica la Maite Polo.
3: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Lídia.
4: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària.
3: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
4: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
3: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
1: I avui arribarem a les 9 amb la informació esportiva que, com sempre, com cada dia, ens acosta la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
5: Molt bon dia.
1: Ensopegada del Barça a la Lliga ACB, eh?
5: Sí, derrota davant el València al Palau Blaugrana en el tercer partit de la sèrie, 80-88 a favor dels valencianistes que se situen 2-1 en aquesta final, de manera que el Barça torna a cedir al factor pista. Els blaugranes van arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart van empatar el marcador a 73. Ara ve un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pasqual analitza els errors comesos.
6: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12 també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
5: El Barça de Futbol Sala, mentrestant, té avui la primera oportunitat de sentenciar el títol de Lliga. Després d'imposar-se al Pozo en els dos primers partits de la final al Palau, el conjunt blaugrana visita la pista murciana amb l'objectiu de liquidar el títol per la via ràpida. Un duel que es perdrà Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. I l'Igualada i el Liceo es jugaran aquesta nit a Caixa o Faixa el títol de campió de l'hoquei Lliga Masculina. S'enfronten a la pista gallega en el cinquè i definitiu partit de la final, després que tots dos conjunts hagin guanyat dos duels. Després de 19 anys sense aixecar el trofeu, els igualadins busquen la que seria la sisena lliga de la seva història. Ens apropa la prèvia des de Canal Taronja Central, Laia Serarols.
7: Aquest dimarts, a 8:45 del vespre, l'Igualada-Rigat s'enfrontarà al Deportivo Liceo en el cinquè i últim partit de la final de l'Hockey Lliga. Després dels dos últims partits a les Comes, on l'Igualada n'ha sortit vencedor, els arlequinats es preparen per viatjar a la Corunya el mateix dia del partit, dimarts al matí, 48 hores després del darrer partit.
8: Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit, perquè nosaltres venim amb una càrrega més important, els nostres jugadors, alguns, per no dir més de la meitat, avui treballaran, els seus no, aniran avui, descansaran, els tocaran els fisios, els nostres no. Però bueno, tot això ja hi hem lluitat durant tot l'any i hem pogut estar amb ells allà dalt, hem pogut estar aquí a la final, estem 2-2 i crec que ara mateix és un moment on la il·lusió mou muntanyes o la fem mou muntanyes, doncs ens hem d'agafar amb aquesta frase i demà la il·lusió ha de ser més important que qualsevol cosa que passi.
7: Aquest dimarts es jugarà l'enfrontament decisiu a la Corunya, on es decidirà quin conjunt s'emporta el títol de la Lliga. Fa més de 20 anys que l'Igualada no assoleix el títol de la Lliga, per tant, els arlequinats es troben ara mateix a un pas de poder tornar a fer història.
5: I Quique Álvarez és el nou entrenador del Girona, el tècnic que fins ara dirigia el filial, signa contracte fins al 2027. Té experiència en banquetes de les categories inferiors del Barça i del Villarreal, a més de l'Alavés i el Llevant. Álvarez es mostra il·lusionat i ambiciós amb el repte.
9: M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat dos anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes. A mi l'entrenador que més m'ha influït el tinc a prop de casa, que és el meu pare. Jo el vaig tindre petit, ha estat molts anys i és el meu referent.
5: I el Girona també ha presentat la samarreta per a la propera temporada. La que vol que sigui l'equipació de l'ascens es presenta amb el lema "Tot comença creient-hi", i és una combinació de tradició i identitat. Es mantenen les franges verticals vermelles i blanques amb el coll i les mànigues acabats en blau i blanc. El blau també tornarà al pantaló, recuperant la imatge habitual que havia lluït fins al 2010. Doncs tant de bo sigui la samarreta de l'ascens.
10: Això mateix, la fe mou muntanyes, deien,
5: I tant.
10: Gràcies, Cristina, bona revetlla.
5: Igualment.
10: Que vagi bé.
5: Fins demà.
10: I a vostès igual, que vagi molt bé, bona revetlla, i compta amb la coca i els petards. Adéu-siau.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem una nova jornada, que ja és un nou dia de programació. Això, a través del 107.1 de l'FM. Comencem jornada avui dimarts 23 de juny del 2026. Amb aquesta intenció d'apropar-vos això, un contingut que desitgem us agradi, que també podeu seguir a través d'internet a www.rtv-elvendrell.cat, Ràdio en línia o Ràdio la Carta. Presència a les xarxes socials. També podeu posar imatge a l'espai matinal de Calaixera, que està a punt de començar, a través de Televisió El Vendrell. I sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. Així doncs, us convidem un dia més i només començar a que seguiu tota la programació prevista i que, de fet, això ja està a punt, ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi, bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar, ni menys ni menys. Comencem ja una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Ja hem començat amb la capçalera habitual i que es dona pas a aquest magazín. Avui és dimarts 23 de juny, avui és la revetlla de Sant Joan. Bé, aquesta nit serà la revetlla de Sant Joan, programa número 3.997. I sempre, sempre la intenció, l'objectiu i les ganes que no faltin d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltíssimes coses. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tota la intenció del món i tota la professionalitat que faci falta. També sota tota aquesta premissa ens podeu enviar un missatge de WhatsApp, ara que ja hem començat en directe, 686-101-101, o en qualsevol moment un correu electrònic, calaixera@rtv-elvendrell.cat. Ara de seguida anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero, pendents d'aquesta onada de calor que sembla que avui ja ha d'arribar al seu pic. Hem preparat una primera cançó que escoltarem, agafarem ritme i ganes, més si cal, i amb això marxarem cap a l'actualitat i les notícies destacades. Els esports, amb en Jordi Grell, el repàs que sempre fem a les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. Amb això arribarem a les 10. Cada hora en punt, en principi, l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local i amb els butlletins previstos i programats. I després del butlletí de les 10, segona part de programa i més contingut, més coses. Avui també és dimarts emprenedor. Parlarem, per exemple, i ho fem cada 15 dies, sobre aquest apartat que ens ensenya i ens explica la Begoña Cartagena. Ella és psicòloga, emprenedora, mentora empresarial, i de qual parla això del liderar-se per viure millor el món empresarial, però per suposat hi va molt lligat també en el món personal. També destacarem altres punts importants sobre l'AFEC, per exemple, que col·laboren habitualment amb nosaltres, la Federació Empresarial del Gran Penedès, i també, si hi ha temps, farem repassada a l'agenda. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ja ens quedarà tercera i última part. Els dimarts justament arriba aquesta part tecnològica o la intenció de perdre pro a la tecnologia a través d'allò que ens explica en Joan Molinàs de Goil, El Vendrell. I acabarem al final amb res, una estoneta per participació i trucades per als canals habituals, que ja hem dit, WhatsApp, correu, i també sempre hi afegim el telèfon de directe, el 977-15-70-69. I bàsicament això, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies. gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, la confiança i també per la paciència, sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únic de tot.
0: Què dius? Bon dia, Marc. Molt bé.
2: Ràdio El Vendrell t'acompanya.
0: Bé, estic bé, estic bé.
2: Et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM. I també a la nostra web, rtbalvendrell.cat.
0: Demanem un plus de la perillositat. Escolta'm, demà és festa, ja ho saps, però

0: Saltem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya telefònicament com és habitual. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Avui sembla que arribarà el pic d'aquesta onada de calor que tant estem notant i que tant els parla, eh, Marc?
1: Sí, i de fet, Pere, creiem que avui la temperatura fins i tot podria quedar una miqueta més curta. Sí que és cert que la costa, tot i que evidentment estem patint i de valent també aquesta calorada, perquè nosaltres la combinem amb la humitat, sí que hem quedat una miqueta al marge, i fins i tot les nits, moltes reserves, però són de ben dormir si les comparem amb d'altres llocs relativament propers, amb aquella, amb allò que anomenem d'illa de calor, perquè hi ha aquesta massificació per la construcció. Nosaltres encara estem una miqueta al marge, per tant, totes les vivendes que estiguin orientades a nord o a nord-oest, quan entra el terral a partir de la una, dues de la nit, encara entra aquest airet i ens permet dormir una miqueta bé. Ara, això sí, quan arriba al punt del migdia, la calor és intensa, tot i que, com diem, avui podria afluixar una miqueta. Jornada d'avui marcada per l'estabilitat. El sol ha de lluir amb força al 100% de la comarca, amb aquesta mica de calitxa, amb la visibilitat, que és aquesta pols en suspensió, i les màximes avui podrien recular entre 1 i 2 graus, més cap a l'interior, és a dir, àrees del Montmell, la Bisbal, Llorenç, Sant Jaume, que és allà on t'ha apretat i de valent, mentre que la costa, com a molt, podia quedar un grau una miqueta per sota. Per tant, avui un dia de calor, també, però amb tendència a anar reculant. Demà també parlarem d'aquesta situació de reculada en les temperatures, no gaire, eh?, però per poc que sigui ja ho notarem, i la revetlla de Sant Joan avui, que es presenta estable, tranquil·la, calorosa, xafogosa, això sí, però sense precipitació. I molta gent ens pregunta que avui és la nit més curta de l'any. No és la nit més curta de l'any. De fet, a partir d'avui comença a recular ja les hores de sol. La nit més llarga és quan arriba el solstici d'estiu, que va arribar diumenge a les 8. Aquella és la nit més llarga, no curta. Aquella és la nit més curta. A partir de Sant Joan i els dies que venen, no ho notem, perquè no ho notem, però ja és quan comença a escurçar-se una miqueta més el dia. El que passa, que els països catalans i a bona part del territori sempre associem això, a la revetlla, amb la nit més curta, però no ho és.
0: I estava l'estiu, i ara en principi oficialment parlant?
1: Sí, correcte, li vam donar la benvinguda diumenge quan passava un minut de les 8 del vespre. La nit de diumenge a dilluns va ser la més curta.
0: Sí.
1: Avui ens quedem pràcticament igual, però a partir d'avui ja poquet a poquet, anem regulant.
0: Perfecte. Actualitzem temperatures en directe, Marc?
1: Ara tenim 27 graus a Cunit, 27 a Coma-ruga, 27 al Vendrell, 25 a la Bisbal i 30 graus al Montmell.
0: Gràcies, Marc. Bona revetlla. Que vagi bé.
1: Bona revetlla.
0: Adéu-siau.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: I avui, per començar, la darrera cançó d'en Jordi, Ninus. Es diu El Despertar. És una cançó així per anar fent i per començar a entomar aquest dia que serà llarg, sobretot a la revetlla, per la gran majoria. Així que anirem cap a aquesta cançó que es diu El Despertar.

0: Jordi Ninus amb aquesta nova cançó al Despertar, que una mica ve despertar, ja va sent hora, però potser per algú sí. Som el magazín despertador per excel·lència, això, agafat entre cometes, el que sí és cert és que som l'espai matinal d'aquesta casa des de fa ja gairebé 4.000 programes i des de fa ja 20 anys, que es diu aviat. Gràcies per fer-ho possible. Ja també podem avançar que acabarem, aquesta és la primera del dia, però acabarem i abans de marxar a les 12 amb un clàssic que també posem cada any, que és la nit de Sant Joan d'en Jaume Sisa. Però bé, així hem començat i així posem ritme a la sintonia i a la proximitat del 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 13 minuts. Notícies. L'arribada de l'estiu que s'escenifica cada any al municipi del Vendrell amb la celebració de la Fira Turismar. Tres dies on la zona cèntrica de Coma-ruga ha acollit un ampli programa amb l'objectiu de mostrar als visitants l'activitat turística, comercial i gastronòmica dels nuclis marítims. Enguany, la Fira ha servit també per fer la inauguració simbòlica del Parc de la Música, un espai situat al costat de l'edifici del Tavaris, en el qual s'hi ha col·locat un violoncel de grans dimensions que s'inspira en la figura de Pau Casals. Així destacava, de fet, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
2: Hem fet el violoncel més gran del món, no sona, evidentment, és un símbol, 100 metres d'alt, per tant, aquest serà un dels nous fites i elements que ens identifiquin al Vendrell, per extensió, a Coma-ruga en particular, i fer d'aquest parc, que encara li falten uns dies per acabar, de fet, el que es pot dir que està acabat, però falta aplanar-ho, acabar de la jardineria, vull dir, falta ara, com dic jo, les cortines, quan ja tenim el pis ara ens falta les cortines, per tant pel 1 de juliol, diríem, ja ho tindrem completament acabat.
0: Des de fa 3 anys el Turismar s'ha convertit en una fira on es dona protagonisme a la gastronomia i als productes de proximitat. Durant aquests dies, la plaça de Germans Trilles ha acollit les parades a productors i elaboradors del territori que han valorat de forma molt positiva aquesta iniciativa i l'afluència de gent d'aquesta edició.
3: Doncs nosaltres oferim una varietat de pinxos amb una proposta molt variada i com sempre, les nostres hamburgueses, les nostres empanades. És un ambient molt festiu que comença doncs, ara amb l'estiu i que és una molt bona proposta per doncs, que la gent doncs, s'ho passi bé i que s'ho prengui així unes horetes amb la calma i amb la, ja doncs, al començament de l'estiu.
4: Pues mira, aquest any sobretot el valorem molt positivament, perquè realment, hòstia, no s'ho pensàvem que realment es feia molta calor i la gent surt i tal, hòstia, ens està sorprenent moltíssim, molt. Ahir es va sorprendre molt, avui també, o sigui que esperem que demà també, o sigui que per mi és positiva. Pues mira, nosaltres ofertim un vi, un penedès, d'aquí de costat de Sant Vicenç, d'aquest de Sant Vicenç, un penedès, són vins que realment per nosaltres els valorem molt positivament i la gent està molt contenta, o sigui que...
0: Aquesta aposta esdevé un gran reclam per als visitants, tant pel que són residents al municipi o habituals com pels que feia temps que no trepitjaven la zona i s'han endut una grata sorpresa.
5: Molts productes artesanals de qualitat, que és el que la gent a vegades estan buscant, no? El formatge de Manchego, un bull negre i un gin per beure sense tònica, amb gel i ja està.
6: Mira, vengo de Oviedo y llevo muchos años que no venía, hace mucho que no venía a Coma-ruga, pero he venido mucho de joven con mis niños pequeños y tal. Y la verdad es que ha habido un cambio brutal, porque yo esto no lo conocía de hace muchos años, pero ahora cuando he visto esto me parece, bueno, una oferta buenísima. Hay un ambiente espectacular.
0: Degustacions de productes gastronomia que s'han acompanyat de diferents actuacions musicals de formacions com les Enxubetes, la Sònia Linares, la MD Marta Duet o Magaré, a més de l'orquestra Girassol. I coincidint amb la celebració d'aquest Turismar, s'ha inaugurat la remodelació de la pista esportiva del Tavaris, una superfície que l'Ajuntament del Vendrell ha cedit a dedicar a la figura de l'exjugador blaugrana mort ara fa 16 anys, Eduard Manchón, per iniciativa de la penya barcelonista de Coma-ruga, una associació que durant anys i panys de la mà de l'incombustible Josep Maldonado també es va encarregar d'organitzar a la platja el torneig dedicat a aquesta llegenda del Barça de les 5 copes. Una jornada que es va deixar
7: deixar de fer ara fa 3 anys, coincidint amb la seva 25a edició, però que el seu esperit ha tornat per un dia, ja que la inauguració de la pista Manchón ha comptat amb alguns elements que el caracteritzaven, com la participació de diverses entitats i de personalitats relacionades amb l'entorn del Barça. Escoltem ara en Josep Maldonado.
8: Una mostra de generositat de l'Ajuntament del Vendrell, del seu alcalde i del seu consistori, que han volgut donar-li el nom a Eduard Manchón quan hi ha moltíssima gent que s'ho mereix, però han valorat moltes coses i ha fet que fos el candidat. Dos, significa perpetuar el torneig Manchón, l'Eduardo Manchón i l'esport a Coma-ruga i al Vendrell. Per tant, és un acte, diguéssim, d'amistat, de generositat, un acte de tot.
7: La inauguració ha comptat amb la presència de familiars de Manchón, com la seva vídua, Roser Marigó, i la seva neta, Aina Galduf, presentadora dels informatius de 2CAT. A més, també hi han assistit exjugadors del Barça habituals del torneig de Coma-ruga, com Torito Zubiria, Ramon Calderé o en Josep Maria Nogués. La jornada ha estat amenitzada per actuacions com la del violoncel·lista vendrellenc Nil Vinyes, que ha interpretat el cant dels ocells, i l'himne del Barça, que ha arrencat els aplaudiments del públic, així com també per l'animació musical de la xaranga Xinuxano i una exhibició dels castellers del Foix de Cubelles amb un pilar de 4. Com no podia ser d'altra manera, la resurrecció de l'esperit del torneig Manchón es complementava amb la disputa d'un partit solidari de futbol sala entre la penya barcelonista de Coma-ruga i els veterans de Club Futbol Sala Vendrell, que a més comptaven amb el reforç de l'alcalde, la regidora d'entitats esportives Mariona Figueres i l'exregidor Rubén Gràcia. I encara parlant de Coma-ruga i d'aquests dies enrere, fins l'11 de setembre estarà en marxa el Coma-ruga Beach Market, amb una quarantena de parades diverses amb activitats comercials que donaran vida a un tram del passeig marítim a diari. L'aposta és com la d'altres exercicis, però en aquest any una mica millorada, com destaca el regidor de Comerç, Àlex Barrera.
9: Igual que l'any passat, fent-lo coincidir amb el Turismar, el que fem avui, una mica abans, és inaugurar aquest Coma-ruga Beach Market, que el que ve a ser és el mercat de sempre, però modernitzat. És a dir, això respon a unes inquietuds que van tenir de manera molt, molt encertada doncs, els paradistes que hi formen part, de canviar aquest format de monta i desmonta, no?, per un format d'estat més fixe, que això ens dona dues avantatges. La primera, molt clara és, i molt evident, que és una imatge més estàndard, més homogènia, amb una imatge, doncs, diria, més atractiva per al comprador, i en un segon punt, més des de la part logística, doncs, que facilita molt més doncs, els inconvenients que abans sí que generava, no?, el muntatge i desmuntatge a diari aquí en un tram que, a més, és una miqueta estret, doncs això ho evitem, i aquest mercat en format fix estarà des d'avui fins a, si no m'equivoco, fins la Diada.
7: Coma-ruga Beach Market s'hi poden trobar parades de temàtiques diverses, artesania, roba, bijuteria, decoració, jocs i entreteniment. I no marxem de Coma-ruga, no marxem del Turismar, però ens centrem altra vegada en la reivindicació per la bocana del Riuet, que també ha tingut el seu espai durant el Turismar. Aprofitant la inauguració de la fira, diversos membres de la plataforma veïnal que reclama la recuperació de l'espai han exigit al govern municipal que executi les obres de restitució de manera immediata. Asseguren que es tracta d'un símbol de Coma-ruga i alerten de noves mobilitzacions en cas que els treballs es demorin en excés. Podrem escoltar com a representants d'aquesta plataforma recuperem la bocana del Riuet, l'Anna García i en Miguel Simón.
10: El Riuet era algo que ya llevaba muchos años funcionando, que a la gente le gustaba, que encima tenía todos sus papeles en regla, había sido un proyecto con todo bien organizado. No sé si podemos decir lo mismo de lo que nos han puesto.
11: Y el Riuet es el símbolo de Coma-ruga. Es decir, cuando quedamos con alguien, quedamos en el Riuet. No iremos a un sitio o a otro. Y es lo que ellos no han visto. Bueno, van a rectificar. Pero bueno, solamente es un recordatorio para explicar que estamos muy, muy indignados. Que abrir la bocana, que no cuesta nada, ni obra, ni levantar la bocana, que se vea un trozo de que corra. Y con eso ya estamos parados.
7: Govern i plataforma havien arribat ara fa uns dies a un acord per recuperar aquesta bocana, un pacte que els manifestants es vigilen amb lupa, diuen, i el que afegeixen un missatge molt clar cap a l'alcalde en cas que no es compleixi amb celeritat en el compromís de reobertura. Manuel Gil també forma part d'aquesta plataforma.
12: Toda la calma que hay ahora, que es todo calma, que es todo serenidad, porque estamos trabajando para que todo sea calma y serenidad, pues me supongo que si esto se deteriora en el tiempo, se expande en el tiempo, pues la gente a lo más seguro que pierda la paciencia, y lo calmado que estamos ahora, yo creo que dentro de un tiempo esa calma, digamos, se romperá.
7: Inicialment, amb les obres de renaturalització del riuet, es va taponar la seva bocana, acció que va enervar un nombre destacat de veïns i veïnes de la zona i banyistes d'arreu. Després de recollir nombroses signatures i de convocar diverses mobilitzacions, Govern i Plataforma van arribar a un acord de reobertura que els seus partidaris marquen de ben a prop. Més qüestions. Ara sí que ja deixem enrere tot això de Coma-ruga i del que ha estat el Turismar 2026. Les instal·lacions del complex del Camp d'Esports han acollit una nova sessió del taller de dansa inclusiva, una iniciativa impulsada per l'activista César León, que compta amb el suport de l'Ajuntament del Vendrell i que és molt important per les persones que hi participen.
13: Estem aquí amb una activitat de dansa inclusiva. Com ja sabeu, estem impulsant d'alguna manera propostes que ens permetin a les persones amb discapacitat col·locar-nos a la ciutat, no? D'alguna manera, això és un temple de salut, un centre esportiu que mancava en oferta accessible per a les persones amb discapacitat, i en aquesta activitat, que és la dansa inclusiva, d'alguna manera estem posant solució a aquesta manca d'activitats adreçades a les persones amb discapacitat.
7: Al taller hi han participat una quinzena de persones del Vendrell, de la comarca i també de l'Alt Penedès, que superen totes les dificultats per assistir a aquesta proposta.
13: La gent està disposada, tot i que tenim problemes de mobilitat, a moure's, fer quilòmetres i col·locar-nos en un autobús que a vegades estan espaiats, si l'activitat que ens proposen és de qualitat. I realment aquesta activitat de dansa inclusiva, que s'està fent ara de manera mensual al CEM Camp d'Esport del Vendrell, és d'altíssima qualitat i només s'ha de veure la de gent que ha vingut avui.
7: Poder moure's malgrat les limitacions i fer-ho en companyia i amb monitoratge i millorar la qualitat de vida dels participants, com és el cas de l'Aurora García.
14: Em sembla una meravella. Una meravella de veritat, perquè, bueno, tenim un espai on ens podem motivar entre tots, bueno, a fer moltes més coses de les que sembla que puguem fer. Ja porto temps venint i he estat una temporada que no podia venir per problemes físics, i de veritat que ho he trobat a faltar molt.
7: I avui torna a l'esperada flama del Canigó del Vendrell, una tradició arrelada des de fa ja més de 50 anys. Qui farà l'entrega de la flama al Vall de Diables són el grup muntanyenc de la Lira Vendrellenca i l'Associació de Jubilats i Pensionistes del Vendrell. Les gralles del Baix Penedès, el Vall de Gitanes, el Vall de Pastorets i el Bou de Foc del Vendrell acompanyaran aquest acte, i seguidament hi haurà cercavila fins a la plaça Vella amb totes les entitats convidades. Aquesta primera part tindrà lloc a la plaça Nova a les 7 del vespre, i tot seguit celebrarà l'encesa del pebeter i la lectura del manifest a la plaça Vella, on també hi haurà l'encesa de la foguera i l'actuació del Bou de Foc, el Vall de Diables, el Vall de Gitanes, el Vall de Pastorets i les gralles del Baix Penedès. Igualment es durà a terme la interpretació de la sardana Sant Martí del Canigó de Pau Casals, a càrrec dels amics de l'orgue del Vendrell, en Josep Maria Guitart a l'orgue. Per cloure la vetllada, la nit es tancarà amb cava i coca, i així un any més el Vendrell celebrarà aquesta festa tan antiga, connectada amb l'arribada de l'estiu, que més simbolitza la fraternitat entre els territoris de llengua catalana.

0: I ja es coneix el nom del grup sorpresa de Festa Major d'enguany. Es tracta de la Ludwig Band, una de les formacions de moda de l'actual panorama català i que actuarà el 27 de juliol, l'endemà de Santa Anna, Santaneta. Així ho han donat a conèixer els administradors en una publicació a les xarxes socials a ritme d'un dels èxits del darrer disc del grup. Xavier, el tècnic de so, que és aquesta que està sonant.
1: No conegut, sortint d'un concert com sempre.
0: La formació liderada per en Quip Carandell aprofitarà per presentar el seu últim treball a banda de repassar altres cançons ben conegudes de la seva carrera. La banda es caracteritza per les seves lletres càustiques i un estil amb clares reminiscències a Pau Riba, Jaume Sisa o el mateix Bob Dylan. Pensa.

0: La música també ens acaba de completar tot aquest primer repàs informatiu amb aquestes notícies destacades i properes, però encara hi ha altres informacions destacades.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Un minut i dos quarts en punt de deu. A partir d'aquí saltem ja cap a la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Grey.
3: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol. Les instal·lacions del Camí de Roda han acollit aquest cap de setmana la cinquena edició del torneig Escola Futbol Baix al Vendrell. Una edició especial, ja que es tracta de la primera que es dedica a la memòria de Pere López, exentrenador del Club Verd i Blau, bon estiu passat. Escoltem el president de l'EFB el Vendrell, Pere Amorós.
4: Aquest era el principal objectiu, no? Rendir-li l'homenatge a ell, a tot el que ha fet pel futbol al Vendrell, i ja no només aquí a l'escola, sinó el tancat, el Club d'Esports. Ell ha estat un referent aquí al món del futbol, no? I què més bonic això, que els nens vinguin una jornada tot el cap de setmana, gaudeixin i ja s'hi pareixin.
3: En total, més de 500 jugadors d'una quarantena d'equips de la zona han participat en un torneig que arrencava dissabte amb les categories de sub-9 fins a sub-12. En categoria sub-9, el campió està del Cornellà, seguit del conjunt anfitrió l'EFA del Vendrell i el Torreforta. Pel que fa a sub-10, s'imposa el Playisi per davant del Torreforta i el Sant Sadurní, mentre que en sub-11, el Cornellà era el vencedor i completaven el podi el Futalen i el Torreforta, i en sub-12, guanyava Laura Turó per davant de l'EFA i el Maurí Negara. Escoltem de nou Pere Amorós.
4: Molt contents a tots els equips. Sí que és cert que ens ha fet una mica de calor, però bueno, hem pogut refrescar els nens amb diverses vegades que els hem pogut regar el camp i això, i la veritat que han marxat molt contents.
3: Finalment, diumenge es tancava la competició amb les categories Babies, Prebenjamina i Benjamina pel matí, i des de sub-13 fins a sub-16 a la tarda. Amb Babies, el torneig es quedava a casa, ja que l'EFB el Vendrell s'imposava sense dormir i marbartre, amb un fet que també succeïa en Benjamí, on l'EFB guanyava per davant del Basel Arbós i la Joventut Bisbalenca, mentre que en Pere Benjamí, el campió era el Sant Sadurní, i completant el podi l'EFB i la Joventut Bisbalenca. En sub-13, el vencedor era el Cubelles, per davant de l'EFB i el Torreforta, mentre que en sub-14 era el Ramon Sicar, i completaven el podi l'EFB i la Joventut Bisbalenca, que per la seva banda s'emportava la categoria sub-16 per davant de l'EFB i els Pallaresos. I seguim amb l'estadi Josep Bové, que ha acollit aquest dissabte la cloenda de la temporada del Club d'Esports Vendrell. Una zona festiva on tots els membres de les seccions del Club Roig i Negre han pogut gaudir de jocs i activitats familiars, així com de música i ball. Escoltem el vicepresident del Club d'Esports Vendrell, Josep Maria Català.
5: Acabar la temporada costa, no?, i arribar al final, doncs, poder gaudir d'una festa, tot l'esforç dels nostres esportistes, de les diferents seccions, i posar una altra pàgina més a la nostra història. 113 anys d'història, aprofitar la cloenda i que hi hagi aquesta festa general.
3: A banda de les seccions ja consolidades dins l'estructura del Club d'Esports Vendrell, com l'hoquei patins, el futbol i el patinatge, la jornada ha servit també per donar la benvinguda a una secció que en el seu moment va donar molts èxits a l'entitat i que s'ha recuperat recentment, com la gimnàstica trampolí. Escoltem de nou Josep Maria Català.
5: Al final volem que els nostres esportistes, sigui de la secció que sigui, doncs vagin a competir, i aquest any doncs podem afegir-hi una secció nova, que comencem amb el trampolín. I ja que aquest any també el Vendrell és ciutat europea de l'esport, doncs contribuïm amb les nostres seccions afegint-hi una més per la vila del Vendrell, que puguem gaudir de més activitats, més esport i ser referent a nivell ja provincial, perquè hi ha amb esports que som referents a la província.
3: La jornada es tancava amb un sopar de germanor per compartir taula tots plegats per últim cop abans de les vacances d'estiu.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris en tota aquesta jornada d'avui dimarts 23 de juny. Comencem pel diari de Tarragona. Sentència de presó. Ábalos, 24 anys, Koldo, 19, i Aldama, 4. El PSOE carrega contra la suspensió de la condemna d'Aldama. No es van tirar... No es, ens van tirar les roques, se'ns va emportar la corrent. Els testimonis desmenteixen les primeres versions sobre l'accident i apunten a les fortes corrents de la ressaca a la zona en la tragèdia de la rebassada. A Reus, el lliurament del cinquè premi BBVA a la innovació empresarial, el diari reuneix els millors projectes. Expedientat el jutge Peinado després de l'acusació de la Policia Nacional. A Tarragona, Waterloo demana a Jordi Sendra que no es presenti com a candidat. I al Mundial de Futbol, Argentina guanya 2-0 i Messi ja és el màxim golejador dels Mundials. Canviant de portada, saltem cap al diari Ara. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció i imposa una pena de 19 anys i mig a Koldo García i de 4 i mig al Damà per haver col·laborat amb la justícia. El tracta l'empresari, que no haurà d'ingressar a la presó ni tornar els diners, indigna el govern espanyol. I adeu a Stramer, catifa per a Burnham. El primer ministre britànic, Keir Starmer, que va anunciar ahir la seva dimissió i la celebració de primàries per escollir el seu substitut entre els candidats laboristes, entre els quals destaca l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. I el missatge de Puigdemont de la victòria de Martí sacseja a Junts. L'increment d'assemblees de mestres desborda els sindicats. I en esports, Messi ja és el màxim golejador dels Mundials. Acabarem parlant de La Vanguardia. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. El tribunal fixa una pena de 19 anys per a Koldo García, soci de l'exministre socialista. Els jutges eximeixen la corrupció d'Aldama d'entrar a la presó i de tornar 3,7 milions. Feijó demana la dimissió de Sánchez i el PSOE repudia el seu exsecretari d'organització. Starmer dimiteix i obre la porta a Andy Burnham per laborisme enfonsat, això perquè fa Anglaterra, el Regne Unit. La ultra de Espriella guanya les eleccions en una Colòmbia partida en dos. Perquè fa el clima, Europa en alerta vermella per l'onada de calor. I els esports, al Mundial, Messi fa més gran la seva llegenda amb un doblet. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre destaquem ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
7: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
8: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
9: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
10: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.
0: Hem d'explicar moltes coses, perquè és un projecte molt ampli i de seguida entendreu per què. Ramon Sicart, com estàs?
11: Hola, bona tarda, bon dia. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Benvingut altra vegada.
11: Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta'm, hem d'explicar moltes coses, eh? Perquè això és un projecte que, tot i que no té molts anys, perquè ara explicàvem que té com 3 anys de trajectòria, heu fet una quantitat ingent de projectes, de coses, d'activitats, i ara ho explicarem, eh? Estem parlant de Terra de Llorers, amb la seva base a Llorenç del Penedès, com no, però com ho expliquem, Ramon? És a dir, agrupa memòria històrica, art, cultura, patrimoni... Com ho expliquem, Ramon? Com ens ho explicaries?
11: Bé, el projecte comença ja, diríem que comença el 2019, amb una sèrie d'exposicions que fèiem per la Festa Major a la Comprativa.
0: Val.
11: Amb la qual ja el 2019 ja vam ajuntar
0: Val.
11: Artistes amb història relacionada, en aquell cas era relacionada amb Llorenç, però també amb Catalunya.
0: D'acord, i tot parteix d'allà, doncs, eh?
11: Tot parteix d'allà. Després vam continuar fent cada any altres exposicions col·lectives, però el salt qualitatiu el fem el 2023, quan de les obres que han fet que fins ara que presentàvem dels artistes, que ja eren obres fetes,
0: Val.
11: El projecte és fer obres específiques pel projecte.
0: D'acord.
11: I fem el projecte subjecte objecte de la Comprativa, que és un 17 artistes que treballen la memòria i la història de la Comprativa, tenint en compte que la Comprativa és una entitat que es va crear el 1918 i es va tancar el 39, i que tota la documentació que hi havia va desaparèixer
0: Val.
11: Perquè es va fer desaparèixer per no poder inculpar els seus protagonistes.
0: Sí, sí, sí, sí.
11: A partir d'aquí, ja l'any següent, ja el 24, ja és Terra de Llorers, i aquest any és el tercer capítol que
0: Val.
11: Fem.
0: Ja considerat, i ja com a projecte, Terra de Llorers. Mira, jo m'he anat apuntant aquí, clar, jo quan anava mirant, anava veient trobant coses, publicacions, activitats, és un no parar. Aquesta temporada, aquest any, ja heu fet algunes activitats del projecte d'aquest any, que ara en parlarem, però encara queden a desenvolupar i a fer, que també en parlarem. Bé, jo he anat apuntant. Jo, els ítems que jo he extret, Ramon, ajuda'm si m'equivoco, eh? Història local, art contemporani, diàleg entre art i història, paisatge, territori, participació ciutadana, reparació, reconeixement i treball col·lectiu i interdisciplinari. No, una mica, no? Un dels ítems importants que recull el projecte, em sembla.
11: En podríem fer molts
0: quants més. Moltes més branques.
11: Sí, sí. A vegades és difícil explicar què és exactament el projecte,
0: sí.
11: Perquè és un projecte que creix per moltes bandes,
0: Val.
11: Sobretot, i creix per les bandes de propostes que em fan la gent.
0: Val.
11: Que diu, ostres, mira, aquest any amb Terra de Llorers podríem fer això.
0: Clar.
11: I normalment, sempre que s'adapta el projecte, no hi ha un no.
0: Val.
11: Perquè crec que han d'haver-hi diferents veus de tot el,
0: clar,
11: tot el
0: clar,
11: projecte.
0: Clar. Sí, això també ho podem comprovar, inclús, les diferents entitats socials de Llorenç, totes estan representades, que sempre ho he intentat una mica recollir tota la història, o que tot el municipi es pugui sentir implicat en les moltes coses que feu. Això és important.
11: Sí. De fet, el projecte intenta estar al marge de les entitats
0: Val.
11: per mantenir una certa llibertat
0: D'acord.
11: De poder dir el que creus que s'ha de dir.
0: D'acord.
11: I el que crec que s'ha de dir, sobretot a nivell històric, és no opinar massa
0: ja.
11: I basant-se amb la documentació.
0: Clar, fet documentada,
11: sí.
0: Història documentada, en real...
11: Aquest any hem col·laborat més amb la Comprativa, perquè ens ha deixat els espais per
0: Val.
11: Poder fer les activitats, i també amb el centre també hem col·laborat, han aportat una sèrie de documentació per fer un mural de les activitats del centre, del que ens ocupa aquest any, que serien els anys 30.
0: D'acord.
11: De República
0: fins
11: a la guerra.
0: I aquest any, una mica, el nom o el títol és Ànima.
11: Correcte.
0: Cada any intueixo, doncs, que sempre no, busqueu un títol, un nom, un leitmotiv, no?
11: Sí. Aquest any el projecte es diu Ànima perquè tenim una ànima. L'any passat el que vam fer, vam crear 3 grans caps, que són 3 caps grossos, però són 3 grans caps, perquè són el rector, el rabassaire i el republicà. La imatge del rector està basada en el mossèn que a finals del segle XIX va fundar el centre. El rabassaire és un dels presidents i fundador del sindicat, i el republicà és un dels fundadors de la cooperativa.
0: D'acord. O sigui,
11: que d'alguna manera fem una incursió a la història, a la versió popular, però sempre basats en la història.
0: D'acord.
11: I aquest any el que hem fet és crear l'Ànima. L'Ànima és un personatge de 2,5 metres, que d'alguna manera representa aquella època que estem parlant, l'època de la República, bàsicament.
0: Sí.
11: És un personatge amb els cabells verds i s'acaben amb fulles de llorer, porta una brusa lila, un cinturó groc, perdoneu, i la faldilla vermella.
0: Val.
11: Porta una capa blava amb un gorro frigi a l'esquena i porta a les mans porta un llibre, que és el llibre Ànima, que és el llibre que farem aquest any.
0: Molt bé.
11: Dedicat aquí, i porta una farola que seria el símbol que és un símbol de llum, però en aquest cas és un símbol que fa referència directament al nom de Cooperativa Obrera La Farola, de la cooperativa que va ser el nom que va adoptar l'any 35.
0: Molt bé. Ostres, clar, és això, és aquest barreig, aquesta mixtura de contingut històric, de recerca, d'arxius, de documentació, però també, clar, en tot això

0: volta que tu fa que certs capítols de la història l'arribis a entendre d'una altra manera. Mm. O sigui, és una porta oberta a perquè entenguis aquell fet d'una manera molt més senzilla. Yeah. I això, amb els recorreguts que fem cada any, els artistes que fan les performances o han fet peces de paret, el que sigui, és molt evident. I és molt colpidor, també, depèn del tipus d'obra. Perquè no t'ho esperes, de tant no t'ho esperes.
1: Sí, sí, sí.
0: I segona és com recuperen aquella història i com te la fan arribar com a molt més sensible.
1: Clar, és una interpretació.
0: Correcte.
1: No? De fets històrics, de situacions, una interpretació artística. Clar, és molt interessant, realment. Suposo que quan fas la proposta, tot i que al principi et trenguin una mica, però... Home, deu ser un repte per ells, també, no? És una bona oportunitat per això, per expressar i per interpretar aquest fet.
0: Sí, de fet, el que passa és que quan tu els dius aquest any parlarem de l'escola republicana, automàticament els treus de la seva zona de confort, que sempre fan les seves obres. Aleshores, ells han de documentar-se i buscar el fil conductor perquè puguem tenir arribar fins a l'execució d'aquesta obra que faran.
1: Però això als artistes els agrada, també.
0: Els encanta.
1: Jo penso que sí, no?
0: Sí, és un repte.
1: És un repte per ells, i això jo crec que la gran majoria els motiva, no?, a poder treballar.
0: És un repte per ells i també per mi. Perquè, clar, jo sempre els dic, ostres, mira, d'aquesta història tenim això. Però ells automàticament, al cap de dos dies, diuen, sí, no, però podem arribar fins aquí.
1: Fins aquí, clar, perquè van trobar.
0: Llavors, ja, el projecte meu ja queda desmuntat, per sort, i té un creixement que sense els artistes no el tindria.
1: Clar. Molt bé, que és aquesta mirada que tenen els artistes, justament.
0: I això no hem de perdre de vista que el projecte és un projecte històric. Un projecte històric que hi han col·laborat des del Raimon Soler Becerro, el Ramon Arnabat, la Nati Castejón, aquest any l'Albert Aué, etcètera, etcètera. Molta gent que han aportat aquesta part seriosa del que és la història.
1: Sí, sí, sí.
0: I el que jo he anat recollint de tota la història és bàsicament documentació, bàsicament d'aquesta documentació que fins ara no s'havia vist mai, doncs la repressió del franquisme, la gent que van estar als ajuntaments, etcètera, etcètera, etcètera. Tota aquesta documentació que fins ara no s'havia vist i que posa una miqueta en solfa que a Llorenç també hi va haver guerra civil, perquè fins ara semblava que no hi hagués hagut mai guerra civil.
1: Ja.
0: Hi va haver una guerra civil, hi va haver uns fets que segurament la història ens demostra que no són tan luctuosos ni tan dins de tota la gravetat que la resta de la comarca.
1: D'acord, d'acord.
0: I això jo crec que està bé...
1: Està bé explicar-ho, sí. I reforçar-ho, i tant que sí. Doncs aquesta recerca seriosa, com tu dius, és una mica la mostra que tenim aquí sobre, que, clar, estem comptant això, aquests 3 anys de Terra de Llorers, més el que ja veniu abans, jo tot i així estic veient moltes publicacions, i com deia abans, heu fet una feina ingent de recopilació, de treball, de recerca, i que ha donat aquestes moltes publicacions. Això és molta feina, Ramon.
0: Sí.
1: Molta.
0: Sí, en aquest moment portem 10 llibres, segurament.
1: 10 llibres?
0: 10. Abans de final d'any en tindrem 3 més.
1: Clar, que és el que tot ha de venir aquest any.
0: Que és ara el dia 26, crec que és, presentem el llibre del mestre Josep Brugal,
1: sí,
0: que és la tercera biografia que presentem.
1: Val.
0: I després, el 17 de juliol, presentarem el tercer volum de Terra de Llorers, que és l'Ànima, que aquí ja també ja és el gruix on hi ha tota la documentació i totes les obres dels artistes.
1: Molt bé.
0: Però paral·lelament hem fet altres activitats, com poden ser un treball que hem fet aquest any, que és el llibre del poble de Llorenç, vist pels nens i nenes.
1: Ostres.
0: Que hem aprofitat que aquest any volíem parlar dels mestres de la República i ens vam basar en la pel·lícula del mestre que va prometre el mar.
1: Val.
0: Llavors, a partir d'aquí vam arribar a un acord amb la Roser Catà de l'escola de tercera primària, que fan un treball sobre el poble, i vam fer un treball de gravat i amb el qual incorporàvem el treball que feien els nens de recollir la història de Llorenç
1: amb la pràctica de fer el gravat.
0: Wow. Però amb això no ens vam quedar aquí, perquè com que això ho volíem fer amb el Sergi Bernal, que és el que va fer el de la pel·lícula del mestre que va prometre el mar, i que ens eren massa petits, després vam fer un curset de gravat amb el Sergi per tot el públic.
1: Ah.
0: I després encara hem fet un altre projecte de gravat perquè la gent de Llorenç poguessin intervenir

0: tota una sèrie de postals antigues de Llorenç amb la seva, amb la seva penjada.
1: Ostres.
0: O sigui, és un, diguem, seria la part pedagògica del projecte que incorporem aquest any.
1: Sí, pedagògica i participativa, eh?
0: I participativa.
1: En certa manera, que és això que és, bueno, explicar aquesta història, però a més això, fer-la partícip, no?, a lloresencs i lloresenques, principalment, però clar, aquest és un... Ostres, és un projecte que és tan ampli que podia... No, suposo que no és la intenció, eh? Però podia abarcar bona part de la comarca. Si comencem a una mica a gratar, a buscar, no? Una mica anirem incorporant tota la comarca i per extensió el territori, eh? M'atreviria a dir.
0: Ja he tingut propostes. De
1: veus, per això, comarca, veus, veus?
0: A la comarca, però necessito encara uns anys més per acabar amb Llorenç.
1: Clar.
0: Sí, acabar d'explicar tota la història de Llorenç. Perquè jo tinc la teoria de que el que no expliquem ara, d'aquí poc ja no ho podrem explicar.
1: Sí?
0: Depèn del que passi...
1: Sí,
0: al centre de la península.
1: Ja.
0: Aleshores, crec que hi ha, amb uns altres governs, tot el que és de memòria històrica, tot això caurà.
1: Ja.
0: I crec que és el moment d'aprofitar per explicar, que per poder gratar els arxius i poder anar buscant i poder publicar...
1: Clar.
0: Aquestes Ostres. Històries que crec que és de justícia que s'expliquin, perquè fins ara només se n'havien explicat unes altres.
1: Una part, eh?
0: Sí.
1: Ostres, vist així, fa por, eh? És dir, aquest panorama que ve en segons... No vull entrar en política, sisplau, sobretot, eh? Però sí que certes tendències polítiques extremes sí que una mica no fan almenys sospitar que no sabem què pot passar amb això, eh?
0: Sí, per això crec que és
1: important. Per això dic, ostres, una reflexió...
0: És important
1: fer-ho, clar, treballar el màxim possible, i per això, com dius, centrar-se a Llorenç, i un cop ja Llorenç ja el tinguem arreplegat, ja anirem més enllà, no?, en certa manera. Escolta, anem aquest any. Ja has anomenat algunes activitats que queden fetes. Se n'han fet moltes, perquè veu començar a l'abril, no? Veu començar les primeres activitats?
0: Ja, sí, aquest any tenim un projecte amb 15 activitats.
1: Va, 15, eh?
0: 15.
1: Algunes, la bona part ja s'han fet.
0: Bona part ja les han fetes, que van des de... Des de xerrades, perquè aquest any el tema que volíem tocar era les escoles republicanes i els alcaldes republicans, els ajuntaments republicans.
1: Sí.
0: I amb això ja hem fet diferents xerrades per explicar una miqueta, posar contingut amb especialistes, de que han fet dues pel·lícules també per posar, entre elles, el mestre que va prometre el mar. I que d'alguna manera el que fa és explicar-te una miqueta quin era el recorregut que hi havia en aquells moments i on estem i on ens podem situar històricament.
1: Val
0: a dir que el projecte, el 2024, quan comencem, fem un acte que repercuteix a nivell de Catalunya, perquè tirem endavant, conjuntament amb l'Ajuntament de Llorenç, el projecte de la repressió jurídica de les víctimes del franquisme.
1: Uh-huh.
0: Fins aleshores sempre hi havia hagut una de les llambordes d'ensopegar, que feien referència sempre a les víctimes dels camps de concentració nazi.
1: Sí.
0: Nosaltres el que vam fer és, aprofitant la llei de memòria històrica, demanar les 20 repressions jurídiques que hi havia de gent de Llorenç, conjuntament amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, i fer un projecte de posar 20 llambordes a Llorenç amb aquesta repressió jurídica.
1: Uh-huh.
0: Aquestes llambordes han tingut tant d'èxit que avui dia ja hi ha 7 o 8 ajuntaments de Tarragona que les han posades ja bàsicament dirigits a alcaldes i regidors republicans assassinats pel franquisme, dels quals n'hi ha una
1: a Sant Vicenç de Calders,
0: que fa, no fa gaire que es va posar.
1: Sí.
0: Cosa que ens omple de joia saber d'això, no? I que amb això sí que vam ser pioners, perquè vam tenir també el gran suport de l'Ajuntament.
1: O sigui,
0: és un projecte que l'Ajuntament se'l va fer seu, l'Ajuntament de Llorenç, i que a partir d'aquí va ser tot molt fàcil de poder fer tota l'activitat, posar les llambordes, va venir la consellera Ubesart a l'acte d'inauguració, etc.
1: Uh-huh.
0: Aquesta part reivindicativa del projecte també ho vam tenir l'any passat amb les fosses comunes del cementiri.
1: Wow.
0: La idea era... Bueno, vam fer una recerca de les dues fosses comunes que hi havia i tal, amb una d'elles hi ha una família enterrada que, del bombardeig que va haver a Llorenç el dia que van entrar els franquistes. Va matar tota una família de Reus.
1: Ostres.
0: Aleshores es van posar en contacte a través de l'Institut d'Estudis Planesencs amb l'Ajuntament de Reus, i l'Ajuntament de Reus ha trobat els familiars.
1: Ostres,
0: val. O sigui, que el treball de recerca ens porta aquí.
1: Clar.
0: Que així com hi ha gent a Llorenç que està buscant els seus familiars que van morir a la guerra i estan perduts en unes fosses comunes
1: a
0: Lleida, o sap sí. on, doncs com a mínim el projecte ha tingut,
1: uau,
0: ha tingut aquesta verdad. El que lamento d'aquest tema és que l'Ajuntament amb aquest tema no hi va voler entrar. El tema de les fosses comunes, van dir que ells no hi entraven, que no en volien saber res. I aquest any ens trobem el mateix amb l'homenatge als alcaldes. Vam fer un homenatge amb els alcaldes republicans. El Llorenç va tenir durant la guerra, durant tota la república, fins al final de la guerra, 5 alcaldes republicans. Un va morir durant el mandat, que va ser el primer. Un altre va morir a la presó de Sant Miguel de Gorreyes, empresonat. I un altre va morir desterrat a Vilafranca, perquè mai més el van deixar tornar.
1: Va poder tornar a Llorenç.
0: Aleshores, la nostra intenció és que aquests alcaldes, amb tot un homenatge que els hem preparat amb intervencions d'artistes, d'obres i de discursos oficials, la intenció del projecte era que aquests alcaldes poguessin tornar a l'Ajuntament i fer-los l'homenatge a l'Ajuntament. Cosa que l'Ajuntament de Llorenç, pels motius que tenen, que jo no hi entraré, ens ha denegat la...
1: Sí.
0: L'acte. Però nosaltres continuem.
1: Bé, perfecte. De fet, parlant d'activitats, per exemple, les hem anat comentant, el divendres 26, per exemple, aquest llibre sobre en Josep Brugal, aquest llibre que tenim aquí sobre i que és inèdit, que es presenta justament aquest divendres 26, el dissabte 4 de juliol hi ha música, hi ha un espectacle musical sobre àries i les barricades, etc. El divendres dia 10 es presenta el llibre sobre Ànima, Terra de Llorers.
0: Serà el 17.
1: Aquí el 17, el dia 11, jo tinc apuntat.
0: Sí. Correcte, el programa va ser el dia 10,
1: val,
0: però és que no arribem.
1: D'acord, no arribem. I ho d'anar més enllà, i serà el 17.
0: El presentarem el dia, la vigília del...
1: Que abans ho has dit, és veritat, que abans ho has dit.
0: És la vigília del 18, que és el dia que fem el recorregut.
1: Correcte.
0: Coincideix amb el 18 de juliol, però...
1: Bé, bueno...
0: És l'antítesi del 18 de juliol que tenim al cap.
1: I tot acabarà amb aquest recorregut per aquesta terra de Llorers, que també és un... És un punt també molt, molt entranyable i que ajuda a conèixer in situ, no?, també tot aquest recorregut sobre la història de Llorenç. Escolta, és que sense temps, Ramon, és que això és molt extens. Ja ho sé que sempre faig aquesta promesa, però la vaig complint d'en quan en quan. Hem de tornar a quedar i ens vas de seguir explicant tot això perquè hi ha molta cosa a fer i molta cosa a dir. De fet, cada cosa i cada llibre que tens aquí sobre es mereixeria gairebé un programa sencer, eh?
0: A la vostra disposició.
1: Doncs estarem en contacte, si et sembla, Ramon.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies per venir, altra vegada.
2: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, però per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis, a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa el Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
7: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, aquesta, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
6: També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i COS dels bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Aseguren que la protesta no afectarà l'atenció a les emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-25 a Espinelves, volíem dir, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També una avaria a la 27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carril tallat, i una altra avaria, en aquest cas a la B-10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un altre carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies per un robatori de cable de coure entre la Garriga i Figaró, i l'R14 ja recupera la circulació, però amb retards després de l'incendi que hi va haver ahir a la via a prop a Montblanc. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C-63. La moto va impactar contra un cotxe que s'incorporava a una via lateral i el motorista va sortir projectat.
5: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades sempre, en principi a cada hora en punt. Aquesta actualització dels butlletins informatius de la xarxa de comunicació local i que ja a partir d'aquí ens porta segona part de Calaixera, és a dir, les 10 i 4 minuts ara mateix. Gràcies per ser-hi i gràcies per continuar amb nosaltres. Avui és dimarts 23 de juny, programa número 3.997 i sempre la intenció i l'objectiu diari d'acompanyar-vos això amb contingut ben divers i ben variat, que és com ens agrada. I de fet, cada 15 dies, els dimarts, justament, dimarts emprenedors, com diem nosaltres, doncs parlem una bona estona de temes prou interessants amb la Begoña Cartagena. Ja la coneixeu, ella és psicòloga, és mentora empresarial, és coach i sempre ens ajuda a buscar una mica això, aquests objectius i aquest liderar-se per viure millor el món laboral, empresarial, però també el personal i vital, em sembla. A banda, anirem a altres punts destacats, farem repassada l'agenda, activitat destacada. A les 11 actualitzarem les notícies i a la tercera i última part, com fem cada setmana, perdrem por a la tecnologia amb en Joan Molines. I també ens quedarà una estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot.

0: Begoña Cartagena, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé, sí? Molt bé, sí, sí.
0: Benvinguda.
1: Contenta d'estar aquí, i tant que sí.
0: Ets molt de rebella, tu, de Sant Joan i aquestes coses, o què, Begoña?
1: Ho soc, sí, sí, m'agrada celebrar-ho.
0: Molt
1: sí,
0: bé,
1: sí,
0: doncs sí. Mira, avui serà el dia, eh?
1: Avui
0: doncs
1: és el dia, sí, sí.
0: Diuen que és la nit més curta de l'any, però la més intensa, no?, en certa manera.
1: Uh-huh.
0: Que bé. Hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, que s'ha perdut, però sempre hi ha un trepit, entre cometes, perquè s'ha perdut. Però sempre a mi m'havien dit, i és bo que és veritat, que abans era més festa per la revetlla de Sant Pere que no pas per la revetlla de Sant Joan.
1: Mm-hmm. Sí, ja pot ser. Sant Pere
0: que
1: pescador, no?
0: Sí.
1: També pues, a la gent d'aquesta zona que sí. Estem, no?
0: Sí,
1: sí. Jo, per exemple, que visc a Vilanova, allà se celebra molt,
0: molt
1: encara,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, sí, sí, sí,
1: sí, el dia de Sant Pere surten els barques al mar.
0: Fan processó marinera,
1: sí.
0: I tot això, és veritat.
1: Mm-hmm.
0: S'ha
1: sí,
0: perdut.
1: Molt xulo.
0: Suposo que la festivitat de Sant Joan ha ajudat, perquè abans no era festiu Sant Joan, era més festiu Sant Pere, crec, i potser aquest canvi trasbals de dates festives fa que hi hagi hagut aquest canvi.
1: Mm-hmm.
0: Bé. Bueno. Bé, no he vingut a parlar de sants, perdona, Begoña, simplement
1: no,
0: a nivell allò de
1: home, avui
0: començar.
1: Toca, també,
0: sí,
1: avui toca,
0: no? Avui és un dia,
1: clar.
0: Ja és una setmana estranya,
1: sí.
0: Però avui també és un dia estrany, no? Allò, vacances escolars que acaben de començar,
1: clar,
0: molta gent
1: sí.
0: Que fa pont, hi ha gent que fa pont aquests dies o després de Sant
1: sí.
0: Joan, no? Està com una mica la cosa dividida.
1: I és que no en fem, demà farem festa.
0: Correcte,
1: no?
0: O sigui, sí, és una mica
1: sí,
0: com tot estrany.
1: Com amb altibaixos, no?
0: I és una setmana així com estranya, sí.
1: Sí, bueno. Depèn bé. Com, sona, pinta bé, no?
0: No, a mi m'agraden aquestes setmanes. A mi el que sigui trencar una mica el ritme
1: sí.
0: I trencar una mica la rutina, jo crec que sempre va bé, eh?
1: Sí, sí, sí, tant.
0: La dolça rutina, evidentment, que sort d'aquesta dolça rutina que ens ajuda una mica a estar tots una mica més enquadradets. Però trencar-la d'en quan en quan és un
1: va
0: gustàs.
1: Bé.
0: És un gustàs sí.
1: Exacte.
0: Bé, dit això, de què parlem avui, Begoña?
1: Mira, doncs, ja que hem creat aquest programa, aquest espai, uh-huh. Sempre estem parlant de transformació, de liderar-nos, de viure millor, podríem parlar de lo que és la base,
0: uh-huh.
1: No? Que és la identitat.
0: Val.
1: Què et sembla?
0: Ostres, bé, bé, bé.
1: Uh-huh.
0: Bé, bé, pot arribar a ser molt profund, això, eh? És el que sempre gratem una miqueta,
1: sí,
0: eh? Perquè
1: sí, sí.
0: Ja, sempre ho gratem. Però clar, quan anem a la base, mm-hmm. Estem anant ja cap a lo més profund, potser, no?
1: Mm-hmm. Clar, la identitat són totes aquelles creences que té una persona sobre si mateixa,
0: clar.
1: I sobre el món que l'envolta.
0: Mm-hmm.
1: I en funció, clar, i en primer lloc també hauríem de desgranar una mica què són aquestes creences, no? Doncs les creences són aquelles conviccions, és allò que me crec plenament, que no qüestiono, i per tant que em porta a pensar d'una determinada manera.
0: Val.
1: Les creences són els filtres a través dels quals veiem la realitat de les persones. D'acord? I per tant aquestes creences que són fruit, com diem sempre, de l'educació que hem rebut, de l'experiència vital que tenim, etc., es va configurant aquesta manera de pensar.
0: Mm.
1: I en funció d'aquesta manera de pensar, doncs tenim aquesta valentia o no per enfocar-nos cap als nostres objectius, per poder assolir resultats.
0: Uh-huh.
1: En funció de les creences que, o sigui, en funció de la meva identitat, tindré una experiència de vida o una altra.
0: Wow.
1: Això és profund, oh,
0: ostres,
1: eh?
0: I tant. I de manera inconscient, que aquesta la clau, no?
1: Clar,
0: d'això.
1: Sí, sí.
0: Ho fem de manera inconscient perquè ho tenim ja,
1: claro.
0: A dins de l'ADN, per dir-ho
1: sí,
0: així, no?
1: Sí, sí, perquè aquestes creences, a veure, que si anem a posar exemples, no? Una creença, jo, per exemple, puc pensar que bonic és el món,
0: uh-huh.
1: Que bonica és la vida, la natura ens dona tot el que necessitem, no? I per tant, no cal patir tantíssim per aconseguir recursos, etc. Això podria ser una manera de pensar. O a l'altre extrem, sempre ens movem amb extrems, tot i que hi ha tota una escala,
0: sí,
1: hi ha
0: sí,
1: una
0: sí,
1: gran
0: sí,
1: escala,
0: els
1: avisos. Exacte. I a l'altre extrem podem tenir una persona que pensa, uf, el món està fatal, no puc confiar en ningú, la gent es vol aprofitar de mi, etc. I si jo tinc vist que en funció d'aquestes creences, evidentment tindré una experiència
0: uh-huh.
1: diferent a les creences que té l'altra persona.
0: Val.
1: S'entén?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I això ho podem portar a tots nivells, no? Amb un nivell així més genèric, com els exemples que estàvem posant, a nivell de vida, uh-huh. no? d'experiència vital, però això ho podem portar a l'àmbit empresarial, a l'àmbit familiar, uh-huh. a l'àmbit de relacions interpersonals, a qualsevol àmbit.
0: Clar. I, clar, això, com ho aprenem, Begoña? Ja ho portem a dins... Perquè ho hem viscut, perquè ens han educat, per... clar, és una barreja, tot,
1: sí.
0: intueixo.
1: Clar, com hem dit abans, és totalment inconscient aquestes creences. Les persones normalment no som conscients, no? Uh-huh. Això vol dir que permaneixen al nostre subconscient, d'acord? I com s'acumulen aquí, diguéssim? Doncs fruit de tota l'experiència, fruit de quan érem petits, o sigui, tu pensa que fins als 7 anys... els nens i les nenes és com si no tinguéssim filtre. Som esponges que captem tot el que hi ha al nostre entorn, no? Per tant, qualsevol cosa que ens puguin haver dit els nostres pares, els tutors, els professors, els amics, etc., tots ens impregnem d'allò, no? I no sabem si allò és bo, dolent, etc., no? Llavors, això és el que configura la nostra identitat. El pensar jo sóc d'una determinada manera. Doncs jo sóc tímida, o jo sóc extravertida, jo sóc endreçada, o jo sóc un caos, etc. No? Uh-huh. Llavors, creiem, o sigui, creixem amb aquesta identitat i això té un... Bueno, me surt la paraula perill, que no sé si la paraula adequada és aquesta o no, però, clar, si jo tinc una identitat o me'n sento, poso un exemple, que sóc una mica caòtica, que quan parlo la gent no m'entén, que a final de mes sempre arribo a números vermells, etc. No? Si jo tinc aquesta manera de pensar negativa vers mi mateixa, uh-huh. llavors puc treballar, puc tindre un lloc de responsabilitat amb una bona empresa, tindre un bon sou, etc. Però aquí hi ha com un biaix important entre el que hi ha allà fora i la meva percepció de mi mateixa o de mi mateix, no? Llavors, aquí és quan la persona no se sent capaç d'alguna cosa, la gent de l'empresa pot confiar molt en ella, però, insisteixo, pues aquesta persona no s'acaba de... no hi creu amb les seves capacitats, etc. Llavors, aquí és, com, és quan apareix algun problema de que aquesta persona doncs, podria donar molt més de si mateixa.
0: Val.
1: Llavors, aquí és quan pot entrar l'autosabotatge.
0: Ja, i les limitacions.
1: I les limitacions, sí, sí. Aquestes creences són creences limitants, no? Uh-huh. Si jo penso, soc caòtica, soc desendreçada, bueno, tot això que dèiem, no?
0: Sí, sí.
1: Són creences limitants. Després, a l'altra banda, podem tenir creences empoderadores, no? Doncs, que és justament el contrari.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo soc endreçada, jo soc vàlida per fer aquesta feina, jo a tal reunió diré tal cosa i puc tindre capacitat d'influència per fer que tothom prengui aquesta decisió, etc. Segons com jo vagi preparada internament, és més fàcil que succeeixi tot a nivell... extern.
0: Sí, sí, sí, sí. Ostres, és curiós, eh?
1: Sí.
0: I parlaves d'aquestes limitacions, per mi és opinió personal, eh? Quan són autolimitacions...
1: Totalment.
0: Crec que és el pitjor... És a dir, que tu mateix et posis límits...
1: Clar.
0: Ja dic, que com tu expliques, que moltes vegades és algú que fem de manera inconscient o aquests pensaments intrusius que n'hem parlat i que també en podem parlar, de, que tenim constantment, que són autolímits. És a dir, que... nosaltres mateixos, ens boicotegem a nosaltres mateixos, ens limitem a nosaltres mateixos, això és el pitjor.
1: Sí, és el pitjor,
0: no?
1: El pitjor, però és que passa tant, és que
0: ja.
1: No ens n'adonem.
0: No,
1: jo
0: no
1: m'atreviria a dir que el 95% de les persones vivim d'aquesta manera.
0: Sí.
1: Ens limitem moltíssim. I clar, què passa? Que estem tan acostumats amb aquesta manera de pensar que no ens n'adonem i no qüestionem res. Val? Per tant, algo molt poderós és començar a qüestionar aquestes creences que jo pugui tenir.
0: Val.
1: Però per això es necessita primer una autoobservació.
0: Clar.
1: No? De dir, interessant, m'estic dient que no sóc prou endreçada. Doncs anem-ho a qüestionar. anem a posar en dubte això. Llavors, em puc recordar de moments de la meva experiència passada, en qualsevol àmbit, tant professional com personal, de que vaig poder endreçar, m'ho invento, un armari, vaig poder reconduir un projecte, vaig portar una reunió amb prou estructura, i llavors em puc adonar. Què estic dient? No és del tot cert això que m'estic dient, no? Sinó és un pensament que vaig alimentant, clar, fins que me n'adono i el puc desbancar a través del qüestionament,
0: diríem. Però és complicat, suposo, que revertir tot això, no, Begoña?
1: Bueno, bàsicament que hi ha moltes creences a revertir, no? Al final tot és foco. Uh-huh. És què vull, quina creença limitant tinc, quines limitacions tinc, i alhora fer el pas cap enrere, d'anar qüestionant totes aquestes creences. Uh-huh. I diríem, clar, estem parlant com d'identitat, no? La identitat ho estem enfocant com és algo que portem de temps enrere, no? Des de que naixem anem creant aquesta identitat, fruit de tot el que hem viscut, ens ha passat, etc. I clar, aquí partim de la base de que tot el que ens ha passat en un passat ens influeix. No ens determina el present com a tal, sinó jo puc trencar amb tot el meu passat, sí? Però alhora ens influeix molt, d'acord? Uh-huh. Aquesta és una manera com d'evolucionar i de tenir en compte la identitat, no? Per exemple, jo puc ser emprenedora perquè la meva família ha vist que els meus pares també eren emprenedors, clar, no? Doncs això em ve del meu passat. Uh-huh. Però la identitat la podem construir des del futur, uh-huh, també. Un exercici molt, molt xulo que faig amb la majoria dels meus clients és fer una visualització del jo futur. Mm. És com recrear el jo futur. Mm? Wow. És que no deixa de ser una part molt sàvia teva, una part que, com diem, té molta saviesa, és la teva millor versió sense aquestes limitacions, no? Llavors es tracta, bueno, quan fem una visualització també ens apareixen imatges, paraules, etc, a nivell inconscient, i això és molt poderós, no? Però ara qualsevol persona que es pugui estar escoltant se pot imaginar el seu jo futur com si creés una visió, no? Jo amb 2-3 anys vista, o cadascú que posi els anys que vulgui, no? Però amb 2-3 anys vista és un temps que està molt bé per anar caminant i donant passos cap allà, no? Com m'agradaria ser? Qui voldria ser? Llavors, donar-nos, que ens donem el temps per recrear qualsevol tipus de detall,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: A nivell personal, com m'agradaria llevar-me pels matins, perquè hi ha moltes persones que es lleven enfadades, que necessiten el seu temps, etc. Sí. Doncs et sents bé així o no? O t'agradaria llevar-te més d'hora perquè et donés temps d'esmorzar tranquil·lament, per poder saludar o dir bon dia perfectament, etc. No? Llavors anem recreant, pues, com m'agradaria llevar-me, com m'agradaria que fos el dia, on treballo, possiblement és el mateix lloc on estic treballant, no? Però des de on, de quina manera? Doncs arribo, estic alegre, m'agrada la feina que faig, bueno, és com començar a donar detalls
0: a tot aquest
1: món ideal. En un principi és ideal perquè és una fantasia, ens ho estem imaginant, no?
0: Val.
1: Però podem crear, lo poderós d'això és que podem crear la nostra identitat actual fruit d'aquest futur.
0: Sí.
1: És, ok, jo m'imagino així, m'agradaria que això passés. Llavors, el tema és com es comporta a dia d'avui aquella persona que vull ser, no? O per jo arribar a ser aquesta persona, que aquesta imatge del meu jo futur, quines decisions he de prendre, com he de comportar, etc. No? Per exemple, si jo tinc una empresa i vull tenir èxit en la meva empresa, vull tindre equip, etc., doncs el meu jo futur funcionarà d'una determinada manera. Uh-huh. Si jo vull créixer però alhora no dono passos per créixer, perquè em fa mandra, perquè penso que no puc, etc., estaré funcionant antagònicament.
0: Val, clar.
1: Jo futur es quedarà amb el jo futur
0: sí, que no
1: arribarà mai. Però, en canvi, si jo dic aquest jo futur és alegre, a dia d'avui, com jo puc anar treballant la meva alegria? Pot ser que em llevi malament, pot ser que estigui enfadat o enfadada. Tot això passa, pot ser que no trobi aparcament, que em posi nerviós, que arribi tard. Tot això pot passar, però alhora, si me'n recordo del meu jo futur, que és la persona amb la que jo em vull convertir... Que, cuidado, no ens hem de convertir en una persona diferent, sinó simplement fer aflorar recursos que ja tenim dintre nostre a dia d'avui, però els fem aflorar.
0: Val. I ha de ser mica en mica, entenc.
1: Mica en mica.
0: Jo tampoc no hem de pretendre que un dia per l'altre puguem portar a terme aquests canvis, eh?
1: Exacte, i ho volem tot alhora.
0: Clar.
1: Cuidado, que jo també tinc la meva vessant d'impaciència, eh?
0: Sí, he viscut molt.
1: Aquesta impaciència, eh? Me'n recordo fa molts anys a la meva vida volia fer molts canvis alhora. D'acord? Llavors, no, tants canvis alhora no. Primer hem d'anar posant prioritats i hem d'anar caminant. I caminant amb flexibilitat, no? El que diem abans de cultivar l'alegria o qualsevol habilitat o qualsevol aspecte que vulguem.
0: Uh-huh.
1: Sí? Puc anar donant passos cap allà, però mira, avui tinc un dia girat, que no em surt res bé, etc. M'ho permeto. Avui no estic alegre, avui estic enfadada, no passa res.
0: Val.
1: Però demà... Sant Tornem-hi. Demà, de nou, el foco amb aquesta alegria. Dic l'alegria perquè és algo com que necessitem
0: avui en dia. Crec que sí.
1: Però és, l'endemà, doncs, tornar a posar el foco amb aquell aspecte que vull anar desenvolupant.
0: Clar.
1: I mica en mica em puc anar veient o convertint-me en aquesta persona que vull ser.
0: I el dia que no hi pensis, no, que ja siguis assolit suposadament aquest punt que tu vols d'alegria, com és el cas, el dia que no hi pensis i que ja sorgeixi, vol dir que ja...
1: Vol dir que ja ho tens integrat, que tu ja funciones a nivell inconscient amb aquesta alegria que llavors podrem dir innata, però que tu l'has anat treballant i l'has hagut de desenvolupar moltíssim, Per això, moltes vegades se diu el lideratge, el líder neix o es fa. El líder es fa.
0: Es fa.
1: No? Perquè totes les persones tenim aquesta capacitat de recrear-nos a nosaltres mateixos.
0: Sí. Mm? Mira, això, i també una mica ho comentàvem abans, això de la visualització, és que m'ha vingut al cap i crec que és un gran exemple, potser molt físic, però crec que és molt adient, eh?
1: Mm-hmm.
0: Qui ens agrada conduir, a mi m'agrada conduir, no sé si a tu t'agrada conduir,
1: també.
0: Vaig amb moto, aquestes coses. Aleshores, quan si fas algun curs de conducció o vas una mica més enllà, sempre et diuen el vehicle, inclús caminant, corrent, és igual, quan vas amb un vehicle va cap on tu mires. És a dir, instintivament tu portaràs allò que em portes on tu mires. Si tu mires a la dreta no te'n donaràs compte i giraràs cap a la dreta, d'acord? Llavors, això és la gestió de la mirada en conducció, doncs tu has de mirar sempre, doncs això, no, la carretera, quan surts d'una curva has de mirar, és igual, és igual. Aquí està, és a dir, quan hi ha alguna cosa i que et fa, doncs allò, vas massa ràpid o el que sigui i vas contra un arbre o contra una senyal. La tendència és L'arbre, parabam, vas contra l'arbre, te la fots contra l'arbre. Per un procés físic, perquè tu t'has focalitzat amb l'arbre, me la foto, pum, te l'acabes fotent. Però en canvi, tu dius, ostres, m'he passat de frenada. A l'arbre, pum, miro l'escapatòria, és a dir, no, miro al costat de l'arbre, miro, aniràs cap al costat de l'arbre. M'explico, cap on vaig?
1: Sí, totalment.
0: Una mica és això,
1: sí.
0: No? Tu dius, tinc una reunió important, no? Tinc una compareixença pública, he de presentar un projecte. Ho faré malament, me la fotré, no m'entendran, me la fotré, no sé què, malament, anirà malament.
1: Exacte.
0: No?
1: És que això és el
0: això.
1: Que passa, és gestionar aquest discurs intern, que normalment, ja hem dit altres vegades, que sol ser prou negatiu, no? O com d'alarma, de m'anirà mal, arribaré tard, no se'n tinc les claus, etc. No? Que sempre ens atabalem una mica. I el que tu dius és el poder del foco.
0: Clar.
1: No? Allà on jo poso la meva atenció, allà creix, no? Llavors, si tinc una reunió important, com tu dius, podem anar des d'aquest atabalament, no? A veure com em va, perquè va anar malament l'anterior, llavors, no sé, o hi ha tal persona que me dona, me tensiona una mica la seva presència. Etcètera, jo puc enfocar així, o dir, vale, és una reunió important, hi ha tal persona que, uf, em dona, em tensiona al veure-la i tal, però jo confio en mi, jo sé el que tinc a dir, jo m'ho he preparat, jo tinc una estructura, i vaig allà. Amb confiança, segurament, si vas amb aquesta segona manera d'estar, anirà molt millor que si vas amb aquest atabalament inicial. I tot és el poder del foco, perquè allà on posem la nostra atenció,
0: va
1: la nostra energia, totalment.
0: On anem.
1: Totalment.
0: Però això és important, com deies tu, no? La base de tot plegat és identificar, que també és molt complicat, suposo, Begoña, no? Quan portem molts anys doncs, actuant d'una manera, i a més ho fem de manera inconscient, clar, analitzar, o que algú com un professional com tu, que digui, ho estàs mirant, o estàs enfocant malament, això costa, no? Perquè estem parlant de molts anys.
1: Sí, clar, clar. No? Primer, costa voler ser conscient,
0: ja.
1: No? Perquè per fer-ho hem de detindre'ns una mica, hem de posar la mirada al nostre interior i ens hem de començar a donar, no? Uh-huh. Llavors, clar, és molt més fàcil seguir els hàbits que la nostra persona ja té instaurat i és tot allò que fem sense la necessitat de pensar,
0: no?
1: Per tant, aquí hi ha una part que costa perquè no estem habituats, sí? I després, per altra banda, també pot costar acceptar el que et diu una altra persona.
0: Ja,
1: no? D'aquí, sí. Clar, les persones que contracten doncs, professionals, no? Psicòlegs, coaches, mentors, etc. Tu ja, quan fas un procés d'aquest, tu ja saps per què ho fas. Uh-huh. No ho estàs fent perquè et diguin que tot ho estàs fent perfecte, sinó perquè, evidentment, estàs qüestionant, vols arribar a un altre tipus d'objectius, de resultats, i llavors has de canviar alguna cosa. Llavors, aquest professional te pot ajudar a dir on no estàs enfocant-ho bé, no? Uh-huh. Per tant, entenc que dic que aquestes persones han de tindre, doncs, humilitat i, clar, de vegades també és tot un repte, eh? Doncs quan treballes amb un CEO d'una multinacional, etcètera, clar, normalment aquella persona quan es relaciona amb el seu equip, doncs té aquest tarannà de que tot ho sap el que s'ha de fer, etcètera. Però, de nou, quan està en un procés d'aquest tipus de desenvolupament personal, professional, doncs no. Es deixa guiar per una persona que li digui anem a mirar si això ho pots enfocar d'una altra manera. O adona-te'n, no? Llavors, és important tindre aquesta humilitat de lo que ens puguin fer veure.
0: Clar,
1: les persones de fora.
0: Fem un canvi de rols.
1: Vinga.
0: Begoña, anem a la teva visió, la teva pell, sí, com a mentora, coach, psicòloga. Clar, quan et xites amb algú, amb una persona que això que necessita o creu que vol anar a partir d'aquesta anàlisi,
1: sí,
0: no sé si des de la teva vessant és molt complicat això, de seguida enganxes aquells rols, de seguida trobes el punt o... Clar, no sé com és aquest procés, és una cosa que m'encorregeix, com a professional,
1: Ja. No, depèn, depèn, o sigui, a veure, en primer lloc sempre ha d'haver un objectiu d'aquell procés.
0: D'acord.
1: I això ja ho marca tot. Uh-huh. Això ja porta el fil conductor.
0: D'acord.
1: Perquè si comencem a parlar per parlar,
0: ja és més complicat.
1: Doncs, segurament podem trobar creences limitants, podem treballar alguna cosa, però normalment ha d'haver un fil conductor. És on estem ara i on volem arribar.
0: Val.
1: No? Llavors, i això anirà guiant les diferents sessions, les diferents reunions que tinguem. Sí?
0: Val.
1: Però amb tota conversa ens podem anar adonant d'aquestes limitacions, de tot el que es diu la persona. Mira, ara me ve una conversa que vaig tindre ahir amb una clienta que ja he treballat, bueno, he tingut la fortuna que m'ha contractat diverses vegades, sempre en moments claus de la seva vida professional. És una executiva d'una multinacional i quan ha hagut de fer alguns canvis interns, doncs m'ha contractat, no?
0: Llavors, fantàstic.
1: Estic molt, molt contenta i molt orgullosa
0: que bé,
1: de que això passi, no? De que les persones confiïn.
0: Uh-huh.
1: I me'n recordo que amb un dels processos que estàvem fent fa temps, doncs no me recordo la situació que era ben bé, però és com una tècnica que he hagut de replicar amb diversos clients, que ara te diré, no? És com, per exemple, aquestes persones que entren, que tenen reunions importants, reunions d'aquestes que tensionen, no? Com el que dèiem abans, llavors jo sempre, una tècnica que els deia és, si tu vas pensant, el que dèiem abans, si tu vas pensant que, ui, a veure com en surt, perquè és una mica difícil, espero que m'entenguin, no? Aquí hi ha possibilitats de que no vagi del tot bé, no? Sí. Llavors, una tècnica és, quan entris per la porta, abans d'entrar per la porta, tu imagina't que posis com un traje fictici, com si posessis el traje Superman, saps? Però en aquell moment, per aquesta clienta, li deia de Superwoman, no? De vegades hem d'apel·lar, pues, amb aquestes tècniques, amb allò que és una mica fantasiós, però perquè ho puguem entendre...
0: Sí, sí, sí, és molt visual, és molt visual. Sí.
1: Llavors, amb aquest traje de Superwoman, tu ja et comences a relacionar, comences a parlar de forma diferent.
2: Val.
1: D'acord?
2: Clar.
1: Però per arribar a recomanar-li aquesta tècnica, jo m'he hagut d'adonar-me'n de dir, per exemple, Montse, adona-te'n com estàs parlant. Tu creus que amb aquesta actitud estàs mostrant la gran professional que ets, el gran talent, la persona que vol promocionar i que sap que té possibilitats de promocionar? O t'estàs quedant un pèl enrere? Llavors, fruit d'aquesta reflexió és, té raó, no estic mostrant-ho tot, les meves pors m'estan arrastrant a generar aquests dubtes i per tant no tenia aquesta actitud podria tindre.
0: Sí.
1: Llavors el traje de la Superwoman.
0: Clar, això també és important, crec, no? Que és a dir, és allò que o aquelles virtuts o aquell talent que tu tens, tothom té talents, tothom té virtuts,
1: tots
0: no cal ni dir-ho, no cal ni dir-ho. Però també és aquest sentit, no? És a dir, desenvolupar, extreure allò que tens tu i les virtuts i els talents que tu tens, eh?
1: Exacte.
0: Suposo que mai confondre, que a vegades pot passar, que és allò vendre falses expectatives, no? També crear personatges que no són reals, que això també es trobem molt avui en dia, i a més en el món de xarxes, aquest món tan públic que tenim, això passa molt, no? Gent que val més per lo que es ven que no realment per lo que té.
1: Sí.
0: I això és un error, no? Sí. Seria l'extrem, també. Yeah. No hem d'arribar aquí, no és l'objectiu i no volem arribar aquí. Però és curiós com a reflexió que això també passa,
1: Sí,
0: sí,
1: això passa també. Però jo sempre els dic als meus clients, tranquil, tranquil·la, que això no et passarà, perquè, clar, venen persones que en un moment de la vida necessiten més autoconfiança, necessiten
0: clar.
1: Millorar la seva seguretat, no? Llavors, han de fer com un pas, venen com a d'un moment baix a empoderar-se, no? A superar-se, a guanyar més claretat, etc. Llavors, aquestes tècniques visuals els hi funcionen bé. Si tu a una persona que ja es creu superior a tothom, que va per sobre de tot, li dius posa't el traje del Superwoman, del Superman i tal, aquí potser hi ha un problema, vale? Aquí ja arribaríem amb, estaríem parlant d'una altra cosa.
0: És un extrem, per suposat que no hem d'arribar aquí, inclús hem de fugir d'aquelles persones que tinguem al nostre entorn i que una mica treballen així, tot i que a vegades ens hem de menjar patates, però evident no és l'objectiu ni molt menys.
1: No. De fet, el que jo treballo amb moltes persones és l'autenticitat. A mi m'agrada treballar amb persones que tenen aquest punt d'humilitat, no, de reconèixer, mira, estic en aquest moment, tinc aquests dubtes, tinc aquesta inseguretat, etc., i vull que m'ajudis a tindre més claretat, a prendre decisions, etc., independentment del rol que tinguin a dintre de l'empresa, no? Llavors, treballar amb aquestes persones és un honor per part meva i com dic, sempre, bueno, fins ara he tingut la sort que he treballat amb persones molt humanes, saps? O sigui, amb una qualitat molt humana.
0: Està clar, això està bé, vull dir. Suposo que també és l'efecte mirall, també, Begoña, no? En certa manera, suposo.
1: Possiblement també.
0: Certs perfils, ja jo crec que ja ni t'arribaran segurament, i si t'arribessin, suposo que ja ho lidiaries d'alguna manera, està clar.
1: Sí, que segurament quan tots comencem amb aquest món empresarial, corporatiu, ens hem trobat de tot, però després, també el que dèiem, no? Tots tenim una energia i també pues, bueno, ens anem contagiant i llavors ens anem atraient uns als altres, etc.
0: Jo crec que sí, una mica ens hem de nodrir d'això, també, d'aquesta energia positiva que a vegades n'hem parlat, tot i que a vegades costa parlar d'energies, bueno, però això que a vegades, no?, aquestes connexions que a vegades existeixen en el món laboral i en el món privat, també, en certa manera. Que bé.
1: Clar, però aquí és que tota l'estona estem parlant de pensaments, sí, de creences, sí, sí, sí, sí. Això és energia.
0: Clar.
1: Les emocions són energia. Uh-huh. Les emocions són magnètiques. I això fa que ens sentim molt bé amb una persona i sentim algo no tan bo amb una altra, no? Uh-huh. Pues és precisament perquè estem captant aquesta energia a nivell subconscient.
0: Està clar. Interessant, eh? Mm-hmm. És un tema també important,
1: és
0: aquest,
1: tema,
0: eh?
1: Venga, vinga, ens el quedem per aprofundir.
0: Exacte. I sempre, jo penso que és el més complicat d'això, que és intentar explicar-ho d'una manera, no cal científica, però sí d'una manera provada i en mm-hmm. aquesta clau professional. Mm-hmm. Que a vegades hi ha tendència també a portar-ho cap al món aquest de la... No, de,
1: més esotèric.
0: Esoterisme. Ja. No seria el cas, ni molt menys. Mm-hmm. Però sí que en aquest vessant, no?, de que realment, no?, d'això que es palpa, d'aquestes energies que tots tenim o d'aquestes connexions que podem tenir. És un bon tema.
1: Vivim en un món molt energètic.
0: Correcte. Doncs un dia en parlarem, si et sembla.
1: Molt bé, i tant.
0: Ara que parlàvem, tu com a professional, mm-hmm. és òbvia que sempre ens recomanes i explica'ns com podem localitzar-te i com la podem trobar.
1: Mm-hmm. Molt bé. Doncs em podem trobar a través de la meva web, que és www.begocartagena.com. Estic present a les xarxes socials, a Instagram com a @begocartagena mm-hmm. i a LinkedIn també estic present, allà com a Begona Cartagena, però si a LinkedIn es fa la recerca, està. I el meu mail, que és hola@begocartagena.com.
0: Perfecte. Doncs aquells oients que ens estiguin escoltant i que ens escolten i que tenen justament aquests plantejaments que ara hem exposat, mm-hmm. que et preguntin, que t'envien mm-hmm. un correu, que et contestin a través de xarxa, que...
1: Correcte.
0: Que per preguntar sí,
1: que
0: tampoc no passa
1: respon,
0: res.
1: Que sempre respon. Exacte.
0: Gràcies, Begoña.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una forta abraçada.
1: Fins una altra.
0: Fins una altra.
1: Adéu.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio al Vendrell.
3: Compra al Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a la Paradó de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Connecta't a Ràdio El Vendrell. A la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Secció en col·laboració amb la FEC, com sempre expliquem, com bé sabeu, a través de la Federació Empresarial del Gran Penedès, amb les moltes qüestions i, bé, aquests molts testimonis a nivell empresarial, emprenedor, empreses, empresaris, empresàries, i que ens arriba cada 15 dies en aquesta pròpia secció. Avui canviem una mica la veu introductòria, eh? Avui ens acompanya la Laura Domingo. Laura, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Tot bé?
5: Molt bé, gràcies.
0: Avui t'ha tocat amb tu.
5: Avui m'ha tocat, bé. Sí.
0: No havies vingut mai, no?
5: No, primer cop aquí.
0: Bé, sí. Què tal això d'anar per les ràdios, Laura?
5: Bueno, sí? Prou bé, sí, sí.
0: Perquè, segons tinc entès, clar, això és un, com un més a més, no?, de la vostra tasca i la vostra feina, en certa manera.
5: Sí.
0: Dins de la FEC em refereixo, eh?, de tota aquesta activitat, no?, administrativa, diària que feu. Doncs una d'aquestes tasques, que suposo que surt una mica de la vostra feina habitual, que és anar a les ràdios.
5: Correcte. No? És un dels molts serveis que oferim dintre la federació
0: molt
5: i de les moltes coses que fem.
0: Bé, i ho porteu bé, doncs, eh?
5: Ho portem bé, sí.
0: Us ho posem,
5: no parem.
0: Us ho posem fàcil,
5: això
0: no,
5: sí,
0: també?
5: Veus? Això sí, veus?
0: Que bé, que bé. Doncs, Laura, presenta'ns i explica'ns qui ens acompanya avui. Aquí coneixerem avui una mica més.
5: Doncs mira, avui estic amb Oriol Miracle, de Miracle Global. Ell és la segona generació d'una empresa familiar que porta gairebé 50 anys en el sector alimentari. Oriol, explica'ns una miqueta què és Miracle Global.
6: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia, Oriol.
6: Bon dia, Vera. Doncs Miracle Global és una empresa, com bé dius, de segona generació. La va iniciar el meu pare cap a finals dels anys 70, principis dels 80. I, actualment el que estem fent és... som una empresa B2B, o sigui, el nostre client no és un consumidor final, sinó són professionals del sector alimentació, i els nostres productes i serveis van enfocats cap a sectors molt concrets de la indústria alimentària, com són, per una part, del sector carni, o sigui, carnisseries, xarcuteries, fàbriques d'embotits, sales d'espassejament de carn. Un segon bloc d'empreses seria el sector de plats cuinats, tot el que són rostisseries, botigues de plats cuinats i cuines centrals i càterings, d'esdeveniments. I en tercer lloc, també estem centralitzats en un altre sector de l'alimentació, com és les fleques i els forns de pa i pastisseries. Vale? Nosaltres, sobretot, tenim tres línies de producte. Tenim molts productes, perquè tenim la cartera amb més de 3.500 productes, i és un catàleg obert. O sigui, nosaltres som una empresa que ens devem molt com una distribuïdora, una empresa que comprem i venem, i llavors, clar, si estem molt atents a les demandes dels nostres clients, doncs per si ells els hi falta per moda, per tendència, per necessitat, perquè han aparegut noves necessitats, doncs nosaltres aquí estem atents per poder buscar alternatives i propostes i oferir-los per saciar aquestes necessitats, no? Tal com us deia, nosaltres treballem històricament a diferents línies de producte. La primera són espècies i condiments i additius. En un segon bloc seria tot el que és packaging, o sigui, envasos i embalatges alimentaris, de bosses, papers, envasos, tot el tema de packaging alimentari, que això també és un tema normatiu molt important, perquè han de complir unes normatives. No tot el plàstic ni tot el paper és apte per estar en contacte amb aliments, i això també a nivell normatiu, doncs, cada dia, doncs, és les empreses, doncs, també t'ho exigeixen més, com és normal. I una tercera línia de productes que nosaltres treballem són una mica de maquinària i equipament auxiliar per aquests tipus de negocis que nosaltres treballem.
7: Però sobretot hi ha el pal de paller, Oriol, diria, no? com aquesta part ja històrica de l'empresa, són les espècies, crec, no? És una mica...
6: Històricament...
7: Tot va començar per les espècies.
6: Exacte. Con las especies empezó todo, com diria aquell, no? Exacte. El meu pare, històricament, fent una mica de història i trajectòria i homenatge al meu pare, que ens va deixar ara farà un any, ell era comercial del sector carni. Ell era un agent comercial, un venedor de carrer, de porta freda. I ell venia sobretot a fàbriques d'embotits i a carnisseries i a xarcuteries, que això també ha canviat molt, perquè abans qualsevol poble petit tenia 5 i 6 carnisseries, i ara, doncs, això també ha canviat molt, no? I llavors ell va quedar molt cansat, doncs, de viatjar i de treballar pels altres i fotre quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, i va dir, bueno, doncs jo em muntaré una empresa per mi, i vull vendre més productes en relació amb aquest tipus de sector, no? Amb els clients d'aquests de carnisseria, xarcuteria i fàbrica d'embotits. I llavors va començar a agafar representacions d'empreses, sobretot d'espècies i d'additius. I els inicis, i el nom principal, abans es deia l'empresa Espècies Miracle.
7: Per això.
6: Correcte. I a partir d'aquí va anar derivant després amb un altre nom que es va dir Comercial Miracle. I, bueno, fa els últims anys ho vam acabar de canviar de nom, i em vaig incorporar en l'empresa i ves amb l'actual societat.
7: Sempre com a distribuïdors, doncs, Oriol?
6: Sí, és cert que, bueno, correcte, nosaltres som una empresa distribuïdora, diguéssim, una B2B, i sí que és cert que algun producte sí que fabriquem. Nosaltres fabriquem un preparat, una barreja d'espècies, que el meu pare va crear fa molts anys, per fer pollastres a l'ast. O sigui, bàsicament, treballem a un... Bueno, ell va començar amb una mena de formigonera reciclada de fer ciment de l'obra, que encara la tenim per allà guardada, com a joia, no? Doncs va començar a fer proves i donava amb els amics i amb les familiars a provar. Prova això amb uns pollastres, a veure com et queda. I al final, doncs, van quedar dos, bàsicament, d'aquests preparats, no? I, bueno, doncs jo, ell això ho va anar venent sobre la marxa com va anar podent, i llavors jo arriba l'any 2004, més o menys, ara farà, doncs, 22 anys, més o menys, que doncs, jo havia estudiat Administració i Direcció d'Empreses, havia estat 4 anys i mig en una multinacional del sector automobilístic, treballant, vaig començar allà de pràctiques i vaig quedar-m'hi, i també, doncs, a mi lo de casa em tirava molt, no m'agradava anar amunt i avall cada dia cap a Barcelona, això, i llavors vam fer un replantejament, va dir, escolta'm, si jo vinc, doncs fem créixer això i ho enfoquem d'una altra manera, i així va ser, no? Ens van comprar uns terrenys al parc empresarial, van crear una, van construir la nau on actualment estem, i llavors també va ser un moment on vam

0: Doncs amb aquesta pàgina web, què fem? Clar, només parlem d'un producte perquè ens trobem en la situació que només és un producte. I llavors vam dir, ostres, bueno, doncs ens vam assessorar amb alguna empresa de màrqueting digital i tot això, uh-huh. i va dir, home, bueno, doncs bueno, provem-ho. O... Clar, i llavors vam arribar a la conclusió que només una tindre una pàgina web o una, per aquest tipus de producte molt concret, doncs potser no seria suficient per tindre un volum i una presència, no?
1: Clar.
0: I llavors van dir, per què no fem com una botiga online on puguis comprar aquest producte i enfocada als rostidors de pollastres, les rostisseries, les botigues de plats cuinats que fan pollastres a l'as i això, no? I llavors van dir, bueno, va, provem-ho. I bueno, sí, van provar, bueno, res, pocs productes. Lo bàsic, els envasos d'alumini per emportar-te el pollastre, les bosses, el no sé què. I llavors vam començar, vam crear el producte, i llavors, clar, com que ara a nivell analític pots saber-ho tot, o
1: clar,
0: pots saber molta informació correcta, doncs, bueno, doncs la persona que a nosaltres ens portava tot aquest tema, doncs, escolta'm, hosti, aquí tinc molta demanda de que el rostisser demana això, i el rostisser demana això altre, i hosti, doncs això nosaltres també ho comercialitzem, o també, va, doncs clar, ho introduïm, i al final doncs va acabar sent la nostra primera botiga online dedicada a al pollastre l'as, que es diu pollast.com. La botiga es diu pollas.com, la tienda de los asadores, i venem a tot l'estat espanyol, no? I llavors doncs vam començar on el que havia de ser només un producte de barreja d'espècies per pollastres s'està convertint en una pàgina web de referència.
1: Vaja.
0: On qualsevol rostidor, on qualsevol botiga de plats cuinats o rostisseria de pollastres o restaurant que vulgui vendre pollastres, doncs pot comprar des del condiment, als envasos, a les bosses, a maquinària,
1: sí.
0: Tot el mateix rostidor d'espases que dona voltes.
1: D'acord,
0: també,
1: d'acord.
0: I, doncs, bueno, en una miqueta en el prova-error, doncs va sortir la nostra primera botiga online, que és
1: aquesta. Sí. De fet, jo volia preguntar, per què, com es va passar justament a això, no?, a aquesta distribució d'espècies i de productes, etc. El packaging, no?, que en principi, clar, som a priori productes molt diferents, però ara ho has explicat justament, una mica la demanda us farà també cap al packaging.
0: Correcte, o sigui, sobretot a l'estadi a dia en contacte amb el client, doncs al final el client és el que et marca les seves necessitats, no? Llavors, històricament abans la tasca comercial era el comercial que agafava el cotxe i anava botiga per botiga, doncs, a parlar amb el client, a veure què li feia falta i tot això. Llavors, bueno, doncs mica en mica vam detectar que un tipus de producte que nosaltres també podíem comercialitzar a part de les espècies i condiments, doncs és tota una sèrie de consumibles i de facilities, o digue-li com vulguis, no? de coses i que els professionals aquests concrets d'aquests sectors concrets doncs fan servir en el seu dia a dia. I sobretot nosaltres també sempre miràvem que fos un tema de consumible, que no només fos una compra pura i dura que ella s'acaba, sinó que és una compra amb recompra.
1: Sí.
0: Tot un tema d'envasos que contínuament gasten, de consumibles, i doncs això va ser un encert perquè llavors en principi vam anar creant com una cartera de com un catàleg de producte que al final quasi bé amb aquests sectors concrets que treballem, que són el carnisser, el rostisser i el de pastisser, doncs quasi que com de cara des del punt de vista del client, com més facilitat tu li donguis i més coses li puguis oferir, evidentment, i se li suposa amb un preu i un servei competitiu i correcte i adequat, doncs ells, doncs al final nosaltres sempre, jo sempre dic que volem ser socis estratègics dels nostres clients. O sigui, si els nostres clients ens demanen coses perquè tenen unes necessitats i nosaltres els hi podem oferir perquè ells tenen aquestes necessitats, i ells al final t'ho acaben agraint, això. I quan a la mínima que necessiten alguna cosa o tenen algun dubte o algun problema tècnic, doncs et truquen i dius, tio, mira, em trobo amb aquesta situació. Com ho podem solucionar, això? M'ho podries mirar, tu? Llavors, al final, entres amb aquesta dinàmica de professionalitat, d'expert útil, que diem nosaltres també. Coneixedors del sector i del producte, doncs, que fa que doncs, és aquí on tinguis part de l'èxit.
1: No? Aquesta és la clau, clar, és el que deies, no? aquesta manera de poder adaptar-se a les demandes del client, més que no, no? Portar una cartera o un portafoli tancat, no? Això és el producte que tenim, això és el que podem oferir.

0: sinó és al contrari, d'escoltar una mica les demandes. Tu abans elles també, no?, aquells productes que estan de moda, que es posen de moda, que sembla que siguin més demanats pels consumidors, etc., que és, bueno, poder subministrar-lo, i que també entra, suposo, una mica la vostra professionalitat i la vostra experiència de saber on anar a buscar tot això, perquè no crec que sigui fàcil, tampoc, no?, de saber això, no?, què és, què fa falta, que això que em demanes, aquest sabor, aquest gust, aquesta manera de fer, aquesta elaboració concreta, no?
1: Sí, bueno, en el tema dels ingredients i dels additius, sembla més complicat del que realment és quan tu estàs a dintre i tens una experiència de fa 30 anys.
0: Per això.
1: No? Però aquí realment hi ha una normativa, que és una normativa molt estricta, que indica el que pots posar i el que no pots posar en cada tipus d'elaborat carne. No? O sigui, per fer una hamburguesa, doncs tu, com a molt, li has de posar tants grams quilo de conservant o tants grams quilo d'un colorant. I tot això, al final, doncs, com que va tan reglamentat, doncs al final les marques que tu representes i les marques de la teva competència, doncs bàsicament tindran diferents noms comercials, però el que és el producte en si serà bàsicament el mateix, perquè el producte, doncs, està reglamentat per llei i és el que hi ha.
0: D'acord.
1: A partir d'aquí, doncs, quan entrem ja en els gustos, en els sabors, doncs aquí és on tu pots una miqueta més fer de més i de menys, no? Uh-huh. I on pots personalitzar més el teu producte. Nosaltres, quan un client vol elaborar un producte nou, doncs, bueno, tenim dues opcions. Doncs anem allà al seu obrador i ens posem la bata blanca i ens els ajudem a elaborar, doncs, el que ells demanin, sigui una varietat d'hamburgueses noves, sigui un Frankfurt, un Barbon Dolç o el que sigui, no? O una altra opció és que ens emportem el client a una planta pilot de la marca que nosaltres sobretot representem, que té una planta pilot a València, i doncs anem un dia i mig allà, i allà doncs es comencen a elaborar productes i diferents opcions, i llavors el client veu com es fa i llavors doncs ho acaba fent. Aquí és on també tu t'acabes de portar el client cap al teu territori.
0: Aquí entren altres.
1: Exacte, perquè realment doncs ell veu que tu estàs preparat, que tu domines el tema, que t'estàs darrere, que tu com a distribuïdor ets tu, que estàs aquí a la capil·laritat del territori, però realment estàs recolzat per una empresa doncs gran, potent, que a nivell mundial, doncs que realment té tots els temes de sanitaris i els temes de normatives i els temes de tot això, doncs controla i té laboratoris propis que analitzen totes les històries que fan, i bueno, al final el client el que vol és seguretat, i si vol fer un producte nou, doncs vol que compleixi la normativa i que no tingui problemes.
0: Està clar. És molt canviant aquesta normativa, però
1: no.
0: La base potser no, no? És a dir, la normativa base no deu canviar.
1: No, bàsicament no. A nivell normatiu tot es basa sobretot en tema de dosis màximes, depèn de quin tipus d'additius, siguin sulfits tant a conservants, o també hi ha modes, el tema dels colorants, hi ha gent que no vol un colorant habitualment, que és el rojo cochinilla, que es diu, que és el que li dona color a la majoria de derivats carnis i tot això, doncs hi ha gent que de vegades el volia substituir per un que fos totalment orgànic o vegetal, però llavors en aquest cas, per exemple, doncs hi havia aquí l'opció de la remolatxa, però la remolatxa, al ser un producte 100% natural, doncs de vegades té una intensitat, de vegades té una altra, llavors...
0: Clar.
1: I de vegades són proves o modes de gent que vol canviar cap un costat o cap un altre, però llavors al final la majoria de vegades tothom recula una miqueta i torna cap als
0: orígens.
1: Sí, als orígens.
0: Clar. Està clar, està clar. Clar, també treballeu en sectors molt determinats, clar, buscant potser la diferència, no?, amb restaurants, restauradors, cuiners, no?, que en aquest cas, clar, tant això, no?, com carnisseries, xarcuteries, com les rostisseries, que també penso que són elements i negocis també com amb moltes particularitats, no?, potser,
1: sí.
0: Oriol?
1: Home, part del nostre èxit penso que ha estat aquest, no?, especialitzar-se en diferents sectors concrets de l'alimentació, en el qual nosaltres ens hem... la nostra experiència i coneixement del sector aquest i del tipus de negoci aquest, doncs ens ha fet fer coneixedors i tenir un valor afegit en quant a producte i a servei i assessorament en aquests tipus concrets de sectors. El sector hostaleria, doncs sí, és un sector molt gran, sector que mou molt, però el tipus de producte que nosaltres portem doncs tampoc, sí, evidentment nosaltres venem, venem packaging, i tenim clients que són restaurants i bars i cadenes d'hotels i de restaurants, però és un altre tarannà, és un altre, és, tot és molt més gran, tipus centrals de compres, que, i llavors com a distribuïdors que som nosaltres, moltes vegades ja no podem accedir a aquest tipus de client.
2: Clar.
1: Tan gran, que ja va directament
2: a
1: un telèfon, a la casa.
2: Sí.
1: Això també una miqueta sempre ha estat la casuística del distribuïdor intermediari, com som nosaltres, no? I com són moltes empreses de distribució. Que tu com a distribució estàs al mig entre el client final, que realment és el client.
2: Correcte.
1: I el fabricant, no? Llavors, doncs t'has de fer valer tant per un com per l'altre.
2: Una pregunta també, és un tema que de seguida també és recurrent, quan parlem amb distribuïdores, aquests B2B que comentaves, clar, us toca negociar per les dues bandes, això m'ho
1: dic així,
2: no? Us toca negociar per dalt i us toca negociar per baix.
1: Sí, és part de fet, part, jo vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses i després vaig fer el doctorat en màrqueting, que bueno, no l'he acabat, no el vaig acabar, però allà es va quedar a mitges, però la meva tesi no la vaig arribar a fer, era això del trade market i relacions fabricants-distribuïdors. Anava ja centralitzat en aquest tema.
2: Sí,
1: realment et trobes el fabricant que realment aposta 100% perquè el seu canal sigui via distribució, i llavors et valora, et cuida, si hi ha un client directe que el truca a fàbrica, doncs te'l deriva i te'l passa, i llavors hi ha l'altre fabricant que per lo que sigui, doncs sí, et vol tindre en compte i et té en compte, però si hi ha un client que li va comprar directament, com la picaresca típica d'Espanya, és que si jo compro directament al fabricant em sortirà més bé de preu i no sé què, que també fins a cert punt també pots arribar a entendre aquesta motivació, no? I aquesta inquietud de dir, escolta'm, a nivell econòmic, si em puc estalviar alguna cosa, vaig directament al fabricant i ja està. Doncs, i hi ha fabricants doncs, que sí, que de vegades fan aquestes coses de vendre directament al client i, bueno, al final...
2: És un joc, això.
1: És un joc, tu saps que estàs al mig, tu saps que si aquell fabricant no el respecta, doncs tu tampoc apostaràs per aquell fabricant, perquè al final doncs, si a mig termini doncs, en trobes un altre que et fa igual o millors condicions, doncs tu també canviaràs, perquè tu, al final en el món del lliure mercat que estem avui, ningú es lliga amb ningú, i el que nosaltres sí que sabem que ens devem són els nostres clients, sobretot, i mirem de ser professionals i oferir-los els nostres productes i serveis de la millor manera més professional i competitiva possible.
2: Correcte. Això que deies abans, com ho has comentat tu, que és l'experiència, com ho has dit d'alguna manera, que els oferiu la vostra experiència.
1: Sí, jo sempre dic el mateix, nosaltres pels nostres clients hem de ser experts útils.
2: Aquí, això, experts útils.
1: Experts
2: això
1: útils,
2: això m'agradava molt.
1: O sigui, som experts coneixedors del sector i hem de ser útils per ells, perquè al final si el que li ofereixes tu també li pot oferir qualsevol, doncs al final el teu valor afegit aquí
2: està clar, serà un tema que no hi entrarem ara ni molt menys, però justament això, hòstia, em sembla que em quedaré aquesta paraula, de veritat, Oriol, si m'ho permets, aquests experts útils, que és una mica el que pot complementar avui en dia, no?, aquest món tan boig, de les compres online, d'aquest debat continu del comerç, de comerç de proximitat, o l'empresa de proximitat, les vendes online, etc. Que una mica jo crec que tot ha d'anar per aquí, no? És...
1: Totalment. Nosaltres, mira, seguint una miqueta... Jo parlo, si m'heu de tallar, ja em tallareu. Al cap d'això, que és aquesta primera botiga online centralitzada amb els rostidors de pollastres, va sortir cap al 2016-2017, entre una cosa i l'altra. Llavors vam veure que això doncs, podia ser un bon tema, i llavors vam dir, per què no en fem una altra especialitzada en el nostre sector principal, que és el de carnisseria i xarcuteria.
2: Sí.
1: I d'aquí va venir globalcarnica.com, que és la segona botiga online nostra. No? I aquí ja la vam plantejar des d'un inici amb un catàleg molt més desplegat, molt més extens i molt més gran, i al final que ens ha permès, i evidentment és una de les botigues que ens està tirant més, que està funcionant més, però està funcionant evidentment perquè posicionament, perquè pagues per aparèixer, perquè dediques perquè uns esforços i un temps i uns diners, però sobretot perquè darrere hi tens uns experts útils, seguint amb la paraula que veig que t'ha agradat molt.
2: M'ha agradat.
1: Perquè realment el tema online, o sigui, vale, el tema online és com un aparador 24-7 que tu el tens allà i ven tot el... A vegades a mi m'entren comandes un diumenge a les 3 de la matinada.
3: Clar, per exemple,
1: no?
3: Sí, dic,
1: vale,
3: sí.
1: Això mola molt i és molt xulo. Però hi ha moltes comandes que no entren o aquestes comandes venen precedides per algun WhatsApp o algun mail o alguna trucada dient... Uh-huh. Que tu veus, jo estic allà també atenent trucades de les botigues i consultes de les botigues i tu veus que aquesta persona que ha trucat truca per veure qui hi ha aquí darrere, a veure si aquí darrere hi ha una empresa, hi ha unes persones, hi ha un edifici, hi ha una nau amb un magatzem, perquè nosaltres, clar, evidentment, si a mi em dius fa 10 anys que jo acabaria venent maquinària, màquines de prendes al buit, o rostidors de pollastres, o termoselladores de bandejes per posar-hi plats cuinats online, són màquines que valen, jo què sé, doncs des dels 1.000 fins als 5.000 euros, i que la gent els compra online, dius, hòstia, no em quadra, no?
2: Clar, sí.
1: I realment, doncs sí, se n'estan venent i són comandes, hi ha comandes que a vegades et costen i te les has de treballar i has de trucar, o els hi has de passar una oferta també via més convencional per correu electrònic perquè ho vegin clar, escrit negre sobre blanc. Hi ha comandes doncs, que de maquinària d'aquests imports doncs, que t'entren doncs, sense haver fet res.
2: Curiós,
1: o aparentment sense haver fet res. I llavors, doncs, bueno, sí, els sectors... Els hàbits de consum i les maneres de consum i de compra doncs, han canviat i bueno, doncs nosaltres, evidentment, com dèiem, esteu ens allà. Hem adaptat una miqueta a tot.
2: Esteu allà.
1: Sí, sí.
2: Està clar que les carnisseries, etcètera, es mereixen un capítol a banda, però també hi ha percepció personal, perdona. Són les rostisseries.
1: Sí.
2: El pollastre l'as per excel·lència, que és allò que no desapareix mai, que poc o molt... Sempre hi ha cues els diumenges. És curiós, eh?
1: Sí, és un producte...
2: És un fet cultural, penso.
1: Totalment,
2: també.
1: Totalment, sí, és un tema sobretot del que és mediterrani.
2: Clar.
1: Sí. Tot el que és Catalunya, València i Andalusia, Múrcia, Andalusia, el que és la costa, sí. És un producte que es ven molt, és un producte molt de platja, de diumenge, el que dieu, de cap de setmana.
2: Sí.
1: És un sector molt dur, perquè és un sector
3: que
1: en tota la temporada d'estiu, que fa una calor impressionant, doncs estàs allà durant 5 o 6 hores, dissabtes i diumenges, davant d'una màquina que desprèn una calor terrorífica i mentre tothom s'està banyant a 50 metres davant de la platja, o sigui, els propietaris d'aquests establiments doncs realment és molt vocacional com tots els negocis i com tots els oficis, no? Però realment és una passada, sí, o sigui, quan realment tothom està passant-s'ho bé i de vacances o relaxant-se, tu estàs allà patint i suant i traient pollastres. Sí que és cert que llavors ells et diuen sí, però jo de lunes a jueves
2: ja, sí, és molt estacional,
1: no?
2: però
1: bueno, és com tots els negocis,
2: però
1: seu positiu i negatiu.
2: Jo no els hi canviaria, jo personalment jo no els hi canviaria, eh? Oriol, un plaer xerrar tota aquesta estona amb tu, hem permès conèixer una mica més en profunditat el que és la vostra empresa en totes aquestes vessants, en podíem parlar molt més i a mesura que vas parlant a mi em van sorgint temes que ho podem anar desenvolupant també amb aquesta mirada que a mi sempre m'agrada, és aquesta mirada de bambalines, eh? A mi m'agrada molt conèixer les coses o com es fan les coses i de fet són temes interessants, alguns has desvetllat en aquest sentit i perquè fa les espècies o les rostisseries, així que en podem seguir parlant quan siguin i coneixent una mica més el vostre sector, Oriol, de veritat, gràcies per venir.
1: Molt bé, com vosaltres vulgueu.
2: Merci.
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies, Laura.
4: Que vagi
2: bé. Adéu-siau.
5: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: La música de la nova era.
3: farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
8: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
9: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
10: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i premium. Us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre ja està d'acord a anar-hi.
10: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Anem tard, eh? Anem una mica més tard de l'habitual. No hem actualitzat o no hem pogut actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local. Bé, aquest butlletí de les 11, bàsicament, a causa del contingut, però bé, ho farem a les 12 quan ja arribem al punt i final d'aquest programa d'avui, d'aquesta calaixera d'avui dimarts, avui que és la Revetlla de Sant Joan, 23 de juny, programa número 3.997. Els dimarts també és el dia que intentem treure la por a la tecnologia, en tot allò que ens explica en Joan Molines, de Goyle al Vendrell. Hem d'explicar que avui, finalment, no ens podrà acompanyar en directe, el Joan, però bé, recordarem les moltes seccions i les moltes coses que hem anat parlant aquestes setmanes enrere. Anirem cap aquí i després encara ens quedarà una estoneta, curteta, però encara una estoneta per participació, per trucades i per acabar amb la cançó de Jaume Sisa, La nit de Sant Joan.
10: La Calaixera, un programa únic de tots. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Això, justament la intenció de fer perdre la por a la tecnologia amb el Joan Molines, de Goil. Joan, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé i molt content.
0: Sí?
1: Sí, avui sí. Bueno, els altres dies també estic content. Però avui ho estic bé. Fa molta il·lusió estar aquí.
0: Doncs va, explica'm per què. Què passa avui aquí a l'estudi?
1: Avui tinc aquí amb mi tres persones clau a l'empresa, persones que admiro molt, persones tècniques, i encara que la Carolina, que ara es presentarà, diu que no, és tècnica també, potser no al nivell del Pere i l'Andrés, que són els enginyers d'intel·ligència artificial que tenim a la companyia, però molt content d'haver-los enredat per venir aquí, d'haver-los haver-los avisat fa una hora de que venien aquí, perquè
0: no
1: sabia.
0: Bueno,
1: perquè si els avises amb temps, tenen ja, més temps per processar-ho i tenir nervis. Aquí és sorpresa. Llavors, molt content d'estar aquí i més que després de la setmana passada que no hi vam estar, que no hi vam poder estar, llavors, si ja trobava faltes d'aquí.
0: Doncs gràcies i ben trobat altra vegada, a més amb aquesta representació, que puc fer un parell de preguntes abans de començar?
1: Bueno, el teu programa, Pere,
0: a la Cristina, a la
1: Carolina,
0: perdó, a la Carolina, a l'Andrés i al Pere, que és, vosaltres us dediqueu al món de la tecnologia, al món de la informàtica, intueixo, treballeu al Vendrell d'això? Sou de la zona, vosaltres? Sí, podeu parlar.
2: Jo no sóc de la zona. Jo sóc nascuda a Olot.
0: Bé.
2: Vivint a Barcelona.
0: D'acord. I vens a treballar aquí al Vendrell?
2: De gran tant, sí.
0: Val. I el... I el Pere i l'Andreu?
3: Sí, jo sóc de Reus, però visc a Vilanova.
0: Val.
3: Per tant, d'aquí a prop, sí, tant.
0: D'acord.
4: Jo tampoc. Jo sóc de València i de tant en tant vinc al Vendrell a treballar en equip.
0: D'acord. Fantàstic.
1: Però som una empresa en remot, sí, però cada X temps, el Pere sí que ve dos dies la setmana,
0: val.
1: Però els que són de més lluny, al final val. Tampoc val la pena invertir tant de temps. L'Andrés es fa 3 hores amb cotxe per venir.
0: Ostres.
1: Llavors cada X temps va venint i aprofitant que avui estàvem tots a l'oficina enredats cap a la ràdio.
0: Va, perfecte. Ho preguntava bàsicament perquè sí que és cert que a vegades hem parlat i algun dia ho hem de fer encara més en profunditat, Joan? Goil al Vendrell, què és el que feu, com ho feu, una empresa tecnològica amb seu a la capital del Baix Penedès. I una mica la meva pregunta anava per aquí, És a dir, l'oportunitat de poder treballar en aquest sector, que crec que no és un sector fàcil de treballar-lo fora de la gran capital com és Barcelona, i per això ho preguntava, si és molt estrany treballar d'això al municipi del Vendrell. Anem una mica per aquí,
1: Estem muntant el següent Silicon Valley. O sigui, som la primera empresa, estem muntant el següent Silicon Valley.
0: Ostres, t'imagines? Estaria bé.
1: Seria guai. Seria guai. Reus és molt punter en tema tecnològic.
0: Sí?
1: Sí, Reus està fent molt bé la seva feina amb el Redesa i tot el camp tecnològic que hi ha empreses... Bueno, a Reus hi ha... Si no estic equivocat, hi ha IBM, o sucursal d'IBM, estan els d'Esquiades... Hi ha empreses tecnològicament punteres i, a més, s'està creant un ecosistema, gràcies al parc tecnològic, on incites les empreses a anar cap allà. De moment aquí no ho estem aconseguint encara, però bueno, per algú es comença. Algú ha de ficar la primera pedra.
0: Ja arribarà. I així que segur que és estrany, no?, venir al Vendrell a treballar al món tecnològic per vosaltres. Podeu parlar obertament, no patiu, de veritat, que us veig molt callats,
2: Per mi, més que estrany, és un plaer. Perquè poder sortir de Barcelona de tant en tant, per mi és un regal.
0: De fet, tu fas el cas contrari.
2: Exacte.
0: No, és a dir, marxes a Barcelona per venir a treballar a comarques.
2: I és fantàstic. Jo quan surto de la ronda de dalt i veig tothom que entra i dic ànims, companys, no passa res, jo surto i...
0: I després al revés, no?
2: Al revés, exacte.
0: Tu tornes i els altres...
1: I més avui que hi havia vaga.
2: Sí, ha sigut interessant. A banda dels accidents, desafortunadament, que et trobes quan vas amb cotxe, també hi havia vaga avui.
0: Bé. Doncs això, jo estic donant com una pàtina de simpatia a tot aquest aspecte, Sí. Sé que és una professió, no vull dir dura, però que...
1: Intensa,
0: sí, és molt competencial en el sentit de molta competència, entenc, és a dir que, no?, el món tecnològic, per sort o per desgràcia, està arrossegant una onada important de professionals.
1: Sí, i és un dels temes que avui veníem parlant, de quins melons volem obrir avui i amb què volem crear debat, perquè com avui no tenim la Sílvia, no podem... La Sílvia és la tertuliana que sempre ve, o que sempre ve amb mi, i és una persona tecnològica, entre cometes, o sigui, ella és òptica...
2: Ah, com jo...
1: Ella és òptica i la diferència d'edat, o sigui, jo sóc d'una quinta i ella és d'una quinta, que deu tenir uns 20 anys més la Sílvia que jo, uns 50.
2: Potser són detalls que no hem de dir.
1: No,
0: la Sílvia és així,
1: sí,
0: la Sílvia no li importa.
1: Llavors, el bo d'això és que s'obren uns debats molt interessants sobre com cada un veu les coses. Llavors, avui és un dels temes que veníem parlant de quina és la nostra visió en el tema laboral i com la tecnologia en alguns aspectes està carregant o està baixant la quantitat de professionals que es dediquen en una sèrie de sectors.
0: Val.
1: I què pot fer la gent, doncs, per seguir sent competent amb això?
0: Correcte.
1: Al final és reinventar-te o morir.
0: Val, val. És un bon tema poder parlar amb professionals del sector tecnològic, sí. Bàsicament, suposo que de la programació, de la informàtica. Jo sóc un ignorant en totes les coses del món mundial, també en aquesta. Jo sé que tecnològicament, això, hem parlat d'enginyers, no?, de programadors, d'informàtica... Sí. Una mica anem per aquí, eh?
1: Avui tenim la gent de cova. Que m'agrada dir. O sigui, gent que està davant d'una pantalla moltes hores creant els productes que a vegades treu feina a la gent. Però crec que els creem per tot el contrari, que és perquè la gent sigui més eficient i la gent, pues, i que la tecnologia no sigui un problema.
0: Molt bé.
1: Al final és l'important.
0: Val. Sobretot centrats en l'intel·ligència artificial. Sí. Avui el debat torna a ser aquest, perquè ja ha aparegut en gairebé tots els programes que hem anat fent, que és un tema prou important. I suposo que la intel·ligència artificial, i aquí ja podem començar una mica a fer una mica la tertúlia i començar a parlar-ne, la intel·ligència artificial, a banda d'altres sectors, ja està començant a fer forat al món tecnològic, entenc, i de la programació, segurament, no?
1: Sí. Amb això, o sigui, jo tinc la meva opinió, i és una opinió de que al final són eines que un ha d'aprendre a fer servir, i com a programadors també ens afecta, o sigui, com a programadors, a part de crear aquestes intel·ligències artificials, també les fem servir per fer-nos la vida més fàcil en altres, i el món de la tecnologia també està compromès moltes vegades. Ens pensem que els programadors som intocables, no, al revés. Els programadors també estem afectats amb això, perquè quan ja tens una intel·ligència artificial que et fa webs, per exemple, s'està carregant part del sector de la programació, que són la gent que fa webs. I això és important que nosaltres també ens sumem amb aquesta onada i adaptem aquestes tecnologies a la nostra vida. Però jo crec que els més indicats per parlar són el Pere i l'Andrés, que són les dues persones que han fet servir la intel·ligència artificial per produir el que estem produint ara nosaltres, que sense això seria inviable.
0: Sí.
1: Impossible. O sigui, no hi ha hores al dia ni persones suficients sense que se'ns en vagi l'empresa a quiebre que puguem produir el que estem produint ara sense la intel·ligència artificial.
0: Ostres. Pere, Andreu, estem desitjosos d'escoltar-vos, sisplau.
3: Sí, no, el canvi és brutal. Jo crec que des del novembre, més o menys, ens en van donar compte. Sabíem que els models i les intel·ligències artificials, agents, estaven sobrevolant-nos, però jo crec que tota la indústria el novembre va fer un canvi.
0: Sí.
3: Va ser un canvi, un punt d'inflexió, en dir, val, podem deixar la màquina sola que vagi fent coses per nosaltres mentre nosaltres en fem d'altres. O mentre en fem 10 a la vegada. Mentre, i és el que diu el Joan, la productivitat no ha sigut lineal, si ha sigut exponencial. Realment entreguem més producte, més ràpid, i jo crec que amb una qualitat igual o superior a la que teníem abans. Per tant, és un canvi brutal, i és brutal viure'l, no?, en primera persona. Però, per l'altre costat, t'obre problemes personals, no? Perquè, clar, justament la setmana passada ho parlàvem amb el Joan, no? I ja no com a cap, no?, sinó com a amic, li deia, tinc un problema. Si la meva feina és programar i ja no programo...
0: Clar, què faré, no?
3: I és superinteressant el debat, perquè al final un programador, sí, programa, val, però un enginyer el que fa és solucionar problemes. Llavors el Joan molt bé em deia, escolta'm, tu per què et vas fer enginyer? Per solucionar problemes. Estàs solucionant problemes? Sí. Més problemes que abans? Sí. Més solucions? Sí. Millors que abans? Sí. Doncs ja està, segueix endavant.
0: Aquest debat és la clau, jo crec, no?
2: Totalment.
0: És aquest debat de cap aquí o cap allà, crec, eh?
2: I aquest és un exemple de com el Joan, de manera molt amorosa, ens posa el dit a l'ull en cada una de les confrontacions que tenim, perquè em ressona molt això que dius, Pere, també, perquè em va passar a mi. Jo, persona que no tinc un background tecnològic en absolut, he arribat aquí, doncs, perquè, mira, la vida són decisions, i canvis de feina que et confronta i diu, vale, jo tinc aquesta llista, no, d'aptituds, coses que jo sé fer perquè és un coneixement que he adquirit, com ho puc complementar? I arriba un punt que, com a treballador, estàs dins de dues situacions. Una de, veig, en aquest cas, la IA, com una eina, o ho veig com un perill. La decisió és de cada individu i dir, com ho vull tractar jo? ho vull utilitzar per millorar com a professional i poder oferir més valor del que estava donant fins ara, o m'espanto, em faig boleta i començo, si em permeteu que ho digui d'aquesta manera, a rajar en contra perquè no ens agrada, no ho entenem i no ho volem, no? La resistència que genera, que al cap i a la fi és una cosa que passa a tothom, ja no solament a nivell professional, sinó a nivell personal. Decideixo utilitzar-ho o decideixo ser de l'altre equip en què ens agrada queixar-nos perquè ens volen treure la feina i no sabem què fer? No, utilitzem-ho com una eina per ser un millor treballador.
0: Clar. Que sigui una eina en virtut i en benefici
2: exacte.
1: I per ser més indispensable. Jo sempre ho he dit, si jo no tingués l'empresa, jo ara seria un obsès de fer-me indispensable en una empresa. O sigui, com puc fer que la meva cadira no me la toquin mai?
2: T'hi pots enganxar. Bueno, és una opció.
1: Sí, m'hi puc enganxar, però poden aixecar la cadira i vindrà l'equip de seguretat i em traurà fora.
0: Sí.
1: És com puc fer servir jo aquestes eines per ser més imprescindible en qualsevol àmbit.
0: Sí, està clar.
1: Estem parlant de l'àmbit laboral.
0: Sí. Aquí hi ha un hàndicap, perdoneu, Joan, i no és en contra teu ni molt menys, que ja saps, confiança,
1: Tira.
0: Clar, tu aquí també tens el paper d'empresari, que no oblidem que també és un paper fonamental. Tu abans has parlat que potser no seria possible fer la feina amb un capital adient si no fos per la intel·ligència artificial. També és un valor que s'ha de tenir en compte. El valor ètic, moral, si vols, però també l'econòmic.
1: Sí, al final hi ha moltes formes de produir, i hi ha una d'aquestes formes de produir, que és contractant personal. Contractant personal és un cost fix. Vivim en un país que despedir no és fàcil. No sé si això és bo o dolent, cada un tindrà la seva opinió, però despedir no és fàcil, i has de fer que aquesta persona et produeixi. Que a vegades contractes a gent i no produeix.
0: Això en totes les feines està clar.
1: Jo no estic en contra d'haver de contractar. Jo estic en contra d'estar sobredimensionats en perfils que potser no ens encaixen. Ara estem fent feina que potser no tindríem una persona 8 hores perquè no la necessitem, però aquesta feina s'ha de suplir. Hi ha molta gent que no vol treballar mitges jornades o té altres projectes, i nosaltres necessitem gent compromesa. Bueno, al final tens una màquina que treballa 24/7, 365, per depèn quines feines, doncs...
0: Val.
1: Doncs fa, però sí, és un tema que el treballador té la seva opinió i l'empresari té l'altra. Els dos són respectables.
0: Sí.
1: Jo com a empresari he tingut experiències a la vida on no he pogut despedir gent, per exemple, perquè no tenia diners per despedir-los i te l'has de menjar. I això a vegades és una putada, perquè això et pot portar a un estat de l'empresa que tens una persona que no et produeix lo suficient, que no és feliç, i hòstia, jo no creo una empresa perquè la gent sigui infeliç, jo creo una empresa perquè la gent que siguem, doncs, ens ho passem bé, visquem bé, i arribem on volem arribar, sigui a l'aspecte que sigui. Llavors, és un tema que és distòpic moltes vegades el que està passant des dels dos punts de vista. O sigui, l'empleat té el seu on necessita aquesta seguretat i l'empresari té el seu on, hòstia, és que si no puc pagar, d'on voleu que... O sigui, no tinc un arbre que faci diners.
0: No, està clar.
1: Encara.
0: Que no arribi, seria un problema, em sembla, Ens falta l'Andreu, és...
1: Andrés.
0: Ah, l'Andrés, perdó, el que t'he catalanitzat. Andrés, no t'heu escoltat encara, què opines? De una mica del tot el que hem parlat, obertament.
4: Bueno, seguint una mica amb el que ha dit Pere, portem des d'octubre-novembre fent servir la IA un poc més... per tasques més complexes i tal. I hem arribat a un punt que ara estem produint tasques en una setmana, per exemple, que abans igual en dues persones es costava 2-3 mesos.
0: Val. De programació. Sí, exacte.
4: Sí.
0: Podem explicar, perdoneu, breument què és la programació?
1: Sí. Ho vols explicar tu, Andrés, o ho explico jo?
4: Sí, explica tu.
1: Al final, la programació, o sigui, qualsevol sistema informàtic, sigui un ordinador, sigui un mòbil, sigui un rellotge, sigui unes ulleres, tenen una cosa que es diu un processador, que és al final el procés. La programació és programar un codi que acaba amb aquests dispositius físics que executen coses. Aquesta cosa pot ser des d'enviar un WhatsApp a mostra'm una pantalleta a digue'm quin temps fa. Al final això es tradueix d'un codi que entenem els humans. És un codi que tu escrius en anglès, en català, en castellà, amb el que tu vulguis, que amb un llenguatge és com una estructura, Estructura. Això, ja hi ha ordinadors que tradueixen aquesta estructura més humana a un codi màquina, perquè la màquina no parla ni català, castellà, ni anglès, ni res, parla uns i zeros. Llavors, si hi ha un codi que es diu compilació, depèn del llenguatge de programació, però és compilació, que el que fa és algo que entenem els humans, tu tradueixo a uns i zeros, que és el que entén el dispositiu físic. Llavors, el que nosaltres fem és programem aquest codi que, si vols consultar el temps, pues es connecti on s'hagi de connectar, agafi el temps i el mostri de forma bonica, visible,
0: amb uns colors, una tipografia, etc. Això és programa.
1: Això és programa. Hi ha molts tipus de programació, de molts llenguatges diferents, amb molts tipus de sistema diferents, però al final és algú escriu un codi que s'acaba executant amb una màquina que fa algo. Té un propòsit.
0: Val.
1: El propòsit infinites possibilitats.
0: Perfecte. I això, tornem a l'Andrés, a la programació d'aquestes feines o aquests encàrrecs que us arriben, que comporta molta feina perquè aquesta codificació és molt tediosa, tinc entès, no?
4: Sí, és tediosa i a part ara mateix estem fent tasques, doncs, estem implementant, per exemple, una botiga dintre de l'aplicació, hem implementat també que dintre de l'aplicació tot et puguis crear com els teus propis mòduls customitzats i tindré un poc més control de l'aplicació, tot a partir de parlar amb una IA.
0: Val.
4: I tot això, pues, al final és molt complex d'executar una persona o dues.
0: Clar.
4: I la IA ens està donant aquest impuls per a treure, pues, moltes funcionalitats en molt poc de temps.
0: Perfecte. Hem d'entendre que no estem parlant de les IAs que tots coneixem, les més comercials, o sí?
1: Sí.
4: Sí.
0: Podem dir noms, eh? Vull dir, estem parlant de ChatGPT, de Clau, val.
1: Fem servir la tecnologia que hi ha per darrere d'això.
2: Exacte.
1: Sí. Si és com si nosaltres creéssim el nostre ChatGPT, per dir-ho així.
0: D'acord.
1: Si al final ChatGPT t'ofereix una tecnologia que es pot consumir des de diversos canals.
0: Uh-huh.
1: Un canal és el ChatGPT.
0: Val, que és el més comercial, potser.
1: És la part més consumer, que, que és la part que qualsevol de nosaltres o qualsevol de les persones que ens estiguin escoltant pot interactuar.
0: Val.
1: Zero tècnic.
0: D'acord.
1: No necessites cap coneixement tècnic i saps que hi ha algú allà que et respon. Hi ha un altre canal que també és t'integres via una API, o sigui, jo com un proveïdor extern puc crear-me el meu propi ChatGPT, que és el que hem fet nosaltres.
0: Val.
1: O sigui, hem agafat la tecnologia de ChatGPT o dels altres proveïdors i els hem fet consumer, que vol dir que qualsevol persona els pugui fer servir amb una sèrie de regles específiques que són les que nosaltres hem fet.
0: D'acord.
1: Però sí, al final són tecnologies normals i corrents que tothom sap fer servir.
0: Val. Perquè, a veure com ho pregunto sense saber-ne, eh? Perquè el motor tecnològic d'aquestes intel·ligències artificials és sempre el mateix o parteix de diferents punts, empreses...
1: Depèn. Aquí, Pere, o sigui, que Pere ens expliqui l'obra d'art que ha creat, que és com, depenent de lo que li preguntis, va un lloc, va un altre...
3: Sí, va, amb el símil, seguint amb un símil, no? És com si tinguessis... Nosaltres hem fet el cotxe i pots canviar-li el motor en marxa.
0: Uh-huh.
3: I pots dir, aquest motor l'ha fet OpenAI, que és qui ha fet el ChatGPT. Canviem el motor i posem el d'Anthropic, que és qui ha fet Claude.
0: Uh-huh.
3: Perquè cada model és diferent, cada model és fort amb unes coses però dèbil amb les altres, un és més car, l'altre és més barat, un hi caben més coses, l'altre hi caben menys. Aleshores, en uns moments t'interessa enxufar-li un model amb uns altres, però el cotxe, entre cometes, que és el que porta un valor diferencial, no? Pues, el ChatGPT ha fet el seu programa, fa imatges, ara fa vídeos, fa de tot, no? Doncs nosaltres hem fet el nostre pel nostre cas d'ús, pel nostre cas de negoci, no? Per
0: val.
3: Fer webs en aquest...
0: D'acord. Llavors, per entendre'ns, corregiu-me, és una intel·ligència artificial Goyle, no? És a dir, que us l'heu fet a vosaltres perquè faci les vostres coses.
3: Correcte.
1: Exacte. No? Aquí a l'art és... Entenem també com funcionen cada un dels proveïdors, que sabem quin proveïdor fer servir en cada moment.
0: Val.
1: I ja, depenent del proveïdor, doncs, li escrius les coses d'una forma, li escrius d'unes altres, fas servir unes eines o fas servir unes altres.
0: D'acord.
1: Aquest és l'art. Si nosaltres no hem creat la intel·ligència artificial...
0: No, però la pregunta dels motors era aquesta, que...
1: Sí, nosaltres hem creat el motor.
0: Val.
1: Si nosaltres comprem el motor, o fem servir el motor...
0: Que ja existia, entenc,
1: Que sabem que si vols anar en pujada, el millor motor és aquest.
0: Val.
1: Si vols anar en baixada, el millor motor és aquest.
0: D'acord.
1: I si vas en baixada, li fiques cinquena i no sisena, perquè gasta menys gasolina. O sigui, aquí és l'art que hem fet nosaltres, perquè entrenar un motor, o sigui, una intel·ligència artificial d'aquestes, no tenim ni el coneixement per fer-ho, ni els diners que calen per poder fer-ho. O sigui, l'última que es va entrenar, que hi hagi dades, i Pere, corregeix-me si m'equivoco, va ser la d'Anthropic, que van dir que va costar 10.000 milions entrenar.
3: Jo vaig malament.
1: Jo també.
3: No els tinc.
2: No, de moment no, eh?
1: No, encara no estem allà. Encara no tinc 10.000 milions al banc.
0: No tinc el mes massa arreglat jo, tampoc, no? Per...
1: No. Però sí, l'art que nosaltres hem fet és aquest. És entendre també els sistemes, que som experts en aquests sistemes, i llavors hem determinat que quan una persona vulgui fer alguna cosa ha de fer servir aquest sistema.
0: Val.
1: Aquesta és la idea.
0: I un cop heu creat, diguem, aquesta intel·ligència artificial de Goyle, la diem així perquè suposo que es pugui entendre, té nom per això o...?
1: Es diu Ànima.
0: Ànima. Està ben trobat.
1: Sí.
0: Ben trobat. I un cop heu creat Ànima, vosaltres li dieu a Ànima, vull que em facis els encàrrecs us arribin a l'empresa, aplicacions, el que sigui.
1: Els fem servir per tot. Els fem servir des de preguntar quants usuaris hem tingut actius el mes en qüestió, fins a crear una web, crear una botiga, fes-me una web que es connecti amb aquesta font de dades i l'agafi, o sigui, al final és intel·ligent. És intel·ligent, entre cometes, perquè al final hi ha una màquina darrere, però, com deia el Pere, el punt d'inflexió va ser que el raonament dels models, o sigui, que un model sapigués raonar quasi com un humà de, he trobat això, què faig amb això? Doncs t'hi puc tirar per aquí, puc tirar per allà. O sigui, raona ell sol, sempre intentant trobar la millor solució. I amb això, doncs, és com si tinguessis una persona al costat que li pots anar parlant i li pots anar preguntant coses.
0: Clar. I com es programa això? Ho podem entendre els que no hi entenem?
3: És molt senzill.
0: Sí?
3: De vegades el Joan me pregunta, no? I escolta'm, i això com ho han fet? Com ha acabat, no? Al final, perquè doncs, això, a l'oficina hi discutim molt, com faries això? I al final és tot molt més senzill del que sembla, no? És, tu vas al proveïdor, tu vas a ChatGPT, vas a Anthropic, a qui sigui, li preguntes, et dona una resposta i tu li dones eines a la IA. Li dones eines per escriure codi, per llegir codi, per executar codi. I amb això, i la intel·ligència que et donen ells, pues, la IA va fent. Aleshores, tu quan li dius això, no? Fes-me aquesta pàgina web, pues, com que el seu entrenament s'ha llegit totes les pàgines web del món, sap quina forma té una pàgina web, que sigui de color negre, i que sigui atractiva, i que sigui no sé què. Pues, ell ja ho sap.
0: Clar.
3: Ja ho sap. I com sí, que li has donat les eines per escriure, per llegir, per executar, pues, comença a treballar, comença a fer, li dones el temps que sigui, 10 minuts, 15 minuts, 5 minuts, si és fàcil.
0: Clar.
3: I quan ell creu que ha acabat, et diu, escolta'm, aquí tens el resultat. Fantàstic.
0: Clar, ostres. Però tot i així, aquesta ànima l'heu d'anar actualitzant contínuament, entenc també. Clar, no? Que deies, no? A vegades ho poso molt bàsic i que s'entengui. Per exemple, ara està de moda el color negre i d'aquí l'any que ve estarà de moda el color gris. M'ho estic inventant. Que tot això li heu d'anar ensenyant a l'ànima.
3: Clar, és el que deia el Joan abans, no? Al final, tu li has d'anar posant els inputs que creus que són interessants i rellevants per aquell moment.
0: Val.
3: I això és part de la gràcia d'aquest art, no? D'entendre com funciona el model, què pensa... Doncs moltes vegades li has de dir, no confies en el teu entrenament i el teu coneixement.
0: Val.
3: Perquè no està bé. Perquè, doncs això, van sortir versions noves, actualitzacions de les llibreries que fa servir, i clar, ell està entrenat amb la llibreria de l'any passat.
0: Clar.
3: I la nova ja ha sortit. I li dius, no, jo et passo la documentació nova, no pateixis, t'ho dono tot. Per aquest client, fa servir aquest color. Ell té, per exemple, hi ha una cosa molt, molt famosa a les xarxes, que és que es pot detectar aquesta fetamia pels colors.
0: Mm.
3: Els models, no se sap per què, tendeixen cap al color lila, blau...
0: I pastosos, púrpura... no? Com uns colors més pastosos,
3: exacte.
0: No? Que sé.
3: I aleshores, nosaltres tenim una instrucció al prom que diu... No faci servir color lila.
0: Per buscar la diferència.
3: Clar.
0: Que intel·ligent. Clar, tot això ho ha de fer un humà. O arribarà un punt que ja... Que a vegades hem parlat també, Joan, hi haurà... No? Que és aquesta nova intel·ligència artificial que té un nom que jo mai recordo.
1: La AGI.
0: Exacte.
1: La general, intel·ligència artificial general.
0: Que això també suposo que dona aquest punt d'intriga, no? És a dir, fins ara és evident que hi ha la mà humana al darrere per anar actualitzant, per anar reprogramant, etc. Però hi haurà un moment que la intel·ligència artificial serà capaç d'autogestionar-se. Que segons tinc entès, ja no hi haurà volta enrere, ja, quan això arribi.
3: Jo sóc molt optimista i crec que no...
0: No arribarà mai.
3: Sí que arribarà, però el problema és que estem molt influenciats per les pel·lícules, per
0: Skynet, a mi sempre amb el cap Skynet.
3: Sí, no hauria de dir-ho, però sí, òbviament tindrem màquines que es milloraran elles mateixes. I òbviament agafa tot un caire més pel·liculero quan no parlem d'ordinadors, sinó que parlem de robots.
0: Ja,
3: no? Tots hem vist robots que fan coses una mica estranyes últimament. Però màquines que s'autoarreglaran i s'automilloraran, això ja existeix a dia d'avui.
0: Sí. Sempre ens ho hem pensat, no? Que la intel·ligència artificial acabarà desenvoluparà un robot o un humanoide,
1: sí.
0: que tampoc no ha de ser així, tampoc. No, per el que veig, és a dir, no? La intel·ligència artificial potser també té un llarg recorregut en aquest fet, no? de programació, en ciència, en investigació, en assaig, no?
1: en
0: experimentació en general.
1: Amb tot, al final la pots fer servir des de... L'altre dia jo si volia sopar una daurada i vaig buscar la intel·ligència artificial, diguem quina és la millor recepta per fer una daurada.
0: Clar.
1: O sigui, no fa falta que sigui només en l'àmbit laboral, sinó també...
3: A mi per cuinar m'encanta.
1: O sigui, clar, com està entrenat amb tota la informació del món i els comentaris de la gent, què opina un, què opina l'altre, doncs et diu, vale, doncs, segons el meu coneixement, no perquè la intel·ligència artificial hagi cuinat una daurada, sinó...
0: No, no, segons el que jo he pogut recopilar...
1: Segons el que jo he pogut recopilar, la millor forma de fer-ho és aquesta.
0: Clar.
1: I això, com a tot, crearà noves oportunitats laborals. O sigui, ja hi haurà feines que encara no existeixen.
0: Val.
1: Depèn de tots fer-ho. I amb el tema dels robots... És molt controvers, però és que hi ha moltes feines que la gent no les vol fer, i s'han de fer.
0: Yeah.
1: Llavors, si la gent no vol dedicar-se a algú ho haurà de fer, i aquest algú a vegades és un robot, perquè l'humà no vol treballar del que sigui. Llavors, aquí és on, bueno, és un tema controvers que...
0: Sí, sí. Valtros, tot i que sou molt joves, jo crec que quan veu estudiar encara no es plantejava la intel·ligència artificial.
1: Ojalà.
0: Clar, suposo que quan estudiàveu a la facultat i tot plegat, clar, aquest debat no hi era. No només aquest debat ètic i moral que hi podem afegir, sinó també suposo que com ho heu anat aprenent? Perquè estem parlant de tecnologies. A Goell, des del passat novembre, no comentàveu, en el món en general estem parlant de molt pocs anys.
1: Sí, 3 anys.
0: Imagina't. És a dir, a nivell professional, com us aneu adaptant aquests canvis tan brutals i bèsties que estan succeint? I després suposo que també és una de les claus, no? Les noves fornades, les noves generacions, una mica aplicar aquest debat, no? De cap on ha d'anar aquesta intel·ligència artificial. M'enteneu on va la pregunta, eh? La faig genèrica perquè pugueu parlar tots, eh? Què en penseu?
1: En el cas, només diré que ja... No... Jo sóc partidari de que només hi ha una forma de ser molt bon algú, que és obsessionar-se i estar cada dia fent. O sigui, sí? No pots ser bo amb això. O sigui, pots saber fer servir una intel·ligència artificial. I això és molt fàcil. Entendre com funciona i fer-la servir bé, hores i hores.
2: No té més. Això també són caràcters, Joan.
1: Bueno, ja. Però ell preguntava com professionalment ho aneu fent. Pues perquè estem com una cabra i ens encanta el que fem.
2: Estàs.
1: Estem. Potser no parlaré per tu, però sí, jo amb aquests dos bons homes sí, ens anem enviant cada dia totes les novetats. I cada dia és cada dia... Que
2: no
1: havíem
2: de crear
1: dia.
2: Controvèrsia.
1: Sí.
2: Jo ho estic fent.
0: No, ho està fent molt bé, ho està fent molt. És una mica la Sílvia avui, eh?
1: És una mica la Sílvia avui. Jo no pareix això, és estar informat de tot i dedicar-li qualsevol temps que puguis tenir.
0: D'acord. I com formar-se amb intel·ligència artificial avui en dia? És a dir, aquests coneixements que el Pere i l'Andrés estan ara abocant, amb la creació d'ànima, per exemple, clar, no sé si heu hagut de fer algun tipus de formació específica o també com el Joan, una mica de manera friqui, investigant i prova assaig.
3: En el meu cas, abans de treballar a Goyle, fer el que faig ara a les nits. Acabava de treballar... Val. Feina de programador normal, amb un departament de recursos humans, una mica avorrit, però bueno, m'ho passava bé, però no veia en quin moment es creuria això, no? Llavors va ser quan vaig començar a Goyle, que va ser com bueno, ostres, m'agradaria estar pagant jo per fer aquesta feina, no? Però és veritat amb el que dius, no? Nosaltres hem anat aprenent a base d'equivocar-nos i d'anar provant i veure què funciona, què no funciona, com això el novembre vam veure que hi havia un abans i un després perquè havíem provat lo d'abans i ara amb lo d'ara hem vist una gran diferència i és veritat que no hi ha millor moment per aprendre perquè amb aquesta gent que avui et fa la feina per tu, et fa la part de programació que un programador, no ens enganyem, programa molt poques hores al dia. Programava molt poques hores al dia. Havia d'estar pensant, havia d'estar dissenyant arquitectures, després havia d'estar provant, que només ens treu una petita part, no ens treu el 100% de la feina. Llavors li pots dir, escolta'm, però tot això que t'he demanat m'ho vas explicant. Vull entendre-ho, vull aprendre, vull un llenguatge nou de programació. Pues explica'm-el. Entres al ChatGPT, igual que t'explica com fer la durada, t'explicarà com fer un algoritme per classificar o per, jo què sé, pel que sigui. Llavors, no hi ha millor moment per aprendre, perquè abans t'havies d'apuntar en un curs, havies de pagar, havies de... Òbviament, ara no vull tirar pedres als cursos, que estan molt ben fets, segons quins, però el tema és aquest, que tens una porta oberta a coneixement il·limitat. Aleshores, aprendre ara mateix costa zero.
0: Sí, justament per la pròpia intel·ligència artificial que tu em dius, és curiós, és veritat, és redundant, però és curiós, és veritat. Sí. I Carolina, en el teu cas, és a dir, com com t'ajuda o com desenvolupes la teva feina amb intel·ligència artificial? Primer, dins Oil o no, no ho sé,
2: Clar, és que jo el meu primer contacte amb la intel·ligència artificial va ser una feina anterior a Goyle, en la que el producte en si necessitava d'aquesta eina per poder sobreviure, per tant no em va quedar altra que primer entendre què era i quina era la motivació per utilitzar-la en aquest producte, però llavors el que vaig fer, la meva corba d'aprenentatge va ser acceptar el que no sabia. Jo sabia que tenia una eina, un Ferrari, i no el sabia conduir. Per tant, en aquest cas, jo reconec, i jo sí que tiro l'aire als cursos. Com a usuària, per què no?
0: No espero... O si més no, els preus dels cursos.
2: Això també.
1: M'agrada
2: més democratitzar la formació. Llavors, el que sí que em vaig trobar és que tenia una eina que no sabia utilitzar, però la quantitat de cursos que hi havia a l'abast era tan gran que jo no tenia la capacitat per escollir quin era el bo i quin no.
0: Va, qui podia fer
2: ja no solament el filtre del preu, que ja és una barrera per escollir doncs, el que pots considerar que és un bon curs d'IA o no, sinó perquè tampoc hi havia tanta oferta que al final doncs, vaig acabar fent com els meus companys, preguntant, acceptant que hi havia moltes coses que encara no sabia i la IA em va anar ensenyant mica en mica i fent molta prova i error, però moltíssima. Primer en l'àmbit personal per dir ok, estic utilitzant la IA com un buscador de Google o estic fent altres coses. Al principi vaig estar molts mesos pensant-me que era un buscador de Google perquè jo no sabia quines preguntes fer-li i com que al cap i a la fi et parla superbé, et diu coses maques i et dona la raó, ho vaig trobar horrorós, te us ho dic. Ui, a mi això no m'agrada, A mi que algú em doni la raó sempre se'm fa una mica estrany.
0: No,
2: al final vas passant les setmanes i vas fent preguntes per poder esbrinar en què pot ajudar i al cap i a la fi ho acabes integrant en la teva vida professional un cop li dones la base de ok, això és el que sé fer. Això és el que reconec que no sé fer. Em pots donar un cop de mà a fer-ho? I mica en mica et va donant aquesta informació.
0: D'acord, que és això. Tornem altra vegada a l'aprofitament de la intel·ligència artificial, en aquest cas, dintre de la pròpia intel·ligència artificial. És una mica com el metafinès, no? És una mica...
2: I perquè no ens substitueix, sinó que ens complementa. Penso, si jo tinc un llistat d'aptituds en les que jo considero o he validat que estic molt bé, potser no faré tant d'ús de la IA. En canvi d'altres, que... doncs no en sé una castanya, en aquest cas sí, diré, ia, t'escolto, explica'm tot, perquè així es complementa el ventall d'aptituds que puc tenir.
0: Val. Tot i així, avui en dia, encara hem de posar dubte el que ens diu la intel·ligència artificial?
1: Sí, jo
0: sí. Ho porto al meu terreny. Periodísticament, absolutament, sí.
4: Sí.
0: En la meva feina no pots refiar-te d'una nota de premsa o d'una notícia que et faci la intel·ligència artificial. És més... en aquest àmbit, en el Vendrell, a la comarca.
1: Tampoc et pots enfiar d'una que no et faci la intel·ligència artificial.
0: Ja.
3: O sigui, preguntes a un amic, no? Escolta, què opines? Què penses? Mira, fes això.
1: No, però anem al tema notícies. S'han publicat fake news a tot i plen. I fake news fetes per persones. Ja no intel·ligència artificial, sinó fetes...
2: Se't diu pensament creatiu.
0: Sí, però està fet amb intenció, no?
1: Amb intenció.
0: És a dir, em refereixo que segurament que... tu demanes que et faci una informació sobre la Sagrada... és a dir, que et faci una notícia sobre la Sagrada Família, te la farà perfecta. Però tu li dius que et faci una notícia sobre el carrer que estan asfaltant, m'ho invento, el carrer alt d'aquí al Vendrell,
1: ja, Pere,
0: no te'n tocarà ni una.
1: Treu la notícia, treu la notícia, Pere.
0: Però m'enteneu per on vaig, sí. No? Que també en aquest sentit encara, jo crec que encara en aquest recorregut, sí, o almenys el que jo porto al meu terreny.
1: S'ha de fer... hi ha dues formes de veure que la notícia és bona, bueno, que la informació és bona o no. És, si la búsqueda d'internet acostuma a ficar les referències d'on les ha trobat, si quan tu li preguntes busca'm informació sobre la Sagrada Família i fes-me, m'ho invento, un article, en el seu procés de búsqueda ja et diu d'on ho ha tret. I després a mi sempre m'agrada fer algo, per exemple, ell estava redactant un tema d'un contractual i tal, que deia, segons l'article no sé què, jo no sé l'article no sé què, jo el que li deia és valida'm que tots els articles que m'has ficat realment diuen això. O sigui, tu ja li dius a l'intel·ligència artificial que s'autovalidi, que és, tu m'has dit una cosa, busca'm si el que m'has dit és veritat o no. I amb això, llavors, ho busca a internet i ho sintetitza. Perquè s'ha donat casos de temes, sobretot legals, que l'advocat ha presentat un escrit fent referència a articles de la Constitució i de més que eren inventats. Aquí és...
0: s'ha d'anar en compte, clar.
1: No, aquí és que l'advocat és un vago i no ha validat...
2: Advocats del món, us demanem perdó.
0: Sí. Bueno, ja
1: tot... l'advocat diu programador. Sí, a vegades. Els programadors hem fet codi que ens creiem que fa una cosa i que no fa aquesta cosa, perquè al final la intel·ligència artificial no et comprova que el codi sigui correcte. Et genera alguna cosa, confiant que aquest algo funcionarà. Però aquí el factor humà o altres intel·ligències artificials ens han de donar la garantia de que això és veritat.
0: Sí.
1: I fer aquest fact-check.
0: Que és. Bueno, la pregunta base era aquesta, eh? Vull dir que ja ens podem començar, doncs, a enrafiar de la intel·ligència artificial perquè fa el sector tecnològic, el que es deia la Carolina, eh? En tema de formació, en programació, és a dir...
1: Jo suggereixo que tothom sempre faci un doble check, o sigui, que si tens dubtes o et vols assegurar que això existeixi, que validis realment, que busquis a Google, que destinis 5 minuts, o que inclús li diguis a l'intel·ligència artificial, valida'm que això és correcte i busca.
0: Repregunta, no? Això és molt de periodisme, eh? També repregunta és molt de periodisme. Eh?
1: Valida't que això que m'estàs dient és correcte i fes-me una anàlisi de si ens hem deixat alguna cosa o si hi ha un cas que sigui que no és així.
3: Clar, però en aquest cas del contracte, la cara del Joan està en aquest contracte. Si això ho porta a on ho hagi de portar i no és correcte...
0: Clar, el Joan tindrà problemes.
3: El Joan tindrà problemes. O en el cas, tu redactes aquesta notícia i dius, va, és una notícia fàcil, la redacto, la passo i la penjo. Uh-huh. Ets tu qui ha firmat aquesta.
0: Sí,
3: per
0: sí,
3: tant,
0: sí, sí, sí.
3: Igual que nosaltres programadors, doncs el periodista que signa això ha de verificar, ha de posar el criteri periodístic, uh-huh. ha de verificar. Llavors, a mi no em sembla malament que una notícia estigui redactada, estigui generada, però tu li has ficat el teu xec, sí, està firmada per tu, per tant, jo me'n refio de tu.
0: Clar. I ja per acabar aquest capítol nostre, que no és el tema, però em fa molta gràcia perquè quan tu fas alguna cerca informativa del Vendrell, les fonts som nosaltres. És a dir, és com també allò de... És a dir, la font que utilitza la IA per autenticitat o no, o recorre algun tipus d'informació local, passa per Ràdio Televisió del Vendrell, que és com fa com molta gràcia, no?
1: Això ha passat de gent que li preguntava coses a la intel·ligència artificial que buscava a internet i llegia, o sigui, com està entrenada amb coses d'internet i no sap si allò és correcte o no,
0: clar.
1: Et mostra el primer que troba.
0: Sí, sí, sí.
1: I a vegades el primer que troba és fals.
0: Clar.
1: I com ho explica també, com deia la Carolina, com t'ho diu tan convincent...
0: Sí, t'ho creus.
2: Però aquí, sense intenció d'entrar en la vessant filosòfica del tema ni molt menys, hem

0: penso que amb el que ens hem anat explicant també la manera, i crec que ha sigut molt útil per meu almenys, que és una mica com treballeu, què feu, de quina manera ho feu, tot i així, faig el parèntesi altra vegada. Ens quedarà un dia parlar àmpliament de Goil, com a empresa jove del Vendrell tecnològica, de com ho esteu fent.
1: Hem de decidir el dia que gravem el programa a l'oficina.
0: Correcte, doncs ho farem ben aviat, tanco parèntesis. Una mica amb el que ens aneu explicant, sí que ja ha anat traspuant una mica les vostres opinions, que era una mica el tema de la tertúlia, el debat entre cometes d'avui, que és aquesta, jo penso que és la paraula, que és aquesta distòpia que hi ha actualment en general, de dir, sí, super, endavant, és molt útil l'intel·ligència artificial, però sempre hi ha aquest reull, aquesta mirada cap a... hem d'anar en compte, no? Una mica aquesta seria la conclusió, veig, no?
1: I a més una altra lectura que a mi sempre m'agrada dir, que és, no fa falta estar en una gran ciutat per crear coses grans.
0: Correcte.
1: O sigui, al final estem pensant que sí, el Pere és de Vilanova, l'Andrés és de València, la Carolina és d'Olot, secundàriament de Barcelona. No fa falta estar en una ciutat per tenir un impacte molt gran. O sigui, jo puc dir amb molt d'orgull que estic pràcticament convençut de que tenim coses úniques al món, perquè de moment ningú les està creant i és molt nou. Algú les crearà en un futur, nosaltres serem els primers. Això s'està creant des d'un poble, llavors. Això ha d'animar la gent a dir, el poble no és una barrera.
0: No.
1: A vegades són dificultats, però no és una barrera. I la tecnologia et permet crear totes
0: Correcte.
1: Aquestes coses.
0: Llavors, dels valors.
1: És una altra lectura de... Sí, pots... Si podem ser molt friquis de la tecnologia, que ho som, però l'altra lectura és, som molt friquis de la tecnologia i tenim coses molt grans des d'un poble.
0: Sí.
1: I la tecnologia permet crear això.
0: Sí.
1: I la intel·ligència artificial ha sigut el canal pel qual podem estar-ho creant.
0: Correcte.
1: És...
0: Que bé.
1: Jo sempre m'agrada fer aquesta reflexió, sigui el Vendrell o sigui qualsevol poble.
0: Sí, està clar, perquè és el cas del Vendrell, però sí que és cert que
1: es pot canviar el món des d'un poble. És més difícil.
0: Més complicat.
1: Més complicat, menys... Sí, més traves.
0: Silicon Valley tampoc no és una... o no era una gran urbe, no, en principi?
1: No, Silicon Valley va començar com un descampat.
0: Per això dic...
1: Sí, van començar a construir coses allà.
0: Per això dic que una mica és... Aquí, quan anem. No sé si voleu fer ja molt ràpidament, que ja estem fora d'hora, alguna reflexió final per part dels...
1: Vinga, una frase.
0: 3-4. Si voleu, si no, no teniu cap pressió.
1: Sí que volen.
0: Que és dolent.
1: Un one-liner.
2: Perquè veieu, menys mal que queda documentat. Això ho hem de sentir cada dia.
0: Sí.
2: Jo potser el que diria és que hem de perdre la por.
0: Bé, mira.
2: A utilitzar-ho.
0: Ben enllaçat.
2: Hem de perdre la por. Hi ha coses que com a humans no ens ho podrà treure mai ni una IA, ni una màquina, ni res. I crec que són... doncs aquestes aptituds, el que val la pena nutrir i utilitzar i perdre la por, i la qüestió és provar-ho.
0: Sí.
2: Si no ens equivoquem,
0: no
2: aprendrem mai.
0: Correcte.
2: No cal quedar-se a la grada i mirar-s'ho. No, això no. Vull dir, agafeu un ChatGPT el que vulgueu, proveu, i les vegades que faci falta, però perdre la por, sobretot.
0: Fantàstic, que bé. Andrés.
3: Jo diria que obre l'oportunitat a molta gent, que, per exemple, no tècnica, sobretot, que abans tu tenies que pagar milers d'euros per tindre una web, i ara amb calma i aprenent un poc sobre la intel·ligència artificial pots crear qualsevol producte que, que et puguis imaginar.
0: Molt bé. Bé, clar, reflexió també. Pere.
4: Jo igual. Jo també animaria a perdre la por i a dir a obrir-ho, a obrir ChatGPT, a obrir Claude, qualsevol, Gemini, i a preguntar què pots fer, què saps fer. I començar a compartir, jo la feina feia això. Val, doncs mira, i tot començarà a ajudar a optimitzar, a fer-ho millor. Potser són coses petites, però segur que et pot ajudar.
0: Perfecte. Doncs acabem amb això, justament.
1: Molt bé.
0: Gràcies a tots plegats.
4: Gràcies.
5: Gràcies. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
6: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Vuit minuts perquè siguin les 12. Recta final ja, rectíssima final d'aquesta calaixera d'avui dimarts, avui que és la Revetlla de Sant Joan, ja al principi de programa, els que ens heu escoltat ja aleshores, a les 9 del matí, a banda de la primera cançó que hem posat, ja m'ha explicat que avui acabaríem sí o sí amb la cançó d'en Jaume Sisa, La nit de Sant Joan. És una cançó llarga però molt xula i que ens posarà al punt i final del programa d'avui. Però mentrestant, encara hi ha temps per alguna trucada i alguna participació, com sabeu, per als punts i pels canals habituals, que sempre són els mateixos, via WhatsApp, el 686-101-101, o també el telèfon de directe, el 977-15-70-69. I, de fet, tenim ja una trucada. Bon dia.
2: Bon dia, estimat.
1: Maria Dolors.
2: Hola, tresor.
1: Com estàs?
2: Mira, molt bé. Sí? Només dic que tinguis bona verbena.
1: Igualment.
2: Ja em va bé la cançó del Jaume Sisa, ja em va bé.
1: Sí.
2: Jo també espero passar-m'ho bé, també vaig amb les amigues i això.
1: Ah, fantàstic.
2: I tu també que t'ho passis força bé, sí. I bueno, i ja està. I ja ens veurem, ja ens sentirem dijous, no?
1: Això mateix. No, dilluns, farem per nosaltres.
2: Ah, fas una mica de
1: por. Bueno, sí, a veure, dijous i divendres hi haurà calaixera, eh? Com sempre, hi haurà un bon
2: sí,
1: recull
2: haurà
1: de bons moments a la calaixera, però el que això és directe i participació a partir de dilluns,
2: molt
1: ja.
2: Molt bé. Una mica de por sempre va bé.
1: Sempre, sí.
2: Va,
1: això mateix. Val?
2: Bueno, doncs fins dilluns.
1: Gràcies, fins dilluns.
2: Adéu,
1: gràcies, bonic. Maria Dolors.
2: Patonets,
1: adéu, adéu.
2: Patonets i abraçades.
1: Igualment, bona rebella.
2: Adéu, adéu, adéu.
1: Adéu, adéu. Aquesta cançó d'en Jaume Sisa és una cançó llarga, ja deia, dura com 6 minuts, la cançó original, que tot parteix d'un musical de Goll de Gom i que això parlava de la nit de Sant Joan, de la revetlla i el que significa. És una cançó que ja sona, mentrestant, però encara podem recollir altres trucades i més participació aprofitant aquesta cançó. I, de fet, és el cas, perquè tenim una altra trucada que volem donar pas. Bon dia.
3: Bon dia, Pere. Jo almenys que em puc fer desitjat una bona verbena.
1: Gràcies, Joan, el mateix. Molt bona revetlla de Sant Joan.
3: Sí, home, perquè Sant Joan és Sant Joan per Catalunya.
1: Sí, home, sí, és gairebé com el patró, no ho diria jo, entre Sant Jordi i Sant Joan.
3: I com que tu ja has posat la cançó que ens agrada més en tots els catalans aquest dia, doncs ja no podem dir res.
1: Molt.
3: L'únic que podem dir és que vagi tot bé.
1: Exacte.
3: I dilluns tornem-hi.
1: Això mateix. Perfecte. El 4.000, doncs mira, cauran... Quin dia és? L'1 de juliol serà, el dimecres. Dimecres 1 de juliol serà 4.000. Sí, sí.
3: Correcte.
1: Molt bé.
3: Bueno, doncs jo vinc a escoltar la cançó i visca tots els calaixeres i calaixeres i visca la cuina.
1: Gràcies, visca. Que vagi bé. Adéu.

0: I
1: amb això ho deixarem aquí. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, bona revetlla i bon Sant Joan. Passeu molt bé, amb moderació i amb bondat, però sobretot que us ho passeu molt bé. Que vagi bé, adéu-siau.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen també un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit, per la seva banda, desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en clau política, el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat avui el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que la inversió multiplica per 5 el finançament estatal destinat a dependència en 7 anys, el que hi havia quan va arribar al govern.
3: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
2: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i també dignificar les condicions del personal cuidador. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ja poden consultar els resultats del portal d'universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de tot Catalunya amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona, que es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso i també el Joan Torrecillas. De la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat d'un 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota ha estat d'un 9,6 de la Lucía García de l'Institut dels Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la seva carrera es podran consultar a partir del 10 de juliol. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit que els nens saltessin des d'un penya-segat o que accedissin voluntàriament a la cova del gos.
1: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda a la Ràdio del Vendrell tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
7: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
8: La música de la nova era.
1: Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
9: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Molt bon dia i benvinguts en aquestes hores del matí. Ara passen 7 minuts del punt de les 12 i us saludem i us donem la benvinguda doncs, amb aquest matí. Avui ja en aquesta vigília i aquesta nit revella de Sant Joan. Som a dia 23, és un plaer saludar-vos en aquesta sintonia de Ràdio El Vendrell i com sempre en aquest punt del dial. Gràcies per acompanyar-nos en una jornada que continua sent marcada per les altíssimes temperatures. I la veritat és que és un tema del que tothom parla i que encara haurem de patir. Però avui, en aquest 23 de juny, i coincidint amb diferents commemoracions oficials a escala global, hi ha unes quantes coses que us hem de recordar. Avui és el Dia Internacional de les Vídues, proclamat oficialment el 2010 per donar visibilitat i suport a situacions de pobresa, injustícia o manca dels drets que pateixen milions de dones en perdre la seva parella. També avui és el Dia Internacional de la Dona d'Enginyeria, una jornada que serveix per destacar la tasca de les dones en aquesta professió i encoratjar les noves generacions a seguir carreres tècniques. També és el Dia Olímpic Mundial, que es commemora del naixement del Comitè Olímpic Internacional del COI el 1894, promovent la pràctica de l'esport, la salut i els valors olímpics arreu del món. I també és el Dia de l'Administració Pública de les Nacions Unides, un reconeixement de l'ONU dedicat al valor i la virtut del servei públic per al desenvolupament de la societat. També és el Dia Internacional del Síndrome de Dravet, una efemèride destinada a conscienciar sobre aquesta forma greu d'epilèpsia d'origen genètic. I també és el Dia de les Persones Informants, dedicat a visibilitzar, protegir i alerta sobre irregularitats o corrupció en àmbit professional. Avui, en aquest santoral d'avui, mirem per la jornada que ve molt marcada per la revetlla. Però això serà demà. Avui, 23 de juny, la figura principal del santoral és Sant Josep Cafasso, segons el martirílic romà de l'Església Catòlica, tot i que avui es celebra la coneguda revetlla de Sant Joan, el naixement del profeta, ja sabeu que es celebra demà. I fets que van passar tal dia com avui, així destacats a Catalunya, avui, 23 de juny, Catalunya celebra aquesta revetlla de Sant Joan, que és la nit del foc, del solstici d'estiu, més enllà d'aquesta gran festivitat popular. Al llarg de la història també han passat altres rellevants, com per exemple el 1854, primer concert de l'Orfeó barcelonès, que té lloc al Teatre Odeón de Barcelona. Es converteix en el primer Orfeó de tot l'estat espanyol. I el 1863 es va inaugurar el ferrocarril de Sarrià a Barcelona. S'estrenava aquesta línia clau per al transport connectant el que llavors era el municipi independent de Sarrià amb el centre de la capital catalana. El 1887, el tramvia econòmic de Reus a Salou va començar a donar servei oficialment a aquesta línia ferroviària i via estreta, fonamental per la mobilitat del Camp de Tarragona. I també, tal dia com avui, però el 1931, s'edita el setmanari El Vent Negre. Es publica a Barcelona el primer número d'aquesta històrica i mítica publicació satírica i política catalana. Bueno, i el temps ens porta per al camí de l'amargura, que se diria. Avui el Vendrell tindrà un dia molt assolellat i molt calorós, amb una temperatura que fregarà els 34 graus i una mínima de 23. El cel estarà serè, poc ennuvolat, no hi ha risc de pluja. I a l'estat de la mar, si teniu pensat doncs, anar a donar-los un banyet, l'aigua es troba a una temperatura agradable, uns 26 graus. Encara ens refrescareu. Aquí a la quarta hora, com ja sabeu, doncs tenim una miqueta de tot. I d'aquí un moment doncs ens aturarem amb el que avui ens despertem, amb el que has de saber. Amb les notícies locals de comarca, una mirada a les notícies nacionals, internacionals i també d'última hora. La música, que la tenim aquí tan present. I recordeu que tenim el nostre WhatsApp de participació, el 686-1011. Si ens voleu demanar una cançó, si ens voleu demanar fer una dedicatòria o si ens voleu enviar un missatge, el que vulgueu. Ja sabeu que ens aturarem amb el tema retro i l'agenda, que avui arriba molt important.
Gràcies per acompanyar-nos i avui, doncs que no es digui, que fa, doncs, molta calor.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs com ja sabeu, aquesta és la sintonia que ens obre el nostre punt d'informació. Així que amb aquesta calor anem en busca també d'altres notícies del que passa a la nostra ciutat, a la nostra comarca, i també, ja sabeu, obrim com sempre aquest darrer bloc amb les notícies del món en general. El Vendrell presenta el projecte executiu de la primera fase del Parc del Botafoc. 5 anys després del primer anunci sobre la represa del projecte del Parc del Botafoc, l'Ajuntament del Vendrell ha presentat a la ciutadania el projecte executiu de la primera fase del que ha de ser el pla al pulmó verd al centre de la ciutat. Es tracta d'una superfície de 2,3 hectàrees que s'ha impulsat amb la subvenció rebuda dels fons europeus FEDER. El projecte executiu d'aquesta fase s'ha aprovat al ple municipal corresponent de la part central del parc, on hi ha d'haver una gran zona de prat natural amb tanques d'arbres que recrearan un bosc mediterrani. Serà un espai d'oci de lleure que també podrà recollir la celebració d'esdeveniments firals i culturals, alhora que preveu sigui una zona de jocs infantils i pistes esportives, en la qual s'integrarà la cinglera, on s'ubicaran jocs verticals com tobogans i un rocròdom. El parc també s'incorporarà una renaturalització del marge dret de la Riera de la Bisbal, substituint el mur de formigó per un talús natural amb vegetació de riera, com s'està fent al Pont Nou i al carrer Jaume Carner. Segons l'Ajuntament, en aquesta primera fase quedaran lliures 2 zones d'aparcament públic en els 2 extrems. El consistori farà servir per desenvolupar aquesta primera fase una part dels 11 milions d'euros rebuts del fons FEDER, que també inclouen la rehabilitació integral del mercat municipal i la construcció del pàrquing soterrat de les Bòbiles. I Cunit ja té en marxa el nou dipòsit regulador d'aigua, que en aquest cas funciona de forma autònoma gràcies a un parc fotovoltaic. El consistori d'aigües de Tarragona, el CAT, ha inaugurat aquest dilluns un nou dipòsit regulador al municipi de Cunit, que es troba en un recinte elevat al nord del municipi, amb una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, quantitat equivalent a 10 piscines olímpiques i una superfície de 5.400 metres quadrats. És el 47 dipòsit regulador que el CAT integra en la seva xarxa de subministrament d'aigua d'Alta. Respecte a lo més rellevant, però, és que el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa, ja que té la coberta un parc fotovoltaic integrat per 364 plaques solars, amb capacitat de generar un màxim de 200 kW per hora, potència suficient perquè l'equip del dipòsit i l'estació d'electrocloració operin de manera completament autònoma. I més coses. Parlant de la comarca, el ple de la Bisbal del Penedès rebutja per unanimitat el Pla Territorial d'Energies Renovables. El ple de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, que s'ha celebrat aquest passat dilluns, ha rebutjat per unanimitat el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya, més conegut com el Plater. Es tracta d'una planificació impulsada per la Generalitat que estableix els criteris territorials i ambientals per ordenar la implantació de projectes solars i eòlics. Més de 230 municipis de Catalunya han signat un manifest conjunt rebutjant aquest pla, una oposició que també s'ha manifestat a la Bisbal del Penedès després de la moció presentada pel grup de la Bisbal Decideix. Des d'aquesta formació apunten que, tot i el consum d'energia, la planificació per la qual aposta la Generalitat no és l'adequada. Segons apunten en un comunicat, la instal·lació massiva de plantes fotovoltaiques i eòliques en sòl agrícola i boscos provocaria una degradació dels espais naturals i ecosistemes del municipi català. Per aquest motiu, demanen que s'aturi la seva tramitació fins a garantir un procés real de participació territorial i que reconsideri el contingut i el plantejament del pla. Per la Bisbal del Penedès, decideix cal prioritzar les instal·lacions fotovoltaiques de les grans teulades dels polígons existents abans de perdre el nostre sòl agrícola.
I aquesta setmana hi ha hagut sort a la població de Cunit. El sorteig de la Bona Loto, celebrat ahir, ha deixat un premi de primera categoria a Cunit, dotat de gairebé 700.000 euros. Segons ha informat Loteries i Apostes de l'Estat, hi ha una única butlleta encertada de la màxima categoria a tot l'Espanya. L'aposta ha estat validada per al despatx receptor de Cunit, situat al número 25 de l'Avinguda Francesc Macià. A més del premi de primera categoria sellejat a Cunit, el sorteig també ha deixat un únic encertant de segona categoria i ha estat a Alcoi. I com sempre, ens anem a fer una ullada al que passa al món. Les notícies d'àmbit nacional i internacional. La Guàrdia Civil registra l'Ajuntament de Sòria. L'advocat de Avalós defensa la innocència de l'exministre i anuncia recursos davant el Constitucional i Europa. Calvo crida a generar consciència contra la corrupció i adverteix que el corruptor no pot ser un model ètic. Ousmane Umar reporta la seva odissea al cinema, el viatge al País dels Blancs, cap a ésser humà mereix veure tant de dolor. També mirant cap a altres notícies del món, una comissió independent de l'ONU acusa Israel de genocidi pels seus atacs deliberats contra nens palestins. I també ens diu que els negociadors del Líban i Israel reprenen el diàleg amb poques expectatives després de l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Pel que fa a l'economia, les borses europees obren en vermell, arrossegades per les caigudes de les tecnologies a Wall Street. I a Londres cada cop és més difícil menjar-se un tomàquet d'Almeria per les traves administratives imposades després del Brexit. Altres notícies, com sempre, ens fan mirar cap a casa nostra i, en aquest cas, a Catalunya. Pla Alfa 3 en 110 municipis. El govern alerta d'un alt risc d'incendi extrem. El govern impulsa la campanya Foc és Foc per reforçar la prevenció en plena onada de calor i, a més, coincidint amb la nit de Sant Joan. Màximes de 41 graus, nits tropicals i un terç del territori ofegat. Tercer dia d'onada de calor i revetlla de Sant Joan, que s'espera sigui tranquil·la però molt calorosa. També ens diu que el col·lapse del TIE deixa migrants sense poder regularitzar-se i nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Ebro impulsa la zona franca amb una nova línia de fabricació de 250 cotxes electrificats al dia. I també ens diu que el sector pirotècnic demana responsabilitats per Sant Joan. Doncs aquesta és la nostra, com sempre, aturada amb el que avui ens despertem i has de saber.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Estàs escoltant la quarta hora que tot just arribem a, doncs, al nostre Equador, i d'aquí un minut ens anirem en busca del nostre tema retro, que avui us deixarem un temazo dels 80 que flipareu. Avui estem, doncs, amb gairebé com en format Java de Sant Joan. Bueno, demà és festa per tothom.

Doncs avui estem rescatant un tema de Dua Lipa que tant d'actualitat ha estat, perquè com ja sabeu es va casar fa unes quantes setmanes, així per sorpresa, era amagatotis, però ara ja totes les revistes de paper cuixé recullen la notícia i ja no es pot amagar. Dua Lipa ha donat la, per primera vegada ha donat a conèixer el seu vestit de núvia, fet a mida i, evidentment, de la firma de la signatura Chanel. I per fi s'ha donat el sí quiero, ja amb el seu casament religiós, una festa d'aquelles grans que ha costat una pasta a Itàlia. Bueno, ens aturem perquè és moment d'anar en busca d'aquest tema retro dels que avui us parlem i que ho flipareu. Aquí ja sabeu que en aquesta quarta hora som una miqueta de tot i sempre mirem cap a la música. Avui, 23 de juny, hi ha molta gent que musical que avui fa anys en Jason Mars, el cantant i guitarrista nord-americà, en Dana Paola, la cantant mexicana, i també podem destacar en Katie Tunstall, la cantautora escocesa, que també celebra el seu 51 aniversari. Però avui, viatjant en el temps, ens anem en busca d'una banda que va marcar doncs, un moment molt important de la història de la música. I és que ens quedem amb els Imagination dintre d'avui del nostre tema retro. Va ser un reconegut trio britànic de música soul, funk i post-disco que va triomfar internacionalment a principis de la dècada dels 80. El grup es va formar a Londres a l'any 81 i va aconseguir col·locar-se els seus èxits en les llistes de venda de gairebé de 30 països. Els components originals són Lee John, Ashley Ingram i Erko Kennedy. Que precisament avui Lee John celebra el seu 69 aniversari, el cantant britànic i líder de la banda de soul funk Imagination. Doncs segurament que recordeu temes com Use an Illusion, Music and Lights, Body Talk o el famosíssim Flashback. El grup destaca per el seu estil vocal característic de l'artista Lee John i de les línies de baix molt marcades i una estètica exòtica i sobretot molt glamurosa que va revolucionar els programes de televisió dels 80. Certament ens quedaríem a viure en aquella fantàstica dècada dels 80 o dels 90, perquè des de llavors la música... Bueno, ja sabeu que nosaltres tenim la nostra opinió, aquí ara no vamos a sembrar càtedra. Així que, què tal si viatgem en el temps i ens quedem amb els Imagination i el seu Just an Illusion.

Doncs aquest és un viatge al 1982 i podeu, doncs, constatar que el tema és llarg. Perquè llavors es feien aquelles versions maxis que tant ens agradava agafar els vinils i disfrutar d'una bona sessió de bona música i d'aquestes versions llarguíssimes. Bueno, és moment ja d'aturar-se una miqueta, que és moment d'anar en busca de la nostra agenda, que ve molt carregada. Són 2:48 ja d'una del migdia i és moment de fer, doncs, com sempre, un repàs al que ens ofereix l'agenda. Avui és dimarts i la veritat és que no sé si demà en jornada festiva hi haurà mercat, però és oficialment mercat a la Bisbal del Penedès. Us recordem una exposició que podreu visitar fins al 5 de juliol a la sala d'exposicions Benvinguts Osías del Centro Cultural García Lorca del Vendrell. És l'homenatge al pintor Don Diego Velázquez de la mà d'Antonio Villanueva Martín fins al 5 de juliol amb horari de 5 a 8 del vespre. I ara us aneu preparant perquè hem de fer una ullada al que podem fer, doncs, avui dimarts i demà en el que és la ja festivitat de Sant Joan. I és que són molts els municipis que estan i que són els que rebran la flama del Canigó. Per exemple, la Bisbal del Penedès a les 6 de la tarda des del carrer Doctor Robert hi haurà, doncs, l'arribada de la flama del Canigó, que estarà acompanyada pels grallers i tabalers de la societat, recorregut fins a l'escola centenària i seguidament al pati de l'escola, lectura del manifest a càrrec del bisbalenc francès Javier Mañé García i el president de l'associació de veïns del Papagai. Finalment, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Catània i la colla sardanista de la Lira Vendrellenca. La flama del Canigó també arriba a Santa Oliva a les 7 de la tarda a les escales del Castell, a les 7 de la tarda. Bonastre també rep la flama del Canigó a 7:45 del vespre a la plaça 1 d'Octubre. Hi haurà l'actuació del Ball de Bastons de Bonastre i seguidament sopar de Carmanyola i festa major amb DJ. Banyeres del Penedès fa sopar de Revella de Sant Joan a les 9 del vespre a la Societat Nova. Hi haurà ball a Bellver del Penedès a les 9 de la nit, a la Rambla Josep Torrents, sopar popular de Carmanyola de la Revella de Sant Joan. També hi ha sopar de Revella de Sant Joan al Montmell, a l'Espai del Mirador, i després hi haurà música de DJ. Per exemple, a Cornudella, també a la plaça de Cornudella, hi haurà Revella de Sant Joan. I Bonaterra també celebra el seu sopar de la Revella de Sant Joan a les 9 del vespre a l'Associació de Veïns. L'Arbós, a la sala polivalent, també acull aquest sopar popular de la Revella de Sant Joan. I Bonaterra farà una encesa de la bèstia de foc a la Revella de Sant Joan a l'Associació de Veïns. Una de les cites que no us podeu perdre és doncs disfrutar del castell de focs, del drac de foc del Cabrot, de la cita que arriba a la platja de Coma-ruga a les 0 hores. I ja demà dimecres, la festivitat de Sant Joan, així que si teniu algun conegut, familiar, doncs felicitats, jo en tinc un germà. Doncs el dimecres a l'Arbós hi ha caminades rutes per l'Arbós a partir de les 8 del vespre, sortida des de la Rambla Vall de Bastons. I a Llorenç del Penedès a les 8 del vespre hi ha teatre. L'Home de la Bèstia i la Virtut a càrrec del grup de teatre amateur La Comparativa. I serà a les 8 del vespre a La Comparativa. Bueno, com ja sabeu, la programació de Ràdio El Vendrell també us acompanya. Però ja sabeu que els programes es donen un descans fins al mes de setembre. Així que us recordo el que encara podreu, doncs, escoltar. Ja sabeu que puntualment a 2:45 del migdia arriba l'informatiu, les notícies que sempre arriben a la seva hora, i a partir de les 2 i fins al punt de les 3, la connexió amb xarxa. De 3 a 5 arriba l'actualitat amb Tarda en Estèreo. I avui dimarts, doncs, com és habitual, arribarà l'informatiu a partir ja de les 8 del vespre. Televisió al Vendrell també arriba ja amb el seu temps de
estival i, com ja sabeu, també els programes s'aturen, però puntualment a les 2 del migdia arriben les notícies de Televisió al Vendrell. Sempre us animem a escoltar i veure la nostra televisió i sentir la nostra ràdio. Doncs és moment de continuar avançant una miqueta i què tal si ho fem, doncs, amb bona música. Des de que vam tornar de vacances ja sabeu que aquí estem en format ja estiu. Sí que és cert que ja som a l'estiu oficialment i que això corre molt de pressa. Avui ja som a dia 23, Revetlla de Sant Joan. Aquesta la música de Dragonette amb un dels seus temes, Lonely Heart.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Bueno, pues coses que passen al directe i de vegades les màquines ja sabeu que tenen vida pròpia. Mai ho he dubtat, després de tants anys ja. Anem en busca d'una de les cançons que segurament en algun moment de la vostra vida us ha marcat, l'heu sentit, l'heu ballat, l'heu cantat o us ha acompanyat en algun moment important. Rescatem aquest Corazón Salvaje de Marcela Morelo.

nota que estem ja una miqueta més en format, més de relax, que tothom tenim, doncs això, ganes d'una miqueta de descans. Aquí estava sonant la música d'Aina Machuca amb aquest tema, l'estiu. Ets tot, tu, o qualsevol dels que ens esteu escoltant.

En 8 minuts tocarem el punt ja de la 1 del migdia. Demà tindrem, ja sabeu, aquesta jornada festiva de Sant Joan. I nosaltres, mentrestant, viatgem en el temps. Nosaltres passarem un treball de Sant Joan tranquil·la, de tranquil·litat total, perquè no sóc com en dels petards ni dels sorolls. Així que sabeu que tenim el nostre WhatsApp de participació, el 686-1011. Si ens voleu enviar un missatge i comentar què és el que fareu aquesta nit de Sant Joan, si sou dels que, bueno, ja busqueu tranquil·litat o, per contra, us agrada allò... Però s'ha de ser respectuós, per tothom. Aquí van aquells temes de la mà d'un artista, Chipper, que va estar en la 15a edició d'Operación Triunfo i li donava temassos i versions com aquest, Ay, no correrá.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Doncs amb aquest tema de Rosana, ja sabeu que aquí ens agrada buscar una miqueta de tot. I amb aquest tema que ens diu Pacalor, una de les seves cançons de la Canària. Nosaltres avui ens volem acomiadar, desitjar-vos doncs, que tingueu una molt bona jornada. Passeu una molt bona revetlla i, evidentment, també que passeu un fantàstic dia de Sant Joan. Ja estan aquí les vacances, així que disfrutar-les. Dijous estarem aquí amb més quarta hora. Salutacions de Marga Márquez. Molt bon dia.

0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, la UNO es parla, Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa fins demà, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
4: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, aquesta, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin amb precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
3: Per la seva banda, Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida que preveu que surtin fins a 490.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. També es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia i també es desplegaran més de 286 agents. I en clau política, el govern espanyol ha donat llum verda al projecte PlemCat, la plataforma d'assaig eòlica marina prevista al Golf de Roses. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental favorable, un pas clau perquè es pugui instal·lar els primers prototips d'aerogeneradors a la badia. El projecte ocuparà una superfície de 7,4 quilòmetres quadrats, inclourà 3 molins flotants de 15 megawatts cadascun amb una alçada màxima de 261 metres. I la Comissió d'Investigació del Parlament sobre la infiltració de policies en moviments socials, polítics i populars als Països Catalans ha citat a declarar el 14 de juliol la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, el comissari en cap, Eduard Esquius, i el cap de la Comissaria d'Informació, Carles Hernández. La comissió vol que donin explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea docent i altres casos que s'hagin produït en els darrers anys. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer aquests exàmens poden consultar ja els resultats al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota o no per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio, no d'un dia qualsevol, perquè malgrat avui és dimarts, demà és festiu, avui és revetlla de Sant Joan, demà és Sant Joan, fa molta calor i els hem de demanar prudència de les hores que venen d'ara i endavant. Els ho demanem la Marga Márquez a les vies de so, tècnics i redactors de la casa en producció general i contingut, i els ho demano jo a la conducció d'aquest informatiu, Llorenç Avinyó. Avui hem d'explicar coses típiques d'aquest dia de l'any.
2: Sumari de titulars.
1: Amb l'inici de l'estiu ha començat el servei de socorrisme diari a les platges del Vendrell. I començarem per això, per tranquil·litat dels banyistes. Després parlarem d'aigua i d'un dipòsit d'aigua de l'Ebre que a sobre té plaques fotovoltaiques i és autònom pel que fa al consum d'energia i que està ubicat a Cunit. El tercer argument és un llibre de foc. Un llibre de foc escrit per la vendrellenca Mar Vives, que es va presentar ahir. Avui, que es revetlla de Sant Joan, parlarem de coques de Sant Joan al Vendrell. I a més, ens referirem a actes del Dia de l'Orgull LGBTI+, celebrats i per celebrar, i del suport a aquesta causa d'una formació política. Tenim més notícies breus, esports i el temps. És dia per mirar cap a les platges perquè l'Ajuntament del Vendrell ja ha activat aquesta setmana el servei diari de socorrisme a totes les platges del municipi, les de Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs. Entre les novetats d'enguany destaca la presència d'un socorrista que farà tasques d'informació i control de l'espai del riuet i també la instal·lació d'una nova barana per facilitar el bany a la platja del sector sanatori. És una informació de Marc Guitart. Les explicacions les dona la regidora de platges, Marta Tubella.
3: Des d'aquest dilluns, el servei de socorrisme ja està actiu cada dia de la setmana a les tres platges del municipi. Durant els dies que queden del mes de juny, el seu horari és de 11:15 a 7:15 de la tarda, mentre que els mesos de juliol i agost s'allargarà el seu horari fins a 8:15 de la tarda. Una de les novetats d'enguany és que hi haurà un socorrista que farà tasques d'informació i control a la zona del riuet.
4: La persona que tenim al riuet té més tasques d'informació dels usos que se'n pot fer, de coordinar una mica i endreçar una mica l'espai. A la platja no es pot acampar, no pots posar una carpa ni posar unes taules. Tu pots anar amb una ombrel·la, pots portar una petita carpa d'aquestes quan són nadons, però no està permès ni posar carpes ni posar taules amb cadires i fer allà doncs, una mica com si fos un pícnic.
3: Una altra novetat és que s'ha afegit una barana per facilitar l'accés al mar al sector sanatori, a Sant Salvador. També es manté el servei de bany assistit a les diferents platges.
4: El bany assistit es fa sempre que hi hagi el mar en condicions, només es pot fer amb bandera verda, i es fa de 11 del matí a 6 de la tarda. Si podeu anar, els usuaris hi poden anar, i si ja està disponible, poden demanar que vinguin al mar.
3: Pel que fa a les queixes d'alguns usuaris davant l'absència de torres de vigilància, des de la regidoria han explicat que es posaran un cop passada la revetlla de Sant Joan, per evitar que siguin vandalitzades com ha passat en anys anteriors.
1: Hem començat parlant d'aigua de mar, en aquest cas, i ara seguim parlant d'aigua, però d'aigua de boca, perquè Cunit ha inaugurat aquest dilluns el nou dipòsit regulador del Consorci d'Aigües de Tarragona. Cunit rep aigua de l'Ebre. Aquesta és una instal·lació que pot emmagatzemar fins a 25.000 litres cúbics d'aigua i que ha suposat una inversió de més de 5 milions i mig d'euros. Un dels aspectes destacats és que es tracta del primer dipòsit del Consorci d'Aigües de Tarragona energèticament autònom, gràcies a una planta fotovoltaica que hi ha a la seva coberta. és una informació del Marc Guitart, dins la qual escoltarem Dolors Carreras, primera tinenta d'alcalde de Cunit, Daniel Meronyo, gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua, i Marc Brunet, president del Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: El nou dipòsit regulador de Cunit està situat a la zona nord del municipi. La seva construcció s'ha cofinançat entre el Consorci d'Aigües de Tarragona i l'Agència Catalana de l'Aigua. Té una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable i ocupa una superfície de 5.400 metres quadrats. La posada en marxa del dipòsit ha de permetre afrontar millor els episodis de sequera com els viscuts fa dos anys, garantint la disponibilitat dels recursos hídrics al territori.
5: Per Cunit, aquesta infraestructura representa una garantia addicional per afrontar amb més seguretat els períodes de màxima demanda i disposar de reserves suficients davant possibles incidències. Saber que el sistema podrà garantir el servei durant almenys una jornada sencera és una tranquil·litat per tots els nostres veïns i veïnes.
6: L'ubicació al final del ramal, com dèiem abans, del CAT entre Calafell i Cunit, li dona una funció clara, actuar com a element de garantia i de regulació al sistema. Aporta més marge per gestionar les puntes de consum, millora la resposta davant incidències i reforça la seguretat en moments de tensió hídrica.
7: Avui no només inaugurem una nova infraestructura, inaugurem una nova manera d'entendre la gestió de l'aigua, més segura, més eficient i més sostenible. El dipòsit regulador de Cunit representa els tres grans compromisos que té el Consorci: garantir el subministrament, reforçar la resiliència i avançar cap a la transició energètica.
3: I és que aquest és el primer dipòsit del CAT energèticament autosuficient, gràcies a una planta fotovoltaica de més de 360 plaques solars que es troba a la coberta de la infraestructura.
7: La producció d'energia renovable associada a la gestió de l'aigua permet reduir costos operatius, minimitzar emissions i reforçar la resiliència del servei. Aquest esforç repercuteix positivament tant a la sostenibilitat ambiental com a l'eficiència econòmica del sistema, amb beneficis directes per als municipis i les indústries consorciades.
3: Amb la posada en servei del dipòsit de Cunit, el Consorci compta ja amb 47 dipòsits reguladors al conjunt de la seva xarxa.
1: Sant Joan és dia d'estiu i dia de foc, la tradició mediterrània. I és per això que s'ha triat la jornada d'ahir, prèvia a la revetlla, per presentar un llibre. I és que el Vendrell, com tots vostès saben, és capital del foc i ja té el seu llibre per a infants dedicat a la cultura popular i festiva de la vila. Es tracta d'un llibre que porta per nom El foc, la nostra il·lusió, Diables i bèsties del Vendrell. És una obra escrita per la llibretera Mar Vives i il·lustrada per Helena Ribas. La presentació ha tingut lloc aquest dilluns al vespre al mateix Ajuntament del Vendrell i ha estat, com no podia ser de cap altra manera, una presentació molt sorollosa. En aquesta informació de Lolo García escoltarem l'autora del llibre, Mar Vives, i a més la il·lustradora Helena Ribas.
8: Repics de timbals per donar la benvinguda a una obra tan reclamada com necessària. I és que una bona part del seguici popular de la vila ha volgut participar de la presentació del Foc, la nostra il·lusió, Diables i bèsties del Vendrell, un llibre a mig camí entre la ficció i la divulgació que pretén exalçar i unificar el ric patrimoni local i cultural del municipi en clau infantil. Pàgines ben acolorides de màgia i de passió pensades també per arrelar entre els més grans.
9: És un llibre infantil que pot agradar tant a petits com a grans, perquè té una part narrativa de més historieta, simple, més fantàstica, més dolça, però després té una part de contingut informatiu, que aquí parlem de les tradicions que passen al Vendrell en aquestes quatre setmanes des de que comença Sant Joan, per això presentem avui el llibre, perquè comença la historieta, comença demà, i fins que arriba la cercavila de foc de Sant Anna.
8: O el que és el mateix, el moment de màxim esclat de foc al Vendrell, uns dies de joia que un cop es trasllada el negre sobre blanc cal afrontar amb cura i determinació.
9: El que fa més respecte, a vegades, com que és un tema que ens el sentim tan nostre, tots els vendrellencs i vendrellenques, que penses bé, que algú no tingui un punt de susceptibilitat i pensi que la seva entitat queda en detriment o... Això fa una mica de respecte, però al final hem intentat ser el màxim curoses possible, però tenint en compte que el conte acaba amb la cerca Vila de Foc.
8: La presentació, comandada pel president del Cabrot, Marc Rodero, ha anat a càrrec de les dues autores del llibre, Marc Vives i la il·lustradora Elena Ribas. Una feina a quatre mans que confien resti lacrat en foc dins de l'imaginari col·lectiu del Vendrell.
10: A mi m'agradaria que tota aquesta canalla que ara a casa seva veuran el llibre, d'aquí uns anys, o sigui, quan tu ja has marxat a casa i el llibre ja ni te'n recordes, d'aquí uns anys, de cop recordessin, ostres, jo me'n recordo, te'n recordes aquell llibre que hi havia, que ens explicaven i tal, te'n recordes aquella pàgina que tenia allò, saps? Que me'n recordo? Doncs això és, jo crec que és el millor que, bueno, és la cosa més guai que li pot passar a una il·lustradora.
8: Un desig que, pel que s'ha vist durant la presentació del Foc, la nostra il·lusió, Diables i Bèsties del Vendrell, de ben segur que es farà realitat.
1: Aigua, foc i també coques, perquè és Sant Joan, arriba la nit de la revetlla i a les pastisseries del Vendrell només es parla d'una cosa, les coques. Els diferents establiments del municipi fa temps que treballen dia i nit per satisfer la demanda d'aquest dolç, o no tan dolç, en el cas de les coques de Llardons, que és tradició per Sant Joan. Nosaltres enguany hem anat a veure la pastisseria Fargó, hem parlat amb el Francesc Armengou i és una feina que ha fet el nostre company Dani Sancho.
11: 23 de juny i enguany comença el compte enrere per gaudir de la nit més curta de l'any, la revetlla de Sant Joan, una de les celebracions més esperades de l'any, en què destaquen dos protagonistes per sobre de la resta, els petards i les coques. Aquestes últimes es comencen a preparar amb dies d'antelació als fons i pastisseries per garantir que cap client es quedi sense coca.
12: Dies uns quants, perquè les masses les pots anar preparant i les es fan en modo preparació, es congelen crues, llavors després el mateix dia es cuinen totes, es fermenten i es cuinen amb tota la nit, que és avui. Avui tota la nit hem estat cuinant totes les coques perquè tothom tingui la seva coca al punt i del dia, que és la importància que nosaltres donem al producte, que és cuinat el mateix dia perquè trobis una coca amb condicions i amb qualitat excel·lent.
11: De fruita, de xocolata i taronja o fins i tot de llardons són alguns dels sabors clàssics d'un dolç tradicional que no necessita cap innovació per ser el menjar principal de la majoria de les famílies per Sant Joan.
12: Bueno, nosaltres les coques intentem ser bastant tradicionals, ja que som una pastisseria tradicional, i és el que té més demanda. O sigui, sé que el nostre mercat aquí al poble és tradicional i és el que ens demana la gent, i intentem, si canviem alguna cosa, tampoc canviar gaire de la tradició.
11: Però, tot i haver una gran varietat de gustos, n'hi ha una que eclipsa les altres.
12: Més demanat de tot és la crema, la coca de crema, no? És l'excel·lència, llavors segueix la tradicional, però la que es ven més és la de crema.
11: Amb els forns treballant a ple rendiment, tot està preparat perquè les coques posin el toc més dolç a una de les nits més esperades de l'any al Vendrell.
1: I al voltant de Sant Joan, però mirant cap a Sant Pere, ens hem de referir, que és el dia 28, al Dia de l'Orgull LGBTI. Ja s'han fet activitats al Vendrell, se'n van fer ahir dilluns amb uns safarets al carrer, però, a més, aquest dijous al Teatre Àngel Guimerà hi haurà la lectura del manifest institucional del Dia de l'Orgull i una representació teatral de l'obra Mari Castodes. Ho expliquem en aquesta informació amb un fragment del safareig al carrer d'aquest dilluns.
13: Porteu-vos bé!
1: La plaça del Tívoli ha acollit aquest dijous el primer dels actes del Dia de l'Orgull LGBTI+ del Vendrell. El safareig ha abandonat els estudis de la televisió local per sortir al carrer i oferir el seu espectacle en directe.
13: Per aquí diuen, porque son de mente retrógrada y no saben amar. ¡Viva el amor!
14: Molt bé! Molt bé!
13: Perquè sí, això no és una manera d'estimar, eh? No. Posar a censurar a l'altra persona no s'ho farà d'estimar.
1: La celebració es tancarà aquest dijous 25 de juny amb una doble proposta al Teatre Àngel Guimerà a partir de 7:45 del vespre. El vendrellenc Martín Blanco serà l'encarregat de fer la lectura del manifest institucional de la jornada. Seguidament tindrà lloc la representació de l'obra teatral Mariques Todes. Totes dues activitats són gratuïtes i iniciativa de la Regidoria de Drets LGBTI+, de l'Ajuntament. I seguim en el mateix àmbit, i ho fem per explicar que Som Poble, Esquerra Republicana i Moviment Vendrellenc donen també suport al col·lectiu LGBTI+. Ho fan per plantar cara a les campanyes d'odi que pateixen les persones que s'identifiquen amb aquest grup social, tant en general com concretament al Vendrell. En aquesta informació tindrem l'oportunitat d'escoltar Jennifer Macía, que és regidora de Som Poble Esquerra Republicana, i Juan Cafuentes, del Moviment Vendrellenc. Som Poble, Esquerra Republicana i Moviment Vendrellenc fan explícit el seu suport al col·lectiu LGBTI+. Ho fan amb motiu de la celebració del Dia de l'Orgull. Es tracta de fer front a actes de LGTBI-fòbia i altres conductes que perjudiquen aquest col·lectiu, que encara és vulnerable.
14: Des d'Esquerra som unes persones compromeses. Creiem que la lluita per l'eliminació dels drets i la reivindicació contra la LGTBI-fòbia és necessària. Actualment hi ha una onada reaccionària molt important. Els poders públics, que al final són els que tenim aquí una mica de veu cada dia, hem de continuar en aquesta lluita, perquè al final es veu. Hi ha una onada reaccionària d'extrema dreta, discursos, vandalismes, actes incívics, tot envers un col·lectiu que és vulnerable. Encara, malauradament,

0: en el Vendrell. Queremos ser libres en el Vendrell. Y eso es apostando con medidas que realmente apuesten por nuestro colectivo. Queremos un Vendrell siempre con orgullo.
1: El compromís de totes dues formacions es veu reforçat per les campanyes d'odi i de discriminació a les xarxes socials i al carrer que d'un temps ençà proliferen. Més coses. Comarruga estrena un gran espectacle de drons. El port de Comarruga acollirà el primer festival de drons del Baix Penedès en una nit que tindrà música i cultura popular el pròxim divendres, és a dir, aquest 26 de juny, per donar la benvinguda a l'estiu a tota la costa vendrellenca. El primer festival de drons del Baix Penedès se celebrarà aquest divendres a Comarruga. És un esdeveniment que estarà acompanyat per la Tortufest, que és un correfoc amb la tortuga de foc del Vendrell i les bèsties de Banyit de Solivella, Nicaseta del Catllà, Carpafera de Martorell. Aquesta festa començarà a 8:45 del vespre a les places de Germans Trilles i també del Tavares. Seguidament, a les 11 de la nit, l'empresa Cross Stars Aerial oferirà un espectacle de 400 drons que està dissenyat amb més de 14 figures d'elements culturals i també naturals del Vendrell, dels seus nuclis marítims, d'esdeveniments i d'aniversaris singulars que se celebren aquest any al municipi. La nit continuarà amb el grup de versions Police Line, que oferirà un concert a la plaça Germans Trilles, i la festa, que s'allargarà, finalitzarà amb un DJ per als més joves o per qui tingui més ganes de festa, tancant aquest festival que, com dèiem, dona la benvinguda a l'època estiuenca a les costes de la capital del Baix Penedès. Un parell de coses més. Demà és Sant Joan i l'escola de circ Experience by Reluy Legacy, el circ, celebra la seva jornada de portes obertes a l'antic mercat de Calafell, que saben que és a tocar de la via al capdavall del Passeig de la Unió. Aquesta jornada de portes obertes estarà en marxa des de les 4 de la tarda de demà, dia de Sant Joan, fins a les 8 del vespre. I és una oportunitat per conèixer de prop les instal·lacions i també per descobrir tota l'oferta formativa, que a Calafell en matèria de circ és pràcticament pionera a tot l'àmbit del Penedès, per una banda, i fins i tot de la demarcació de Tarragona. I encara ens quedem a Calafell per explicar una altra cosa, i és que la gira d'estiu de la Cadena Dial arriba a Calafell aquest 25 de juny a partir de les 10 de la nit al Port de Segur i amb entrada lliure, com està passant al llarg dels darrers estius. Aquesta és una proposta que convertirà el municipi en punt de trobada de la música en directe. Hi haurà 10 artistes de referència del panorama actual: Andrés Suárez, Marta Santos, Andy, de Andy Lucas, Calen, La Llave, Sonia Gómez, Hueco, que torna al cap d'uns anys amb nou disc, Oliver, Cinderland, Marcos i Edu Esteve. Val la pena deixar anotada aquesta cita musical, que, insistim, és gratuïta a partir de les 10 de la nit, aquest 25 del mes de juny, al Port de Segur. I ara sí, és hora de conèixer una part de l'actualitat específica, l'actualitat esportiva que porta a les notícies el Jordi Graell.
2: Els esports en Jordi Graell.
3: Hola, bon dia. Comencem parlant de patinatge. Edgar Cavaques ha aconseguit el bronze en el Campionat d'Espanya de Solodens, disputat aquest cap de setmana a la localitat malaguenya de Fuengirola. El patinador vendrellenc de l'Artistic Skating Unit ha sumat un total de 124,56 punts, sent superat només pel campionat.

0: Pio Joel Ribeiro, del Gondomar Gallec, i per Kilian Gomis, del Ripollet. I seguim parlant d'atletisme. Diumenge de glòria per a l'atletisme andrellenc, amb 2 hores al Campionat de Catalunya sub-18 i sub-23 de Girona. Ingrid Granys, del Runners al Vendrell, s'ha programat campiona sub-18 en llançament de martell de 3 quilos. A més, la cunitenca de 16 anys ha aconseguit la seva millor marca personal amb 56,63 metres. També ha estat campió el vendrellenc Jordi Pizarro, que s'ha penjat l'hora en categoria sub-23 de llançament de martell de 7,260 quilos. L'atleta de l'Agrupació Atlètica Catalunya, de 21 anys, a més, ha sumat la seva millor marca de la temporada amb 50,03 metres. Pel que fa a l'altre vendrellenc en competició, Martí Calatayud dels Runners ha acabat finalment en 5è lloc de categoria sub-18 en els 5.000 metres marxa. I acabem parlant de judo. El Club Judo del Vendrell ha aconseguit 4 medalles en el Campionat de Catalunya de Quius, disputat aquest dissabte a Badia del Vallès. Judit Frias s'ha proclamat campiona en la categoria de menys 63 quilos, mentre que en menys 60 quilos, Adrià Altet ha estat subcampió i Ivan Bueno ha aconseguit el bronze, mateix metall que sumava Víctor Vázquez en menys 66 quilos.
1: El temps amb Marc Rodero.
2: Avui connectem amb el Marc una mica abans, perquè la veritat és que el que hem d'explicar va més enllà de la meteorologia i té a veure fins i tot amb el civisme i el sentit comú. Marc Rodero, bona tarda.
3: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom.
2: El temps és notícia per qüestions evidents, perquè les temperatures són molt altes, potser no tant com les d'ahir, ara ens ho expliques, però és un dia d'alt risc pel medi ambient i per les persones, no?
3: Sí, i és, recordem que cada any expliquem el mateix, diem el mateix. Evidentment hem de gaudir de la revetlla. Podríem dir que és com allò d'obrir la porta, no?, a la temporada d'estiu, obrir la porta ja a l'època per excel·lència de bon temps, de vacances i de passar-s'ho bé, però sempre hem de ser, evidentment, molt prudents. I cada any ens passa el mateix, que les calors, les calorades, les elevades temperatures cada cop arriben abans. Normalment, totes aquestes bombolles càlides que ens arriben ara, anys enrere, quedaven al llindar de l'estret de Gibraltar, per exemple, que no acabaven d'avançar, o a mitja península, per exemple, però cada any tenen tendència a arribar d'una banda més aviat i a ser més extenses territorialment. I això ens obliga, doncs, a adaptar una miqueta les nostres coses a fer i adaptar una miqueta les nostres activitats a la situació real del temps que hi ha ara. Cal gaudir la revetlla, evidentment, i tots ho hem d'intentar fer de la millor manera possible, però sempre en cap i amb seny. Això vol dir, doncs, que hem de tirar petards, evidentment, hem de divertir-nos, lògicament, però siguem curosos a l'hora de fer-ho i als llocs on ho fem, doncs perquè aquestes repercussions, que anys enrere possiblement no haguessin estat tan importants, ara es poden transformar en situacions complicades, complexes d'actuar i complexes de resoldre. Per tant, sempre hem de tenir una miqueta de precaució i una miqueta de cap. És a dir, que si hem de tirar petards, ho hem de fer allunyats de les zones boscoses, sempre buscar espais oberts i, per tant, doncs, sempre amb una miqueta de cura. Aquesta nit, evidentment, doncs, hi han activats avisos per tot arreu i hi han moltes coses a tindre en compte i moltes mesures a prendre, però vaja, que sempre apel·lem una miqueta al seny de tothom i que puguem desenvolupar-ho, doncs, amb total tranquil·litat i amb total normalitat.
2: Una altra cosa. Quins són els símptomes d'un cop de calor? Perquè això, ahir sobretot i avui també, pot passar.
3: El primer símptoma és el mareig, és a dir, comences a sentir-te malament, tens malestar, tens angoixa, et mareges, la suor també és important, una miqueta de taquicàrdia també, per tant pots sentir aquests petits símptomes. També ho expliquem, i aquests dies hem fet més èmfasi en això, en intentar, doncs, limitar aquestes activitats a l'aire lliure, sobretot a les puntes del dia, als matins i als vespres, quan el sol no escalfa tant, no fer-ho al punt del migdia, que és quan el sol està més alt i quan la temperatura és més elevada i té molta més incidència, beure molta aigua, hidratar-se sempre, encara que no tinguem la sensació de set, hem de beure aigua perquè, evidentment, el nostre cos ho necessita i la crema, no?, podríem dir que més aviat del normal. I, evidentment, els infants i la gent gran, alguns potser no tenen la capacitat de poder-ho demanar, igual que els molt més petits, que també els hi passa igual, doncs tenir molta cura, estar molt pendents també, perquè són els més susceptibles a poder tindre una situació com aquesta. Però sobretot és això, intentar buscar les zones d'ombra, allà on puguem intentar passar estones en llocs refrigerats, amb aire condicionat, a casa, baixar les persianes al punt del migdia, intentar doncs tindre aquests sistemes de climatització, que evidentment són molt útils, però que malauradament no estan a l'abast de tothom i que no tothom els té, però sí un ventilador, i com més més foscor tinguem, doncs evidentment molt millor.
2: La coca de crema o de llardons? La teva?
3: La meva, sempre de llardons, però m'adapto a qualsevol de les dues, eh? Però la de llardons hi tinc una debilitat especial, sí.
2: Marc, gràcies, i que tinguis una
3: bona... Amb tot
2: bona...
3: això no hem parlat del temps, eh, Llorenç?
2: El temps ha de ser igual, però ha de baixar una miqueta la temperatura, no?
3: Sí. És que, clar... Aquesta nit, sobretot, una nit serena, sense precipitació, xafogosa arran de costa, però a partir de la 1, 2, 3 de la nit entra aquesta mica de terral que ens ajudarà a estar una miqueta més confortables, i per demà esperem també una situació de temps estable, d'estabilitat, d'absència de pluges, calor intensa, però no tan elevada, però intensitat.
2: Vinga, va, que dijous en tornem a parlar. Bona, bona revetlla i bona festa.
3: Bona revetlla, adeu-siau.
2: Adeu. De vegades el temps, sent important, no ho és tant com les seves possibles conseqüències si no actuem com hem d'actuar amb sentit comú. Gràcies al Marc, gràcies a tots, molta prudència, tornem dijous.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa, activat per risc molt alt d'incendi, concentrat sobretot a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana per tot plegat extremar la prudència.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
0: I és que l'alerta per onada de calor continua activada amb especial afectació a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura. I, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026, revetlla de Sant Joan, i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
4: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que he tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
0: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis catalans.
4: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguin com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
0: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al golf de Roses, a l'Alt Empordà.
4: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia de Roses.
0: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats de Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
4: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
0: Als esports, saludem en Jordi Cervantes. Jordi, dos equips catalans es podrien proclamar avui campions de la Lliga.
6: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceu per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i amb risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt de foc. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
4: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habituals per a l'ocasió.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
4: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
0: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a molta gent. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
4: Per aquest motiu, Josep Maria Vilardell, que és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més llarga de l'any amb prudència.
7: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
4: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
0: I els petards silenciosos prenen cada vegada més força en aquesta nit de Sant Joan. A Vic, algunes famílies que fan les últimes compres abans de sortir a celebrar la revetlla ho han corroborat al 9FM, Núria Parera.
8: Enguany, entre caixes de colors i espurnes, hi ha una tendència que repeteix cada vegada més els productes de baixa sonoritat. Ho ha explicat Dolors Bou, responsable de la caseta de la Traca de Vic.
9: Demanen molt que, esclar, que siguin de baixa sonoritat i que no siguin, perquè, esclar, molts van amb postos que hi ha animals i...
8: Petards que fan menys soroll, amb menys pólvora i més efectes visuals. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles a les explosions.
9: Petar peten menys perquè tenen molta menys... pólvora i, bueno, clar, i no fan tanta xispa i...
8: Malgrat aquesta tendència, els clàssics continuen tenint èxit. Les sabetes, les bengales i els lots variats continuen sent alguns dels productes més buscats pels clients, com en Martí i en Roger.
10: Bueno, a mi m'agraden els que peten, sí. I a mi també és aquests que a mi m'agraden més, els que fan més soroll i tot això. I avui veníem més en plan de també ja comprar aquests i alguna caixa que hi vingui bastant de tot.
8: Entre els prestatges també hi ha espai per les curiositats, des d'un gosset que, en encendre la metxa, acaba fent caca fins a una pistola de ràfegues de boles.
0: Les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus aquest any, malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
4: La clàssica de brioche amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
0: A poblacions com la Garriga, enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Anem fins allà. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
11: Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques. I els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
12: Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable, i ja estem els mateixos, jo crec, que és el tercer any, més o menys, o quart, que no toquem preus, que estem mantenint preus, perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
11: La coca de brioche amb crema és una de les més demandades pels garrigancs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
1: Notícies en xarxa.
0: Els estudiants catalans han suspès de mitjana l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota de 4,18, que són 2 punts menys de mitjana que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, que és pràcticament la mateixa que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos i en van passar els aparells detectors almenys una vegada en 9 de cada 10 aules on es van fer les proves. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
14: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. El model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
13: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
0: I entre els estudiants més brillants destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat. Un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants més de la demarcació de Barcelona, que s'hi han quedat molt a prop, amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
15: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91. Nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor i m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
15: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
0: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren actualment. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
16: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
0: Encara en matèria social, el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
4: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
17: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
4: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
0: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya ha demanat doblar el nombre d'aquests professionals a la sanitat pública, així com la creació de noves especialitats. Dolors Líria relleva Guillermo Mattioli al capdavant de la institució i ha parlat per la xarxa de les seves línies d'actuació. Maite Polo.
16: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
18: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. La nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
16: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
18: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
16: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. La sentència del cas de les mascaretes coll encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre tots els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Sai defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
20: Estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
19: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor de Aldama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
0: Justament en relació amb la condemna a José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes, el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Joaquín Aurías, n'ha justificat la contundència.
4: En declaracions a la xarxa ha explicat per què fins i tot és superior a penes per delictes més greus com ara un homicidi.
21: Las sentencias no deberían ser ejemplarizantes. Las sentencias tienen que aplicar la ley. Yo no quiero jueces justicieros que decidan cuándo hay que imponer o no imponer un castigo social. Entonces, en esta medida, la sentencia llama un poco atención porque es bastante dura. Sí que hay que matizar, y eso es importante, que son 24 años, pero porque se le considera autor de 10 delitos.
0: L'Estat ha donat llum verd a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala, perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
22: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia dos anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els tres molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
0: El Consell Executiu ha autoritzat justament avui que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital d'una de les companyies privades que construirà un d'aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
4: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Paneque és la seva portaveu.
2: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són tres aerogeneradors de tres tecnologies diferents, tres empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wing, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
4: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí a 2 anys.
0: I en un dia com avui hem de passar per Valls, ja que entren els dies més intensos de la Festa Major de Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, en la tronada i també en el tomb de vigília dels gegants. Volem saber com ha anat tot plegat. Anem fins allà. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: La distinció de Sant Joanera ha recaigut enguany en Rosa Batet Fortuny, reconeguda per una trajectòria de 45 anys vinculada activament a la Festa Major. Durant l'acte celebrat a la sala de plens ha rebut la bandera de la ciutat. També se li ha lliurat una de les tres claus del reliquiari de Sant Joan, símbol del cerimonial de completes. Com a actes més importants de la festa, Batet s'ha volgut referir al tomb del poble, que es fa el 24 de juny a la tarda.
6: Sé de gent que els agrada molt, vull dir, quan balla l'Alins, la Mutxaganga, però jo, o sigui, per mi, tot de la vida, el tomb del poble és el moment més emocionant de les festes.
3: Tot seguit hi ha hagut la sortida de l'àliga al balcó, la tronada a la plaça del pati a càrrec de la pirotècnia valenciana Alto Palància d'Altura i el tomb de vigília dels gegants. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, apunta que el Sant Joan Ballenc marca l'inici de moltes festes majors a l'estiu al país.
7: És l'orgull d'obrir el calendari de festes majors de tot el territori més proper. Però, per l'altra part, també és aquelles ganes després de tot l'hivern, que no vull dir que no es facin coses a l'hivern, però de tot l'hivern d'estiu, de gresca.
3: A la franja de tarda i vespre, els actes de Sant Joan 2026 es concentraran amb la cercavila de la Flama del Canigó, la nit de completes i les revetlles.
0: És moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coats, situat al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada que estan creades per a l'ocasió per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de 3 obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigcerna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Anna Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
24: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
23: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
25: Bon dia, Marta.
0: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga.
25: Un és l'Igualada Rigat, que disputa el 5è definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceo a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
26: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
27: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar 2 dies després, però ja no només per l'Igualada, ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
26: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels 2 primers partits.
25: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo de Murcia en el tercer partit de la final. A 8:15 de la tarda començarà aquest enfrontament que podria ser definitiu pels blaugranes. Si guanyen, tornarien a guanyar el títol 3 anys després. Si perden, tindrien encara 2 oportunitats més per sentenciar la Lliga. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
28: Que estén muy heridos no significa que estén acabados.
5: Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante, mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en Campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en Campo del Pozo.
25: Un Barça que tindrà la baixa de Luciano Gauna. El jugador té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. Serà intervingut aquest dimarts i es perdrà el que resta de la final de la Lliga. A qui se li complica la Lliga és el Barça. El València s'avança a la final de la Lliga CB i posa el 2-1 sobre el conjunt blaugrana, que va caure en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos del Palau, per 80-88. Malgrat empatar el marcador a 73, un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez, en el tram final va decidir el duel. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat. El tècnic Xavi Pascual analitza els errors comesos.
8: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt important.
25: En futbol, el Girona ha presentat oficialment aquest migdia Quique Álvarez. El club confirma que el barceloní, fins ara el filial, serà el tècnic del primer equip de la temporada vinent. El tècnic espera recuperar la il·lusió de l'afició quan més aviat millor.
9: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de clar com juguem.
25: I més moviments al mercat de fitxatge, perquè la primera federació femenina, l'AEM, ha renovat a la seva capitana Inés Fabi.
0: Gràcies, Jordi Cervantes. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu què vol dir un pollet quan fa piu-piu? Doncs escoltem aquest poema o aprenem a piular.
5: Hola, sóc el Pau Baules Palau. Vaig a tercer A de primària de l'escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El pollet i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els pollets. El pollet. Volia saber què diu el pollet quan fa piu-piu. Si té gana, si té set, si pateix calor o fred, si està trist, si està content, si m'entén o no m'entén, si ell no pot saber parlar, hauré d'aprendre a piular.
4: Gràcies, Pau. Ens ha encantat el poema que has recitat i també com ho has piulat. Ui, no, com ho has recitat. Fins al proper Embaladits. Piu, piu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt d'incendi. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana extremar la prudència.
8: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
6: A més, és que l'alerta per l'onada de calor continua activada, amb especial afectació a les comarques de Ponent i, en general, a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
9: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès. també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
6: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals en aquesta revetlla. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026 i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
10: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut Laura Tallada, que de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
11: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que he tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
6: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
10: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys, tot plegat per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
6: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
10: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la Badia de Roses.
6: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats a Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
10: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
6: Als esports, Jordi Cervantes, dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
12: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè definitiu partit a la pista del Liceu per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina. Mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Múrcia.
6: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern, demanen extremar la prudència.
10: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habilitats per l'ocasió.
8: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
10: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
6: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a moltes persones. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. De fet, preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només en aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
10: És per aquest motiu que Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
13: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
10: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
6: Uns petards que poden provocar molèsties a moltes persones, però també a les mascotes. Amb mètodes naturals o químics perquè puguin passar millor la revetlla de Sant Joan, s'estan duent a terme per part dels amos. És la recomanació que fan alguns veterinaris pensant en el desgavell emocional que poden provocar aquests petards en els animals. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
14: Moltes de les mascotes més típiques, com ara gossos, gats o conills, presenten un gran estrès provocat pels petards. En parla Jordi Joanola, veterinari a la Clínica Veterinària d'Olot.
15: Tinc propietaris, per exemple, que saben que Sant Joan es queda amb l'animal de companyia i se'n van a una casa de turisme rural allunyats de l'ambient urbà i dels petards, d'acord?
14: Conèixer el nostre animal de companyia també és vital per ajudar-los a que la nit de Sant Joan sigui el màxim de suportable possible.
15: Molta gent diu sota el llit o em diu que se'n va al lavabo. Doncs són zones que per ell aquelles zones ja són segures.
14: Tot i això, si la mascota pateix molt durant la revetlla, sempre és positiu consultar amb el veterinari de confiança sobre què es podem fer.
15: I després sí que és veritat que pel mateix dia, per dos dies abans, tres dies abans, sí que hi ha mètodes químics que en funció del nostre animal de companyia, ja tingui 12 anys, o en tingui un any, o tingui 5 anys, o quina patologia tingui, el veterinari de confiança t'administrarà o t'aconsellarà en administrar una cosa o una altra.
14: Petits consells que poden ser molt útils per passar unes hores de festa per a les persones, però de patiment per segons quins animals.
6: Les coques són les altres grans protagonistes d'aquesta nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen enguany els preus, malgrat l'augment de les matèries primeres.
10: La clàssica de brioix amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
6: Els companys de Cugat Media han visitat l'obrador d'una de les pastisseries més antigues de la ciutat, que a aquesta hora encara treballa a ple rendiment. Cugat Media, Mireia Puente.
16: A les portes d'una de les nits més especials de l'any, els obradors artesans de Sant Cugat del Vallès treballen a ple rendiment per tenir-ho tot a punt. És el cas de la pastisseria Sàbat, que aquests dies viu una autèntica marató de producció per fer front a una de les campanyes més importants del calendari. Jaume Sàbat, tercera generació al capdavant de la pastisseria, parla de xifres i de gustos de coques.
17: Més o menys unes 1.000 de coca de llardons, entre grans i petites, i de coques de priors de les tradicionals, pues fem quasi unes 1.900, potser quasi 2.000. Per exemple, la de llardons sempre triomfa i sempre està més o menys igual. Llavors, el que sí que hem notat és que, per exemple, amb les de brioix, amb les més tradicionals, cada cop el que és més les farcides, de crema i de xocolata i de nata, pues, van agafant més protagonisme.
16: Més enllà dels gustos, el pastisser defensa el valor afegit de l'elaboració artesanal. La coca tradicional de Sant Joan es fa amb ingredients com farina, ous, mantega i llet, seguint un procés que inclou el pastat, la fermentació i la cocció al forn. En total, cada peça requereix més de 2 hores de feina abans d'arribar a l'aparador.
0: Notícies en xarxa.
6: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de selectivitat amb una nota mitjana de 4,18. Són 2 punts menys que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes ha aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana del 6,4, que és pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que vagi generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
19: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. El model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
18: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
6: Doncs entre els estudiants més brillants d'aquesta selectivitat en destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, és alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles i ha superat 4 estudiants a la demarcació de Barcelona, que han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
20: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91. Nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
11: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat, i això sí que no m'ho esperava.
20: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
6: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
21: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
1: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
6: Encara en matèria social, el govern espanyol ha anunciat que destinarà més de 2.200 milions extraordinaris d'euros a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve.
10: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
22: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
10: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
6: Tot plegat després de la sentència pel cas de les mascaretes que acolla encara més el govern. Rebutgen assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten, entre ells el cas Zapatero. De tot plegat n'han parlat avui a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Sai defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
24: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
23: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Passa un minut de 3:15. L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
2: El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del Parc Eòlic Marí Experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PlemCat encara li espera un llarg camí fins que els 3 molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a 20 de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PlemCat és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea del l'EVA 1.
6: Doncs justament avui el conseller executiu ha autoritzat que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital de les companyies privades que construirà aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
10: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat fa pocs minuts 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya en els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat, modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorials. Judit Vallès, bon dia.
1: Bon dia. El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
2: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya... Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
1: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les Preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
0: Un anunci que coincideix avui amb la recuperació del servei de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Ribes de Freser. Així tot, aquest matí un robatori de coure ha complicat la circulació entre Vic i Ribes.
3: El robatori ha obligat a suspendre la circulació entre la Garriga i el Figaró a primera hora del matí, que s'ha reprès poc després de la una. D'altra banda, l'R14 ha recuperat la circulació entre la Plana Picamoixons i Vinaixa, tallada des d'ahir també per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.
0: I no deixem la mobilitat. Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el gran départ del Tour de França. És la xifra amb la qual s'ha treballat per fer el pla de mobilitat, que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: Falten menys de dues setmanes per la sortida de l'etapa de la Ronda Francesa el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla de mobilitat, una feina multidisciplinar que implica els departaments d'esports, neteja, aparcament, l'empresa de transports i la Guàrdia Urbana, entre d'altres. Davant les diverses afectacions, l'Ajuntament de Tarragona recomana a la ciutadania que durant aquell dia es prioritzin els desplaçaments a peu. Amb tot, la consellera de Mobilitat i Protecció Civil, Sònia Ors, diu que l'accés als hospitals està del tot garantit.
5: Els centres hospitalaris disposaran de corredors específics i protocols especials per assegurar que qualsevol emergència pugui ser atesa amb totes les garanties. La coordinació entre els serveis sanitaris, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil serà permanent.
4: L'Ajuntament de Tarragona ha habilitat diversos aparcaments dissuasius que sumen més d'11.500 places. Aquell dia els autobusos municipals seran gratuïts.
0: I és moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la cinquena edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades especialment per a l'ocasió, per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopp, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Guasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
7: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
6: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
8: Bon dia, Marta.
0: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
8: Un d'ells és...

0: L'Igualada Rigat, que disputa el cinquè definitiu partit per intentar guanyar l'hoquei lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceu a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
1: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
2: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per l'Igualada, eh? Ells igual, ells ja hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar-lo a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
1: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
0: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo Murcia en el tercer partit de la final, que comença a 8:15 de la tarda. El Barça intenta guanyar aquest títol 3 anys després. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
3: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en Campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en Campo del Pozo.
0: En bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat a Andrei Pluta com a nou jugador del Bàsquet Girona per les pròximes dues temporades. El base de 1,90 m arriba procedent del Legia Varsovia. Fernando Sanemeterio es director esportivo del conjunt gironí.
4: Bueno, Andrés es un jugador que llevamos siguiendo un par de años en la Liga Polaca. Creemos que está en una evolución claramente ascendente y además en un periodo de madurez bueno, ¿no? Para dar este gran paso a la Liga CB. Su primera idea cuando juega situaciones es generar para los demás, pero también tiene una muy buena capacidad para poder ser anotador en momentos dados.
0: I en futbol, el Girona ha presentat oficialment a Quique Álvarez com el seu nou entrenador per a la pròxima temporada. Pau Villafaña i Girona FM.
5: Álvarez, que farà parella amb el seu germà Òscar, ha dirigit les dues darreres temporades al Girona B, a qui va pujar a segona federació. A més, el barceloní havia estat al planter del Barça com ajudant de García Pimienta i Òscar García, i també en solitari al capdavant del juvenil A. Jordi Balcells, que ja era el filial i havia treballat fa anys al primer equip amb Machín, serà el preparador físic. Quique Álvarez ha explicat quina és la seva prioritat un cop comenci a treballar al capdavant de l'equip.
6: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
5: El director esportiu Quique Cárcel ha explicat que s'ha reunit amb fins a 12 entrenadors, però que Álvarez és l'entrenador idoni per liderar l'equip amb l'objectiu de tornar al Girona a la primera divisió.
0: I fins aquí els esports, Marta.
7: Moltes gràcies, Jordi, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dijous a les 2. Bona tarda i millor revetlla de Sant Joan.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: allò que no estigui autoritzat, si us plau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
1: L'alerta per la onada de calor continuada activada amb especial afectació, sobretot a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També es reforcen els professionals del 112. I una altra de les notícies destacades d'avui, els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles. La seva nota, un 9,9.
2: Sí que m'esperava una nota una mica alta perquè... Durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
1: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat i fins a 30 municipis de Catalunya. L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Moltes d'aquestes persones, gairebé la meitat, ara no els cobren. I parlem de Valls, que entren dos dies intensos de Festa Major Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, la tronada i el tomb de vigília de gegants. La previsió d'aquesta nit de completes són els castells de la gamma alta de 8 i algun castell bàsic de 9, amb la gran novetat horària. La diada de la nit de completes arrenca a les 8 del vespre amb una hora d'actuació. I dos equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga. Igualada jugarà aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceu per aguantar i guanyar la sisena hoquei Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per via ràpida la final de la primera divisió de futbol.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
4: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. .cat.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
3: I'm half awake. I slept right through the fall and now it's Valentine's Day. And chocolate tastes like charcoal. It's time to take your photos.

o al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. One closing door, stand clear.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio, no d'un dia qualsevol, perquè malgrat avui és dimarts, demà és festiu. Avui és revetlla de Sant Joan, demà és Sant Joan, fa molta calor i els hem de demanar prudència de les hores que venen d'ara i endavant. Els ho demanem la Marga Márquez a les vies de so, tècnics i redactors de la casa en producció general i contingut, i els ho demano jo a la conducció d'aquest informatiu, Llorenç Avinyó. Avui hem d'explicar coses típiques d'aquest dia de l'any.
2: Sumari de titulars.
1: Amb l'inici de l'estiu ha començat el servei de socorrisme diari a les platges del Vendrell. I començarem per això, per tranquil·litat dels banyistes. Després parlarem d'aigua i d'un dipòsit d'aigua de l'Ebre que a sobre té plaques fotovoltaiques i és autònom pel que fa al consum d'energia i que està ubicat a Cunit. El tercer argument és un llibre de foc. Un llibre de foc escrit per la vendrellenca Mar Vives que es va presentar ahir. Avui, que és revetlla de Sant Joan, parlarem de coques de Sant Joan al Vendrell. I a més, ens referirem a actes del Dia de l'Orgull LGBTI+, celebrats i per celebrar, i del suport a aquesta causa d'una formació política. Tenim més notícies breus, esports i el temps. És dia per mirar cap a les platges perquè l'Ajuntament del Vendrell ja ha activat aquesta setmana el servei diari de socorrisme a totes les platges del municipi, les de Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs. Entre les novetats d'enguany destaca la presència d'un socorrista que farà tasques d'informació i control de l'espai del riuet i també la instal·lació d'una nova barana per facilitar el bany a la platja del sector sanatori. És una informació de Marc Guitart. Les explicacions les dona la regidora de platges, Marta Tovella.
3: Des d'aquest dilluns, el servei de socorrisme ja està actiu cada dia de la setmana a les tres platges del municipi. Durant els dies que queden del mes de juny, el seu horari és de 11:15 a 7:15 de la tarda, mentre que els mesos de juliol i agost s'allargarà el seu horari fins a 8:15 de la tarda. Una de les novetats d'enguany és que hi haurà un socorrista que farà tasques d'informació i control a la zona del riuet.
4: La persona que tenim al riuet té més tasques d'informació dels usos que se'n pot fer, de coordinar una mica i endreçar una mica l'espai. A la platja no es pot acampar, no pots posar una carpa ni posar unes taules. Tu pots anar amb una ombrel·la, pots portar una petita carpa d'aquestes quan són nadons, però no està permès ni posar carpes ni posar taules amb cadires i fer allà pues, una mica com si fos un pícnic.
3: Una altra novetat és que s'ha afegit una barana per facilitar l'accés al mar al sector sanatori, a Sant Salvador. També es manté el servei de bany assistit a les diferents platges.
4: El bany assistit es fa sempre que hi hagi el mar en condicions, només es pot fer amb bandera verda, i es fa de 11 del matí a 6 de la tarda. Si podeu anar, els usuaris hi poden anar, i si ja està disponible, poden demanar que puguin entrar al mar.
3: Pel que fa a les queixes d'alguns usuaris davant l'absència de torres de vigilància, des de la regidoria han explicat que es posaran un cop passada la revetlla de Sant Joan, per evitar que siguin vandalitzades com ha passat en anys anteriors.
1: Hem començat parlant d'aigua de mar, en aquest cas, i ara seguim parlant d'aigua, però d'aigua de boca, perquè Cunit ha inaugurat aquest dilluns el nou dipòsit regulador del Consorci d'Aigües de Tarragona. Cunit rep aigua de l'Ebre. Aquesta és una instal·lació que pot emmagatzemar fins a 25.000 litres cúbics d'aigua i que ha suposat una inversió de més de 5.5 milions d'euros. Un dels aspectes destacats és que es tracta del primer dipòsit del Consorci d'Aigües de Tarragona energèticament autònom, gràcies a una planta fotovoltaica que hi ha a la seva coberta. és una informació del Marc Guitart, dins la qual escoltarem Dolors Carreras, primera tinenta d'alcalde de Cunit, Daniel Meronyo, gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua, i Marc Brunet, president del Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: El nou dipòsit regulador de Cunit està situat a la zona nord del municipi. La seva construcció s'ha cofinançat entre el Consorci d'Aigües de Tarragona i l'Agència Catalana de l'Aigua. Té una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable i ocupa una superfície de 5.400 metres quadrats. La posada en marxa del dipòsit ha de permetre afrontar millor els episodis de sequera com els viscuts fa dos anys, garantint la disponibilitat dels recursos hídrics al territori.
5: Per Cunit, aquesta infraestructura representa una garantia addicional per afrontar amb més seguretat els períodes de màxima demanda i disposar de reserves suficients davant possibles incidències. Saber que el sistema podrà garantir el servei durant almenys una jornada sencera és una tranquil·litat per tots els nostres veïns i veïnes.
6: Ubicació al final del ramal, com dèiem abans, del CAT entre Calafell i Cunit, li dona una funció clara, actuar com a element de garantia i de regulació al sistema. Aporta més marge per gestionar les puntes de consum, millora la resposta davant incidències i reforça la seguretat en moments de tensió hídrica.
7: Avui no només inaugurem una nova infraestructura, inaugurem una nova manera d'entendre la gestió de l'aigua, més segura, més eficient i més sostenible. El dipòsit regulador de Cunit representa els tres grans compromisos que té el Consorci: garantir el subministrament, reforçar la resiliència i avançar cap a la transició energètica.
3: I és que aquest és el primer dipòsit del CAT energèticament autosuficient, gràcies a una planta fotovoltaica de més de 360 plaques solars que es troba a la coberta de la infraestructura.
7: La producció d'energia renovable associada a la gestió de l'aigua permet reduir costos operatius, minimitzar emissions i reforçar la resiliència del servei. Aquest esforç repercuteix positivament tant a la sostenibilitat ambiental com a l'eficiència econòmica del sistema, amb beneficis directes per als municipis i les indústries consorciades.
3: Amb la posada en servei del dipòsit de Cunit, el Consorci compta ja amb 47 dipòsits reguladors al conjunt de la seva xarxa.
1: Sant Joan és dia d'estiu i dia de foc, la tradició mediterrània, i és per això que s'ha triat la jornada d'ahir, prèvia a la revetlla, per presentar un llibre. I és que el Vendrell, com tots vostès saben, és capital del foc i ja té el seu llibre per a infants dedicat a la cultura popular i festiva de la vila. Es tracta d'un llibre que porta per nom El foc, la nostra il·lusió, Diables i bèsties del Vendrell. És una obra escrita per la llibretera Mar Vives i il·lustrada per Helena Ribas. La presentació ha tingut lloc aquest dilluns al vespre al mateix Ajuntament del Vendrell i ha estat, com no podia ser de cap altra manera, una presentació molt sorollosa. En aquesta informació de Loro García escoltarem l'autora del llibre, Mar Vives, i a més la il·lustradora Helena Ribas.
8: Rèpics de timbals per donar la benvinguda a una obra tan reclamada com necessària. I és que una bona part del seguici popular de la vila ha volgut participar de la presentació del foc, la nostra il·lusió, Diables i bèsties del Vendrell, un llibre a mig camí entre la ficció i la divulgació que pretén exalçar i unificar el ric patrimoni local i cultural del municipi en clau infantil. Pàgines ben acolorides de màgia i de passió, pensades també per arrelar entre els més grans.
9: És un llibre infantil que pot agradar tant a petits com a grans, perquè té una part narrativa de més historieta, simple, més fantàstica, més dolça, però després té una part de contingut informatiu, que aquí parlem de les tradicions que passen al Vendrell en aquestes quatre setmanes des que comença Sant Joan, per això presentem avui el llibre, perquè comença la historieta, comença demà, i fins que arriba a la cercavila de foc de Sant Anna.
8: O el que és el mateix, el moment de màxim esclat de foc al Vendrell. Uns dies de joia que un cop es trasllada el negre sobre blanc cal afrontar amb cura i determinació.
9: El que fa més respecte, a vegades, com que és un tema que ens el sentim tan nostre, tots els vendrellencs i vendrellenques, que penses bé, que algú no tingui un punt de susceptibilitat i pensi que la seva entitat queda en detriment o... Això fa una mica de respecte, però al final hem intentat ser el màxim curoses possible, però tenint en compte que el conte acaba amb la cercavila de foc.
8: La presentació, comandada pel president del Cabrot, Mar Rodero, ha anat a càrrec de les dues autores del llibre, Mar Vives i la il·lustradora Elena Ribas. Una feina a quatre mans que confien resti lacrat en foc dins de l'imaginari col·lectiu del Vendrell.
10: A mi m'agradaria que tota aquesta canalla que ara a casa seva veuran el llibre, d'aquí uns anys, o sigui, quan tu ja has marxat a casa i el llibre ja ni te'n recordes, d'aquí uns anys, de cop recordessin, ostres, jo me'n recordo, te'n recordes aquell llibre que hi havia que ens explicaven i tal, te'n recordes aquella pàgina que tenia allò, saps? Que me'n recordo? Doncs això és, jo crec que és el millor que... bueno, és la cosa més guai que li pot passar a una il·lustradora.
8: Un desig que, pel que s'ha vist durant la presentació del Foc, la nostra il·lusió, Diables i bèsties del Vendrell, de ben segur que es farà realitat.
1: Aigua, foc i també coques, perquè és Sant Joan, arriba la nit de la Revetlla i a les pastisseries del Vendrell només es parla d'una cosa, les coques. Els diferents establiments del municipi fa temps que treballen dia i nit per satisfer la demanda d'aquest dolç, o no tan dolç, en el cas de les coques de Llardons, que és tradició per Sant Joan. Nosaltres enguany hem anat a veure la pastisseria Fargó, hem parlat amb el Francesc Armengou, i és una feina que ha fet el nostre company Dani Sancho.
11: 23 de juny i enguany comença el compte enrere per gaudir de la nit més curta de l'any, la Revetlla de Sant Joan, una de les celebracions més esperades de l'any, en què destaquen dos protagonistes per sobre de la resta, els petards i les coques. Aquestes últimes es comencen a preparar amb dies d'antelació als fons i pastisseries per garantir que cap client es quedi sense coca.
12: Dies, uns quants, perquè les masses les pots anar preparant i les es fan en modo preparació, es congelen crues, llavors després el mateix dia es cuinen totes, es fermenten i es cuinen amb tota la nit, que és avui. Avui tota la nit hem estat cuinant totes les coques perquè tothom tingui la seva coca al punt i del dia, que és la importància que nosaltres donem al producte, que és cuinat el mateix dia perquè trobis una coca amb condicions i amb qualitat excel·lent.
11: De fruita, de xocolata i taronja o fins i tot de llardons són alguns dels sabors clàssics d'un dolç tradicional que no necessita cap innovació per ser el menjar principal de la majoria de les famílies per Sant Joan.
12: Bueno, nosaltres les coques intentem ser bastant tradicionals, ja que som una pastisseria tradicional, i és el que té més demanda. O sigui, sé que el nostre mercat aquí al poble és tradicional i és el que ens demana la gent, i intentem, si canviem alguna cosa, tampoc canviar gaire de la tradició.
11: Però, tot i haver una gran varietat de gustos, n'hi ha una que eclipsa les altres.
12: Més demanat de tot és la crema, la coca de crema, no? És l'excel·lència, llavors segueix la tradicional, però la que es ven més és la de crema.
11: Amb els forns treballant a ple rendiment, tot està preparat perquè les coques posin el toc més dolç a una de les nits més esperades de l'any al Vendrell.
1: I al voltant de Sant Joan, però mirant cap a Sant Pere, ens hem de referir, que és el dia 28, al Dia de l'Orgull LGBTI. Ja s'han fet activitats al Vendrell, se'n van fer ahir dilluns amb uns safarets al carrer, però, a més, aquest dijous al Teatre Àngel Guimerà hi haurà la lectura del manifest institucional del Dia de l'Orgull i una representació teatral de l'obra Mari Castodes. Ho expliquem en aquesta informació amb un fragment del safareig al carrer d'aquest dilluns.
13: Porteu-vos bé! Oh no.
1: La plaça del Tívoli ha acollit aquest dijous el primer dels actes del Dia de l'Orgull LGBTI+ del Vendrell. El safareig ha abandonat els estudis de la televisió local per sortir al carrer i oferir el seu espectacle en directe.
13: Per aquí diuen, perquè són de mente retrógrada i no saben amar. Viva el amor!
14: Molt bé! Perquè
13: sí, això no és una manera d'estimar, eh?
14: No.
13: Posar, censurar a l'altra persona no són maneres d'estimar.
1: La celebració es tancarà aquest dijous 25 de juny amb una doble proposta al Teatre Àngel Guimerà a partir de 7:45 del vespre. El vendrellenc Martín Blanco serà l'encarregat de fer la lectura del manifest institucional de la jornada. Seguidament tindrà lloc la representació de l'obra teatral Mari Castodes. Totes dues activitats són gratuïtes i iniciativa de la Regidoria de Drets LGBTI+, de l'Ajuntament. I seguim en el mateix àmbit, i ho fem per explicar que Som Poble, Esquerra Republicana i Moviment Vendrellenc donen també suport al col·lectiu LGBTI+. Ho fan per plantar cara a les campanyes d'odi que pateixen les persones que s'identifiquen amb aquest grup social, tant en general com concretament al Vendrell. En aquesta informació tindrem l'oportunitat d'escoltar Jennifer Macía, que és regidora de Som Poble, Esquerra Republicana, i Juan Cafuentes, del Moviment Vendrellenc. Som Poble, Esquerra Republicana i Moviment Vendrellenc fan explícit el seu suport al col·lectiu LGBTI+. Ho fan amb motiu de la celebració del Dia de l'Orgull. Es tracta de fer front a actes de LGTBI-fòbia i altres conductes que perjudiquen aquest col·lectiu, que encara és vulnerable.
14: Des d'Esquerra som unes persones compromeses, creiem que la lluita per l'eliminació dels drets i la reivindicació contra la LGTBI-fòbia és necessària. Actualment hi ha una onada reaccionària molt important. Els poders públics, que al final són els que tenim aquí una mica de veu cada dia, hem de continuar en aquesta lluita, perquè al final es veu. Hi ha una onada reaccionària de l'extrema dreta, discursos de vandalismes, actes incívics, tot envers un col·lectiu que és vulnerable. Encara, malauradament, a hores d'ara és vulnerable.
15: Desde el Movimiento del Lleng apoyamos todas las medidas de nuestros compañeros y compañeras de Esquerra. Creemos en un municipio diverso, plural, sobre todo reforzando desde las escuelas ese compromiso con el colectivo LGTBIQ+, también pensando en las personas mayores, porque ser del orgullo se nace y se envejece. Creemos que debemos apostar por un municipio abierto, cultural, diverso. Estamos cansados, las personas que formamos del colectivo, a sentir miedo, a sentir que él vendría a nuestra casa, deber de marchar fuera para poder sentirnos libres. Queremos amar en el Vendrell, queremos ser libres en el Vendrell. Y eso es apostando con medidas que realmente apuesten por nuestro colectivo. Queremos un Vendrell siempre con orgullo.
1: El compromís de totes dues formacions es veu reforçat per les campanyes d'odi i de discriminació a les xarxes socials i al carrer que d'un temps ençà proliferen. Més coses. Comarruga estrena un gran espectacle de drons. El port de Comarruga acollirà el primer festival de drons del Baix Penedès en una nit que tindrà música i cultura popular el pròxim divendres, és a dir, aquest 26 de juny, per donar la benvinguda a l'estiu a tota la costa vendrellenca. El primer festival de drons del Baix Penedès se celebrarà aquest divendres a Comarruga. És un esdeveniment que estarà acompanyat per la Tortufest, que és un correfoc amb la tortuga de foc del Vendrell i les bèsties de Banyit de Solivella, Nicaseta del Catllà, Carpafera de Martorell. Aquesta festa començarà a 8:45 del vespre a les places de Germans Trilles i també del Tavares. Seguidament, a les 11 de la nit, l'empresa Cross Stars Aerial oferirà un espectacle de 400 drons que està dissenyat amb més de 14 figures d'elements culturals i també naturals del Vendrell, dels seus nuclis marítims, d'esdeveniments i d'aniversaris singulars que se celebren aquest any al municipi. La nit continuarà amb el grup de versions Police Line, que oferirà un concert a la plaça Germans Trilles, i la festa, que s'allargarà, finalitzarà amb un DJ per als més joves o per qui tingui més ganes de festa, tancant aquest festival que, com dèiem, dona la benvinguda a l'època estiuenca a les costes de la capital del Baix Penedès. Un parell de coses més. Demà és Sant Joan i l'escola de circ Experience by Relu i Legacy, el circ, celebra la seva jornada de portes obertes a l'antic mercat de Calafell, que saben que és a tocar de la via al capdavall del Passeig de la Unió. Aquesta jornada de portes obertes estarà en marxa des de les 4 de la tarda de demà, dia de Sant Joan, fins a les 8 del vespre. I és una oportunitat per conèixer de prop les instal·lacions i també per descobrir tota l'oferta formativa, que a Calafell en matèria de circ és pràcticament pionera a tot l'àmbit del Penedès, per una banda, i fins i tot de la demarcació de Tarragona. I encara ens quedem a Calafell per explicar una altra cosa, i és que la gira d'estiu de la Cadena Dial arriba a Calafell aquest 25 de juny a partir de les 10 de la nit al Port de Segur i amb entrada lliure, com està passant al llarg dels darrers estius. Aquesta és una proposta que convertirà el municipi en punt de trobada de la música en directe. Hi haurà 10 artistes de referència del panorama actual: Andrés Suárez, Marta Santos, Andy, d'Andy Lucas, Calen, La Llave, Sonia Gómez, Hueco, que torna al cap d'uns anys en nou disc, Oliver, Cinderland, Marcos i Edu Esteve. Val la pena deixar anotada aquesta cita musical, que, insistim, és gratuïta a partir de les 10 de la nit aquest 25 del mes de juny al Port de Segur. I ara sí, és hora de conèixer una part de l'actualitat específica, l'actualitat esportiva, que porta a les notícies el Jordi Graell.
16: Els esports en Jordi Graell.
17: Hola, bon dia. Comencem parlant de patinatge. Edgar Cavaques ha aconseguit el bronze en el Campionat d'Espanya de Solodens, disputat aquest cap de setmana a la localitat malaguenya de Fuengirola. El patinador vendrellenc de l'Atlètic Skating Unit ha sumat un total de 124,56 punts, sent superat només pel campió Joel Ribeiro del Gondomar gallec i per Kilian Gomis del Ripollet. I seguim parlant de l'atletisme. Diumenge de glòria per a l'atletisme vendrellenc, amb 2 hores al Campionat de Catalunya sub-18 i sub-23 de Girona. Ingrid Granys, del Runners al Vendrell, s'ha proclamat campiona sub-18 en llançament de martell de 3 quilos. A més, la cunitenca de 16 anys ha aconseguit la seva millor marca personal amb 56,63 metres. També ha estat campió el vendrellenc Jordi Pizarro, que s'ha penjat l'or en categoria sub-23 de llançament de martell de 7,260 quilos. L'atleta de l'Agrupació Atlètica Catalunya de 21 anys, a més, ha sumat la seva millor marca de la temporada amb 50,03 metres. Pel que fa a l'altre vendrellenc en competició, Martí Calatallut dels Runners ha acabat finalment en 5è lloc de categoria sub-18 en els 5.000 metres marxa. I acabem parant de judo. El Club Judo del Vendrell ha aconseguit 4 medalles en el Campionat de Catalunya de Quius, disputat aquest dissabte a Badia del Vallès. Judit Frias s'ha proclamat campiona a la categoria de menys 63 quilos, mentre que en menys 60 quilos Adrià Altet ha estat subcampió i Ivan Bueno ha aconseguit el bronze, mateix metall que sumava Víctor Vázquez en menys 66 quilos.
2: El temps amb Marc Rodero.
1: Avui connectem amb el Marc una mica abans, perquè la veritat és que el que hem d'explicar va més enllà de la meteorologia i té a veure fins i tot amb el civisme i el sentit comú. Marc Rodero, bona tarda.
18: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom.
1: El temps és notícia per qüestions evidents, perquè les temperatures són molt altes, potser no tant com les d'ahir, ara ens ho expliques, però és un dia d'alt risc pel medi ambient i per les persones, no?
18: Sí, i és, recordem que cada any expliquem el mateix, diem el mateix. Evidentment hem de gaudir de la revetlla. Podríem dir que és com allò d'obrir la porta, no?, a la temporada d'estiu, obrir la porta ja a l'època per excel·lència de bon temps, de vacances i de passar-s'ho bé, però sempre hem de ser, evidentment, molt prudents. I cada any ens passa el mateix, que les calors, les calorades, les elevades temperatures cada cop arriben abans. Normalment, totes aquestes bombolles càlides que ens arriben ara, anys enrere, quedaven al llindar de l'estret de Gibraltar, per exemple, que no acabaven d'avançar, o a mitja península, per exemple, però cada any tenen tendència a arribar, d'una banda, més aviat i a ser més extenses territorialment. I això ens obliga, doncs, a adaptar una miqueta les nostres coses a fer i adaptar una miqueta les nostres activitats a la situació real del temps que hi ha ara. Cal gaudir la revetlla, evidentment, i tots ho hem d'intentar fer de la millor manera possible, però sempre en cap i en seny. Això vol dir, doncs, que hem de tirar petards, evidentment, hem de divertir-nos, lògicament, però siguem curosos a l'hora de fer-ho i als llocs on ho fem, doncs perquè aquestes repercussions, que anys enrere possiblement no haguessin estat tan importants, ara es poden transformar en situacions complicades, complexes d'actuar i complexes de resoldre. Per tant, sempre hem de tenir una miqueta de precaució i una miqueta de cap, és a dir, que si hem de tirar petards ho hem de fer allunyats de les zones boscoses, sempre buscar espais oberts i, per tant, doncs, sempre amb una miqueta de cura. Aquesta nit, evidentment, doncs, hi han activats avisos per tot arreu i hi han moltes coses a tindre en compte i moltes mesures a prendre, però vaja, que sempre apel·lem una miqueta al seny de tothom i que puguem desenvolupar-ho, doncs, amb total tranquil·litat i amb total normalitat.
1: Una altra cosa, quins són els símptomes d'un cop de calor? Perquè això, ahir sobretot i avui també, pot passar.
18: El primer símptoma és el mareig, és a dir, comences a sentir-te malament, tens malestar, tens angoixa, et mareges, la suor també és important, una miqueta de taquicàrdia també, per tant pots sentir aquests petits símptomes. També ho expliquem, i aquests dies hem fet més èmfasi en això, en intentar, doncs, limitar aquestes activitats a l'aire lliure, sobretot a les puntes del dia, als matins i als vespres, quan el sol no escalfa tant, no fer-ho al punt del migdia, que és quan el sol està més alt i quan la temperatura és més elevada i té molta més incidència, beure molta aigua, hidratar-se sempre, encara que no tinguem la sensació de set, hem de beure aigua perquè, evidentment, el nostre cos ho necessita i la crema, no?, podríem dir que més aviat del normal. I, evidentment, els infants i la gent gran, alguns potser no tenen la capacitat de poder-ho demanar, igual que els molt més petits, que també els hi passa igual, doncs tenir molta cura, estar molt pendents també perquè són els més susceptibles a poder tindre una situació com aquesta. Però sobretot és això, intentar buscar les zones d'ombra, allà on puguem intentar passar estones en llocs refrigerats, amb aire condicionat, a casa, baixar les persianes al punt del migdia, intentar, doncs, tindre aquests sistemes de climatització, que evidentment són molt útils, però que malauradament no estan a l'abast de tothom i que no tothom els té, però sí un ventilador, i com més foscor tinguem, doncs, evidentment, molt millor.
1: La coca de crema o de llardons? La teva?
18: La meva, sempre de llardons, però m'adapto a qualsevol de les dues, eh? Però la de llardons hi tinc una debilitat especial, sí.
1: Marc, gràcies, i que tinguis una
18: bona... Amb tot això no hem parlat del temps, Llorenç?
1: El temps ha de ser igual, però ha de baixar una miqueta la temperatura, no?
18: Això sí. És que, clar... Aquesta nit, sobretot, una nit serena, sense precipitació, xafogosa arran de costa, però a partir de la 1, 2, 3 de la nit entra aquesta mica de terral que ens ajudarà a estar una miqueta més confortables i per demà esperem també una situació de temps estable, d'estabilitat, d'absència de pluges, calor intensa, però no tan elevada, però intensitat.
1: Vinga, va, que dijous en tornem a parlar. Bona revetlla i bona festa.
18: Bona revetlla, adeu-siau. Adeu.
1: Cada vegades el temps, sent important, no ho és tant com les seves possibles conseqüències si no actuem com hem d'actuar amb sentit comú. Gràcies al Marc, gràcies a tots, molta prudència, tornem dijous.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no li importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi, bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar, ni menys ni menys. Comencem ja una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Ja hem començat amb la capçalera habitual i que ens dona pas aquest magazín. Avui és dimarts 23 de juny, avui és la Revetlla de Sant Joan. Bé, aquesta nit serà la Revetlla de Sant Joan, programa número 3.997. I sempre la intenció, l'objectiu i les ganes que no faltin d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltíssimes coses. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tota la intenció del món i tota la professionalitat que faci falta. També sota tota aquesta premissa ens podeu enviar un missatge de WhatsApp ara que ja hem començat en directe 686-101-101 o en qualsevol moment un correu electrònic calaixera@rtv-elvendrell.cat. Ara de seguida anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero, pendents d'aquesta onada de calor que sembla que avui ja ha d'arribar al seu pic. Hem preparat una primera cançó que escoltarem, agafarem ritme i ganes, més si cal, i amb això marxarem cap a l'actualitat i les notícies destacades. Els esports amb en Jordi Grell, el repàs que sempre fem a les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. Amb això arribarem a les 10... Cada hora en punt, en principi, l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local i amb els butlletins previstos i programats. I després del butlletí de les 10, segona part de programa i més contingut, més coses. Avui també és dimarts emprenedor. Parlarem, per exemple, i ho fem cada 15 dies, sobre aquest apartat que ens ensenya i ens explica la Begoña Cartagena. Ella és psicòloga, emprenedora, mentora empresarial, i de qual parla això del liderar-se per viure millor el món empresarial, però per suposat hi va molt lligat també en el món personal. També destacarem altres punts importants sobre la FEC, per exemple, que col·laboren habitualment amb nosaltres, la Federació Empresarial del Gran Penedès, i també, si hi ha temps, farem repassada a l'agenda. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ja ens quedarà tercera i última part. Els dimarts justament arriba aquesta part tecnològica o la intenció de perdre por a la tecnologia a través d'allò que ens explica en Joan Molinàs de Goil, el Vendrell. I acabarem al final amb res, una estoneta per participació i trucades per als canals habituals que ja hem dit, WhatsApp, correu, i també sempre hi afegim el telèfon de directe, el 977-15-70-69. I bàsicament això, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, la confiança i també per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únic de tots.
3: Què dius? Bon dia, Marc. Molt bé.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya.
3: Bé, estic bé.
0: T'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM. I també a la nostra web, rtvelvendrell.cat.
3: Demanem un plus de perillositat. Escolta'm, demà és festa, ja ho saps, però

0: Saltem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya telefònicament com és habitual. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Avui sembla que arribarà el pic d'aquesta onada de calor que tant estem notant i que tant els parla, Marc?
1: Sí, i de fet, Pere, creiem que avui la temperatura fins i tot podria quedar una miqueta més curta. Sí que és cert que la costa, tot i que, evidentment, estem patint i de valent també aquesta calorada, perquè nosaltres la combinem amb la humitat, sí que hem quedat una miqueta al marge i fins i tot les nits, moltes reserves, però són de ben dormir si les comparem amb d'altres llocs relativament propers, amb aquella, amb allò que anomenem d'illa de calor, perquè hi ha aquesta massificació per la construcció. Nosaltres encara estem una miqueta al marge, per tant, totes les vivendes que estiguin orientades a nord o a nord-oest, quan entra el terral a partir de la una, dues de la nit, encara entra aquest airet i ens permet dormir una miqueta bé. Ara, això sí, quan arriba el punt del migdia, la calor és intensa, tot i que, com diem, avui podria afluixar una miqueta. Jornada d'avui marcada per l'estabilitat. El sol ha de lluir amb força al 100% de la comarca, amb aquesta mica de calitxa, amb la visibilitat, que és aquesta pols en suspensió, i les màximes avui podrien recular entre 1 i 2 graus, més cap a l'interior, és a dir, àrees del Montmell, la Bisbal, Llorenç, Sant Jaume, que és allà on t'ha apretat i de valent, mentre que la costa, com a molt, podia quedar un grau una miqueta per sota. Per tant, avui un dia de calor, també, però amb tendència a anar reculant. Demà també parlarem d'aquesta situació de reculada en les temperatures, no gaire, però per poc que sigui ja ho notarem, i la revetlla de Sant Joan avui, que es presenta estable, tranquil·la, calorosa, xafogosa, això sí, però sense precipitació. I molta gent ens pregunta que avui és la nit més curta de l'any. No és la nit més curta de l'any. De fet, a partir d'avui comença a recular ja les hores de sol. La nit més llarga és quan arriba el solstici d'estiu, que va arribar diumenge a les 8. Aquella és la nit més llarga, no curta. Aquella és la nit més curta. A partir de Sant Joan i els dies que venen, no ho notem, perquè no ho notem, però ja és quan comença a escurçar-se una miqueta més el dia. El que passa, que els Països Catalans i a bona part del territori sempre associem això, a la revetlla, amb la nit més curta, però no ho és.
0: I estava l'estiu, i ara, en principi, oficialment parlant?
1: Sí, correcte, li vam donar la benvinguda diumenge quan passava un minut a les 8 del vespre. La nit de diumenge a dilluns va ser la més curta. Avui ens quedem pràcticament igual, però a partir d'avui ja poquet a poquet anem regulant.
0: Perfecte. Actualitzem temperatures en directe, Marc?
1: Ara tenim 27 graus a Cunit, 27 a Coma-ruga, 27 al Vendrell, 25 a la Bisbal i 30 graus al Montmell.
0: Gràcies, Marc. Bona revetlla. Que vagi bé.
1: Bona revetlla.
0: Adéu-siau.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: I avui, per començar, la darrera cançó d'en Jordi, Ninus. Es diu El Despertar. És una cançó així per anar fent i per començar a entomar aquest dia que serà llarg, sobretot a la revetlla, per la gran majoria. Així que anirem cap a aquesta cançó que es diu El Despertar.

0: Jordi i Minus amb aquesta nova cançó Despertar, que una mica bé despertar, ja va sent hora, eh? Però potser per algú sí. Som el magazín despertador per excel·lència, això, eh? Agafat entre cometes. El que sí és cert és que som l'espai matinal d'aquesta casa des de fa ja gairebé 4.000 programes i des de fa ja 20 anys que es diu aviat. Gràcies per fer-ho possible. Ja també podem avançar que acabarem, aquesta és la primera del dia, però acabarem i abans de marxar a les 12 amb un clàssic que també posem cada any, que és la nit de Sant Joan d'en Jaume Sisa. Però bé, així hem començat i així posem ritme a la sintonia i a la proximitat del 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 13 minuts. Notícies. L'arribada de l'estiu que s'escenifica cada any al municipi del Vendrell amb la celebració de la Fira Turismar. Tres dies on la zona cèntrica de Coma-ruga ha acollit un ampli programa amb l'objectiu de mostrar als visitants l'activitat turística, comercial i gastronòmica dels nuclis marítims. Enguany la Fira ha servit també per fer la inauguració simbòlica del Parc de la Música, un espai situat al costat de l'edifici del Tavares, en el qual s'hi ha col·locat un violoncel de grans dimensions que s'inspira en la figura de Pau Casals. Així destacava, de fet, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
2: Hem fet el violoncel més gran del món, no sona, evidentment, és un símbol, 100 metres d'alt, per tant, aquest serà un dels nous fites i elements que ens identifiquin al Vendrell, per extensió, a Coma-ruga en particular, i fer d'aquest parc, que encara li falten uns dies per acabar, de fet, el que es pot dir que està acabat, però falta aplanar-ho, acabar de la jardineria, vull dir, falta ara, com dic jo, les cortines, quan ja tenim el pis ara ens falta les cortines, per tant pel 1 de juliol, diríem, ja ho tindrem completament acabat.
0: Des de fa 3 anys el Turismar s'ha convertit en una fira on es dona protagonisme a la gastronomia i als productes de proximitat. Durant aquests dies, la plaça de Germans Trilles ha acollit les parades de productors i elaboradors del territori que han valorat de forma molt positiva aquesta iniciativa i l'afluència de gent d'aquesta edició.
3: Doncs nosaltres oferim una varietat de pinxos, amb una proposta molt variada i com sempre les nostres hamburgueses, les nostres empanades. És un ambient molt festiu que comença doncs ara amb l'estiu i que és una molt bona proposta per doncs que la gent doncs s'ho passi bé i que s'ho prengui així unes horetes amb la calma i amb la ja doncs al començament de l'estiu.
4: Pues mira, aquest any sobretot el valorem molt positivament, perquè realment, hòstia, no s'ho pensàvem que realment es feia molta calor i la gent sortia i tal, hòstia, ens està sorprenent moltíssim, molt. Ahir es va sorprendre molt, avui també, o sigui que esperem que demà també, o sigui que per mi és positiva. Pues mira, nosaltres ofertim un vi, un penedès, d'aquí de costat de Sant Vicenç, de casa de Sant Vicenç, són penedès, són vins que realment per nosaltres els valorem molt positivament i la gent està molt contenta, o sigui que...
0: Aquesta aposta esdevé un gran reclam per als visitants, tant pel que són residents al municipi o habituals com pels que feia temps que no trepitjaven la zona i s'han endut una grata sorpresa.
5: Molts productes artesanals de qualitat, que és el que la gent a vegades està buscant, no? El formatge de Manchego, un bull negre i un gin per beure sense tònica, amb gel i ja està.
6: Mira, vengo de Oviedo y llevo muchos años que no venía, hace mucho que no venía a Coma-ruga, pero he venido mucho de joven con mis niños pequeños y tal. Y la verdad es que ha habido un cambio brutal, porque yo esto no lo conocía de hace muchos años, pero ahora cuando he visto esto me parece, bueno, una oferta buenísima. Hay un ambiente espectacular.
0: Degustacions de productes gastronomia que s'han acompanyat de diferents actuacions musicals de formacions com les Anxovetes, la Sònia Linares, la MD Marta Duet o Magaré, a més de l'orquestra Girasol. I coincidint amb la celebració d'aquest Turismar, s'ha inaugurat la remodelació de la pista esportiva del Tavares, una superfície que l'Ajuntament del Vendrell ha cedit a dedicar a la figura de l'exjugador blaugrana mort ara fa 16 anys, Eduard Manchón, per iniciativa de la Penya Barcelonista de Coma-ruga, una associació que durant anys i panys de la mà de l'incombustible Josep Maldonado també es va encarregar d'organitzar a la platja el torneig dedicat a aquesta llegenda del Barça de les 5 copes. Una jornada que es va deixar de fer ara fa 3 anys, coincidint amb la seva 25a edició, però que el seu esperit ha tornat per un dia, ja que la inauguració de la pista Manchón ha comptat amb alguns elements que el caracteritzaven, com la participació de diverses entitats i de personalitats relacionades amb l'entorn del Barça. Escoltem ara en Josep Maldonado.
7: Una mostra de generositat de l'Ajuntament del Vendrell, del seu alcalde i el seu consistori, que han volgut donar-li el nom a Eduard Manchón, quan hi ha moltíssima gent que s'ho mereix, però han valorat moltes coses i ha fet que fos el candidat. Dos, significa perpetuar el torneig Manchón, l'Eduardo Manchón i l'esport a Coma-ruga i al Vendrell. Per tant, és un acte, diguéssim, d'amistat, de generositat, un acte de tot.
0: La inauguració ha comptat amb la presència de familiars de Manchón, com la seva vídua, Roser Marigó, i la seva neta, Aina Galduf, presentadora dels informatius de 2CAT. A més, també hi han assistit exjugadors del Barça habituals del torneig de Coma-ruga, com Torito Zubiria, Ramon Calderé o en Josep Maria Nogués. La jornada ha estat amenitzada per actuacions com la del violoncel·lista vendrellenc Nil Vinyes, que ha interpretat el cant dels ocells, i l'himne del Barça, que ha arrencat els aplaudiments del públic, així com també per l'animació musical de la xaranga Xinuxano i una exhibició dels castellers del Foix de Cubelles amb un pilar de 4. Com no podia ser d'altra manera, la resurrecció de l'esperit del torneig Manchón es complementava amb la disputa d'un partit solidari de futbol sala entre la penya barcelonista de Coma-ruga i els veterans de Club Futbol Sala Vendrell, que a més comptaven amb el reforç de l'alcalde, la regidora d'entitats esportives Mariona Figueres i l'exregidor Rubén Gràcia. I encara parlant de Coma-ruga i d'aquests dies enrere, fins l'11 de setembre estarà en marxa el Coma-ruga Beach Market, amb una quarantena de parades diverses amb activitats comercials que donaran vida a un tram del passeig marítim a diari. L'aposta és com la d'altres exercicis, però en aquest any una mica millorada, com destaca el regidor de Comerç, Àlex Barrera.
8: Igual que l'any passat, fent-lo coincidir amb el Turismar, el que fem avui, una mica abans, és inaugurar aquest Coma-ruga Beach Market, que el que ve a ser és el mercat de sempre, però modernitzat. És a dir, això respon a unes inquietuds que van tenir de manera molt, molt encertada doncs, els paradistes que hi formen part, de canviar aquest format de monta i desmonta, no?, per un format d'estat més fixe, que això ens dona dues avantatges. La primera, molt clara és, i molt evident, que és una imatge més estàndard, més homogènia, amb una imatge, doncs, diria, més atractiva per al comprador, i en un segon punt, més des de la part logística, doncs, que facilita molt més doncs, els inconvenients que abans sí que generava, no?, el muntatge i desmuntatge a diari aquí en un tram que, a més, és una miqueta estret, doncs això ho evitem, i aquest mercat en format fixe estarà des d'avui fins a, si no m'equivoco, fins la diada.
0: Coma-ruga Beach Market s'hi poden trobar parades de temàtiques diverses, artesania, roba, bijuteria, decoració, jocs i entreteniment. I no marxem de Coma-ruga, no marxem del Turismar, però ens centrem altra vegada en la reivindicació per la bocana del Riuet, que també ha tingut el seu espai durant el Turismar. Aprofitant la inauguració de la fira, diversos membres de la plataforma veïnal que reclama la recuperació de l'espai han exigit al govern municipal que executi les obres de restitució de manera immediata. Asseguren que es tracta d'un símbol de Coma-ruga i alerten de noves mobilitzacions en cas que els treballs es demorin en excés. Podrem escoltar com a representants d'aquesta plataforma recuperem la bocana del Riuet, l'Anna García i en Miguel Simón.
9: El Riuet era un algo que ya llevaba muchos años funcionando, que a la gente le gustaba, que encima tenía todos sus papeles en regla, había sido un proyecto con todo bien organizado. No sé si podemos decir lo mismo de lo que nos han puesto.
10: El Riuet es el símbolo de Coma-ruga. Es decir, cuando quedamos con alguien, quedamos en el Riuet. Lo iremos a un sitio o a otro. Y es lo que ellos no han visto. Bueno, van a rectificar. Pero bueno, solamente es un recordatorio para explicar que estamos muy, muy indignados. Que abrir la bocana, que no cuesta nada, ni obra, ni levantar la bocana, que se vea un trozo de que corra. Y con eso ya estamos parados.
11: Govern i plataforma havien arribat ara fa uns dies a un acord per recuperar aquesta bocana, un pacte que els manifestants es vigilen amb lupa, diuen, i el que afegeixen un missatge molt clar cap a l'alcalde en cas que no es compleixi amb celeritat en el compromís de reobertura. Manuel Gil també forma part d'aquesta plataforma.
12: Toda la calma que hay ahora, que es todo calma, que es todo serenidad, porque estamos trabajando para que todo sea calma y serenidad, pues me supongo que si esto se deteriora en el tiempo, se expande en el tiempo, pues la gente a lo más seguro que pierda la paciencia, y lo calmado que estamos ahora, yo creo que dentro de un tiempo esa calma, digamos, se romperá.
11: Inicialment, amb les obres de renaturalització del riuet, es va taponar la seva bocana, acció que va enervar un nombre destacat de veïns i veïnes de la zona i banyistes d'arreu. Després de recollir nombroses signatures i de convocar diverses mobilitzacions, Govern i Plataforma van arribar a un acord de reobertura que els seus partidaris marquen de ben a prop. Més qüestions. Ara sí que ja deixem enrere tot això de Coma-ruga i del que ha estat el Turismar 2026. Les instal·lacions del complex del Camp d'Esports han acollit una nova sessió del taller de dansa inclusiva, una iniciativa impulsada per l'activista César León, que compta amb el suport de l'Ajuntament del Vendrell i que és molt important per les persones que hi participen.
13: Estem aquí amb una activitat de dansa inclusiva. Com ja sabeu, estem impulsant d'alguna manera propostes que ens permetin a les persones amb discapacitat col·locar-nos a la ciutat, no? D'alguna manera, això és un temple de salut, un centre esportiu que mancava en oferta accessible per a les persones amb discapacitat, i en aquesta activitat, que és la dansa inclusiva, d'alguna manera estem posant solució a aquesta manca d'activitats adreçades a les persones amb discapacitat.
11: Al taller hi han participat una quinzena de persones del Vendrell, de la comarca i també de l'Alt Penedès, que superen totes les dificultats per assistir a aquesta proposta.
13: La gent està disposada, tot i que tenim problemes de mobilitat, a moure's, fer quilòmetres i col·locar-nos en un autobús que a vegades estan espaiats, si l'activitat que ens proposen és de qualitat. I realment aquesta activitat de dansa inclusiva, que s'està fent ara de manera mensual al CEM Camp d'Esport del Vendrell, és d'altíssima qualitat i només s'ha de veure, pues, la de gent que ha vingut avui.
11: Poder moure's malgrat les limitacions i fer-ho en companyia i amb monitoratge i millorar la qualitat de vida dels participants, com és el cas de l'Aurora García.
14: Em sembla una meravella. Una meravella de veritat, perquè, bueno, tenim un espai on ens podem motivar entre tots, bueno, a fer moltes més coses de les que sembla que puguem fer. Ja porto temps venint i he estat una temporada que no podia venir per problemes físics, i de veritat que ho he trobat a faltar molt.
11: I avui torna l'esperada flama del Canigó del Vendrell, una tradició arrelada des de fa ja més de 50 anys. Qui farà l'entrega de la flama al Vall de Diables són el grup muntanyenc de la Lira Vendrellenca i l'Associació de Jubilats i Pensionistes del Vendrell. Les gralles del Baix Penedès, el Vall de Gitanes, el Vall de Pastorets i el Bou de Foc del Vendrell acompanyaran aquest acte, i seguidament hi haurà cercavila fins a la plaça Vella amb totes les entitats convidades. Aquesta primera part tindrà lloc a la plaça Nova a les 7 del vespre, i tot seguit celebrarà l'encesa del pebeter i la lectura del manifest a la plaça Vella, on també hi haurà l'encesa de la foguera i l'actuació del Bou de Foc, el Vall de Diables, el Vall de Gitanes, el Vall de Pastorets i les gralles del Baix Penedès. Igualment es durà a terme la interpretació de la sardana Sant Martí del Canigó de Pau Casals, a càrrec dels amics de l'orgue del Vendrell, en Josep Maria Guitart a l'orgue. Per cloure la vetllada, la nit es tancarà amb cava i coca, i així un any més el Vendrell celebrarà aquesta festa tan antiga, connectada amb l'arribada de l'estiu, que més simbolitza la fraternitat entre els territoris de llengua catalana.

0: I ja es coneix el nom del grup sorpresa de Festa Major d'enguany. Es tracta de la Ludwig Band, una de les formacions de moda de l'actual panorama català i que actuarà el 27 de juliol, l'endemà de Santa Anna, Santaneta. Així ho han donat a conèixer els administradors en una publicació a les xarxes socials a ritme d'un dels èxits del darrer disc del grup. Xavier, el tècnic de so, que és aquesta que està sonant.
1: No conegut, sortint d'un concert com sempre.
0: La formació liderada per en Quip Carandell aprofitarà per presentar el seu últim treball a banda de repassar altres cançons ben conegudes de la seva carrera. La banda es caracteritza per les seves lletres càustiques i un estil amb clares reminiscències a Pau Riba, Jaume Sisa o el mateix Bob Dylan.

0: la música també ens acaba de completar tot aquest primer repàs informatiu amb aquestes notícies destacades i properes, però encara hi ha altres informacions destacades.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Un minut i dos quarts en punt de deu. A partir d'aquí saltem ja cap a la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Grell.
3: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol. Les instal·lacions del Camí de Roda han acollit aquest cap de setmana la cinquena edició del torneig Escola de Futbol Base al Vendrell. Una edició especial, ja que es tracta de la primera que es dedica a la memòria de Pere López, exentrenador del Club Verd i Blau, bon estiu passat. Escoltem el president de l'IFAB al Vendrell, Pere Amorós.
4: Aquest era el principal objectiu, no? Rendir-li l'homenatge amb ell a tot el que ha fet pel futbol al Vendrell, ja no només aquí a l'escola, sinó el tancat, el culte esports. Ell ha estat un referent aquí al món del futbol, no? I què més bonic que això, que els nens vinguin una jornada tot el cap de setmana, gaudeixin i ja s'hi pareixin.
3: En total, més de 500 jugadors d'una quarantena d'equips de la zona han participat en un torneig que arrencava dissabte amb les categories de sub-9 fins a sub-12. En categoria sub-9, el campió està del Cornellà, seguit del conjunt anfitrió l'IFAB el Vendrell i el Torreforta. Pel que fa a sub-10, s'imposà el Playisi per davant del Torreforta i el Sant Sadurní, mentre que en sub-11, el Cornellà era el vencedor i completaven el podi el Futtalen i el Torreforta, i en sub-12, guanyava l'Aura Turó per davant de l'IFAB i el Maurí Negara. Escoltem de nou Pere Amorós.
4: Molt contents a tots els equips. Sí que és cert que ens ha fet una mica de calor, però bueno, hem pogut refrescar els nens amb diverses vegades que els hem pogut regar el camp i això, i la veritat que han marxat molt contents.
3: Finalment, diumenge es tancava la competició amb les categories Babies, Prebenjamina i Benjamina pel matí i des de sub-13 fins a sub-16 a la tarda. Amb Babies, el torneig es quedava a casa, ja que l'FB el Vendrell s'imposava sense dormir i marbartre, amb un fet que també succeïa amb Benjamí, on l'FB guanyava per davant del base l'Arbós i la Joventut Bisbalenca, mentre que en Pere Benjamí, el campió era el Sant Sadurní i completant el podi l'FB i la Joventut Bisbalenca. En sub-13, el vencedor era el Cubelles, per davant de l'FB i el Torreforta, mentre que en sub-14 era el Ramon Sicar i completaven el podi l'FB i la Joventut Bisbalenca, que per la seva banda s'emportava la categoria sub-16 per davant de l'FB i els Pallaresos. I seguim amb l'estadi Josep Bové, que ha acollit aquest dissabte la cloenda de la temporada del Club d'Esports Vendrell. Una zona festiva on tots els membres de les seccions del Club Roig i Negre han pogut gaudir de jocs i activitats familiars, així com de música i ball. Escoltava el vicepresident del Club d'Esports Vendrell, Josep Maria Català.
5: Acabar la temporada es costa, no? I arribar al final, doncs, poder gaudir d'una festa, tot l'esforç dels nostres esportistes, de les diferents seccions, i posar una altra pàgina més a la nostra història. 113 anys d'història, aprofitar la cloenda i que hi hagi aquesta festa general.
3: A banda de les seccions ja consolidades dins l'estructura del Club d'Esports Vendrell, com l'hoquei patins, el futbol i el patinatge, la jornada ha servit també per donar la benvinguda a una secció que en el seu moment va donar molts èxits a l'entitat i que s'ha recuperat recentment, com la gimnàstica trampolí. Escoltem de nou Josep Maria Català.
5: Al final volem que els nostres esportistes, sigui de la secció que sigui, doncs vagin a competir, i aquest any doncs podem afegir-hi una secció nova, que comencem amb el trampolí. I ja que aquest any també el Vendrell és Ciutat Europea de l'Esport, doncs contribuïm amb les nostres seccions afegint-hi una més per la vila del Vendrell, que puguem gaudir de més activitats, més esport i ser referent a nivell ja provincial, perquè hi ha amb esports que som referents a la província.
3: La jornada es tancava amb un sopar de germanor per compartir taula tots plegats per últim cop abans de les vacances d'estiu.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a les 8 del vespre.
0: saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris en tota aquesta jornada d'avui dimarts 23 de juny. Comencem pel diari de Tarragona. Sentència de presó. Ábalos, 24 anys, Koldo, 19. I el Demà, 4. El PSOE carrega contra la suspensió de la condemna d'Aldama. No es van tirar... No es, ens van tirar les roques, se'ns va emportar la corrent. Els testimonis desmenteixen les primeres versions sobre l'accident i apunten a les fortes corrents de la ressaca a la zona en la tragèdia de la rebassada. A Reus, el lliurament del cinquè premi BBVA a la innovació empresarial, el diari reuneix els millors projectes. Expedientat el jutge Peinado després de l'acusació de la Policia Nacional. A Tarragona, Waterloo demana a Jordi Sendra que no es presenti com a candidat. I al Mundial de Futbol, Argentina guanya 2-0 i Messi ja és el màxim golejador dels Mundials. Canviant de portada, saltem cap al diari Ara. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció i imposa una pena de 19 anys i mig a Koldo García i de 4 i mig al Demà per haver col·laborat amb la justícia. El tracta l'empresari, que no haurà d'ingressar a la presó ni tornar els diners, indigna el govern espanyol. I adeu a Stramer, catifa per a Burnham. El primer ministre britànic, Keir Starmer, que va anunciar ahir la seva dimissió i la celebració de primàries per escollir el seu substitut entre els candidats laboristes, entre els quals destaca l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. I el missatge de Puigdemont de la victòria de Martí sacseja a Junts. L'increment d'assemblees de mestres desborda els sindicats. I en esports, Messi ja és el màxim golejador dels Mundials. Acabarem parlant de La Vanguardia. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. El tribunal fixa una pena de 19 anys per a Koldo García, soci de l'exministre socialista. Els jutges eximeixen la corrupció d'Aldama d'entrar a la presó i de tornar 3,7 milions. Feijó demana la dimissió de Sánchez i el PSOE repudia el seu exsecretari d'organització. Starmer dimiteix i obre la porta a Andy Burnham per laborisme enfonsat, això perquè fa Anglaterra, el Regne Unit. La ultra d'Espriella guanya les eleccions en una Colòmbia partida en dos. Perquè fa el clima, Europa en alerta vermella per l'onada de calor. I els esports, al Mundial, Messi fa més gran la seva llegenda amb un doblet. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre destaquem ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
6: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
8: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
9: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.
0: Hem d'explicar moltes coses, perquè és un projecte molt ampli i de seguida entendreu per què. Ramon Sicar, com estàs?
10: Hola, bona tarda, bon dia. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Benvingut altra vegada.
10: Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta'm, hem d'explicar moltes coses, eh? Perquè això és un projecte que, tot i que no té molts anys, perquè ara explicàvem que té com 3 anys de trajectòria, heu fet una quantitat ingent de projectes, de coses, d'activitats, i ara ho explicarem, eh? Estem parlant de Terra de Llorers, amb la seva base a Llorenç del Penedès, com no, però com ho expliquem, Ramon? És a dir, agrupa memòria històrica, art, cultura, patrimoni... Com ho expliquem, Ramon? Com ens ho explicaries?
10: Bé, el projecte comença ja, diríem que comença el 2019, amb una sèrie d'exposicions que fèiem per la Festa Major de la Comprativa.
0: Val.
10: Amb la qual ja el 2019 ja vam ajuntar
0: Val.
10: Artistes amb història
0: D'acord.
10: Relacionada, en aquell cas era relacionada amb Llorenç, però també amb Catalunya.
0: D'acord, amb Catalunya. I tot parteix d'allà, doncs, eh?
10: Tot parteix d'allà. Després vam continuar fent cada any altres exposicions col·lectives, però uh-huh. el salt qualitatiu el fem el 2023, quan de les obres que han fet els que fins ara presentàvem dels artistes, que ja eren obres fetes,
0: Val.
10: El projecte és fer obres específiques pel projecte.
0: D'acord.
10: I fem el projecte subjecte objecte de la comprativa, que és un 17 artistes que treballen la memòria i la història de la comprativa, tenint en compte que la comprativa és una entitat que es va crear el 1918 i es va tancar el 39, i que tota la documentació que hi havia va desaparèixer
0: Val.
10: Perquè es va fer desaparèixer per no poder inculpar els seus protagonistes.
0: Sí, sí, sí, sí.
10: A partir d'aquí, ja l'any següent, ja el 24, ja és Terra de Llorers, i aquest any és el tercer capítol que
0: Val.
10: Fem.
0: Ja considerat, i ja com a projecte, Terra de Llorers. Mira, jo m'he anat apuntant aquí, perquè jo quan anava mirant, anava veient, trobant coses, publicacions, activitats, és un no parar. Aquesta temporada, aquest any, ja heu fet algunes activitats del projecte d'aquest any, que ara en parlarem, però encara en queden, a desenvolupar i a fer, que també en parlarem. Bé, jo he anat apuntant. Jo, els ítems que jo he extret, Ramon, ajuda'm si m'equivoco, eh? Història local, art contemporani, diàleg entre art i història, paisatge, territori, participació ciutadana, reparació, reconeixement i treball col·lectiu i interdisciplinari. No, una mica, no?
10: Sí.
0: Un dels ítems importants que recull el projecte, em sembla.
10: En podríem fer molts
0: quants més. Més, eh? Moltes però més sí, branques.
10: Sí, a vegades és difícil explicar què és exactament el projecte,
0: sí.
10: perquè és un projecte que creix per moltes bandes.
0: Val.
10: Sobretot, i creix per les bandes de propostes que em fan la gent.
0: Val.
10: Que diu, ostres, mira, aquest any podria, en Terra de Llorens podríem fer això.
0: Clar.
10: I normalment, sempre que s'adapta el projecte, no hi ha un no.
0: Val.
10: Perquè crec que han d'haver-hi diferents veus de tot el,
0: clar,
10: tot
0: clar,
10: el projecte.
0: Sí, això també ho podem comprovar, inclús, eh? Les diferents entitats socials de Llorenç, totes estan representades, que sempre he intentat una mica recollir tota la història, o que tot el municipi es pugui sentir implicat en les moltes coses que feu. Això és important.
10: Sí. De fet, el projecte intenta estar al marge de les entitats.
0: Val.
10: Per mantenir una certa llibertat
0: D'acord.
10: De poder dir el que creus que s'ha de dir.
0: D'acord.
10: I el que crec que s'ha de dir, sobretot a nivell històric, és no opinar massa
0: ja.
10: I basant-se amb la documentació.
0: Clar, fet documentada,
10: sí.
0: Història documentada, en real...
10: Aquest any hem col·laborat més amb la comprativa, perquè ens ha deixat els espais per
0: Val.
10: Poder fer les activitats, i també amb el centre també hem col·laborat, han aportat una sèrie de documentació per fer un mural de les activitats del centre, del que ens ocupa aquest any, que serien els anys 30.
0: D'acord.
10: De República
0: fins
10: a la guerra.
0: I aquest any, una mica, el nom o el títol és Ànima.
10: Correcte.
0: Cada any intueixo, doncs, que sempre no, busqueu un títol, un nom, un leitmotiv, no?
10: Aquest any el projecte es diu Ànima perquè tenim una ànima. L'any passat el que vam fer, vam crear 3 grans caps, que són 3 caps grossos, però són 3 grans caps, perquè són el rector, el rabassaire i el republicà. La imatge del rector està basada en el mossèn que a finals del segle XIX va fundar el centre. El rabassaire és un dels presidents i fundador del sindicat, i el republicà és un dels fundadors de la cooperativa.
0: D'acord. O sigui,
10: que d'alguna manera fem una incursió a la història, a la versió popular, però sempre basats en la història.
0: D'acord.
10: I aquest any el que hem fet és crear l'ànima. L'ànima és un personatge de 2,5 metres, que d'alguna manera representa aquella època que estem parlant, l'època de la República, bàsicament.
0: Sí.
10: És un personatge amb els cabells verds i es tracaven amb fulles de llorer, porta una brusa lila, un cinturó groc, perdoneu, i la faldilla vermella.
0: Val.
10: Porta una capa blava amb un gorro frigi a l'esquena i porta a les mans porta un llibre, que és el llibre Ànima, que és el llibre que farem aquest any.
0: Molt bé.
10: Dedicat aquí, i porta una farola que seria el símbol que és un símbol de llum, però en aquest cas és un símbol que fa referència directament al nom de Cooperativa Obrera La Farola, de la cooperativa que va ser el nom que va adoptar l'any 35.
0: Molt bé. Ostres, clar, és això, és aquest barreig, aquesta mixtura de contingut històric, de recerca, d'arxius, de documentació, però també, clar, en tot això s'hi cola a l'art, amb exposicions, amb iniciatives. No sé com és aquest encontre. Com ho feu trobar, tot això? Com ho fas trobar, Ramon, tot això?
10: Això, en principi, hi ha historiadors que quan els vaig explicar el projecte es pensaven que
0: els enganyes el pèl.
10: Què diu aquest ximple? Però sí, perquè l'art contemporani no és sols cosa... També és investigació.
0: Sí, sí.
10: I l'art contemporani el que fa amb la història és donar-li una volta que tu fa que certs capítols de la història l'arribis a entendre d'una altra manera.
0: Mm.
10: O sigui, és una porta oberta perquè entenguis aquell fet d'una manera molt més senzilla.
0: Yeah.
10: I això, amb els recorreguts que fem cada any, els artistes que fan les performances o han fet peces de paret, el que sigui, és molt evident. I és molt colpidor, també. Depèn del tipus d'obra. Perquè no t'ho esperes, de tant no t'ho esperes.
0: Sí, sí, sí.
10: I segona és com recuperen aquella història i com te la fan arribar com a molt més sensible.
0: Clar, és una interpretació.
10: Correcte.
0: No? De fets històrics, de situacions, una interpretació artística. Clar, és molt interessant, realment. Suposo que quan fas la proposta, tot i que al principi et trenguin una mica... Però, home, deu ser un repte per ells, també, no? És una bona oportunitat per això, per expressar i per interpretar aquest fet.
10: Sí, de fet, el que passa és que quan tu els dius aquest any parlarem de l'escola republicana, automàticament els treus de la seva zona de confort, que sempre fan les seves obres. Aleshores, ells han de documentar-se i buscar el fil conductor perquè puguem tenir arribar fins a l'execució d'aquesta obra que faran.
0: Sí. Però això als artistes els agrada, també.
10: Els encanta.
0: Jo penso que sí, no?
10: Sí, és un repte. És un repte.
0: És un repte per ells, i això jo crec que la gran majoria els motiva, no?, a poder treballar.
10: És un repte per ells i també per mi. Perquè, clar, jo sempre els dic, ostres, mira, d'aquesta història tenim això. Però ells automàticament, al cap de dos dies, diuen, sí, no, però podem arribar fins aquí.
0: Fins aquí, clar, perquè van trobar...
10: Ja, el projecte meu ja queda desmuntat, per sort, i té un creixement que sense els artistes no el tindria.
0: Clar, molt bé, que és aquesta mirada que tenen els artistes, justament.
10: Dic això, no hem de perdre de vista que el projecte és un projecte històric. Un projecte històric que hi han col·laborat des del Raimon Solé Becerro, el Ramon Arnabat, la Nati Castejón, aquest any l'Albert Aué, etcètera, etcètera. Molta gent que han aportat aquesta part seriosa del que és la història.
0: Sí, sí, sí.
10: I el que jo he anat recollint de tota la història és bàsicament documentació, bàsicament d'aquesta documentació que fins ara no es havia vist mai, doncs la repressió del franquisme, la gent que van estar als ajuntaments, etcètera, etcètera, etcètera. Tota aquesta documentació que fins ara no es havia vist i que posa una miqueta en solfa que a Llorenç també hi va haver guerra civil, perquè fins ara semblava que no hi hagués hagut mai guerra civil.
0: Yeah.
10: Hi va haver una guerra civil, hi va haver uns fets que segurament la història ens demostra que no són tan luctuosos ni tan dins de tota la gravetat que la resta de la comarca.
0: D'acord.
10: I això jo crec que està bé...
0: Està bé explicar-ho, sí. I reforçar-ho, i tant que sí. Doncs aquesta recerca seriosa, com tu dius, és una mica la mostra que tenim aquí sobre, que, clar, estem comptant això, aquests 3 anys de Terra de Llorers, més el que ja veniu abans, jo tot i així estic veient moltes publicacions, i com deia abans, heu fet una feina ingent de recopilació, de treball, de recerca, i que heu donat aquestes moltes publicacions. Això és molta feina, Ramon.
10: Sí.
0: Molta.
10: Sí, en aquest moment portem 10 llibres, segurament.
0: 10 llibres? 10.
10: Abans de final d'any en tindrem 3 més.
0: Clar, que és el que t'ha de venir aquest any.
10: Que és ara el dia 26, crec que és, presentem el llibre del mestre Josep Brugal, sí. Que és la tercera biografia que presentem.
0: Val.
10: I després, el 17 de juliol, presentarem el tercer volum de Terra de Llorers, que és l'Ànima, que aquí ja també ja és... És el gruix on hi ha tota la documentació i totes les obres dels artistes.
0: Molt bé.
10: Però paral·lelament hem fet altres activitats, com poden ser un treball que hem fet aquest any, que és el llibre del Pobo de Llorenç, vist pels nens i nenes.
0: Ostres.
10: Que hem aprofitat que aquest any volíem parlar dels mestres de la República i ens vam basar en la pel·lícula del mestre que va prometre al mar.
0: Val.
10: Llavors, a partir d'aquí, vam arribar a un acord amb la Roser Catà, de l'escola de tercera primària, que fan un treball sobre el poble, i vam fer un treball de gravat i amb el qual incorporàvem el treball que feien els nens de recollir la història de Llorenç
0: amb la pràctica de fer el gravat.
10: Wow. Però amb això no ens vam quedar aquí, perquè com que això ho volíem fer amb el Sergi Bernal, que és el que va fer el de la pel·lícula del mestre que va prometre el mar, i que ens eren massa petits, després vam fer un curset de gravat amb el Sergi. Val. Per tot el públic.
0: Ah.
10: I després encara hem fet un altre projecte de gravat perquè la gent de Llorenç poguessin intervenir tota una sèrie de postals antigues de Llorenç amb la seva petjada.
0: Ostres.
10: O sigui, seria la part pedagògica.
0: Clar, que, clar, clar.
10: Del projecte que incorporem aquest any.
0: Sí, pedagògica i participativa, eh?
10: I participativa.
0: En certa manera, que és això, que és, bueno, explicar aquesta història, però, a més, això, fer-la partícip, no?, a llorassencs i llorassenques, principalment, però, clar, aquest és un... Ostres, és un projecte que és tan ampli que podia... No, suposo que no és la intenció, eh? Però podria abarcar bona part de la comarca. Si comencem a buscar, incorporant tota la comarca i per extensió el territori, m'atreviria a dir.
10: Ja he tingut propostes.
0: Veus, per això, veus?
10: A la comarca, però necessito encara uns anys més per acabar amb Llorenç.
0: Clar.
10: Sí, acabar d'explicar tota la història de Llorenç.
0: Sí.
10: Perquè jo tinc la teoria de que el que no expliquem ara, d'aquí poc ja no ho podrem explicar.
0: Sí?
10: Depèn del que passi...
0: Sí,
10: al centre de la península.
0: Ja.
10: Aleshores, crec que hi ha, amb uns altres governs, tot el que és de memòria històrica, tot això caurà.
0: Ja.
10: I crec que és el moment d'aprofitar per explicar, que per poder gratar els arxius i poder anar buscant i poder publicar...
0: Clar.
10: Aquestes Ostres. Històries que crec que és de justícia que s'expliquin, perquè fins ara només se n'havien explicat unes altres.
0: Una part,
10: Sí.
0: Ostres, vist així, fa por, eh? És dir, aquest panorama que ve en segons... No vull entrar en política, sisplau, sobretot, però sí que certes tendències polítiques extremes sí que una mica fan almenys sospitar que no sabem què pot passar amb això, eh?
10: Sí, per això crec que és important.
0: Per això dic, ostres, una reflexió...
10: És important.
0: És important fer-ho, clar, treballar el màxim possible, i per això, com dius, centrar-se a Llorenç, i un cop de Llorenç ja tinguem arreplegat, ja anirem més enllà, no?, en certa manera. Escolta, anem aquest any. Ja has anomenat algunes activitats que queden fetes. Se n'han fet moltes, perquè vau començar a l'abril, no? Vau començar les primeres activitats?
10: Ja, sí, aquest any tenim un projecte amb 15 activitats.
0: Va, 15, eh?
10: 15.
0: Algunes, la bona part ja s'han fet.
10: Bona part ja les hem fetes, que van des de xerrades, perquè aquest any el tema que volíem tocar era les escoles republicanes i els alcaldes republicans, els ajuntaments republicans.
0: Sí.
10: I amb això ja hem fet diferents xerrades per explicar una miqueta, posar contingut.
0: Val.
10: Amb especialistes, de que han fet dues pel·lícules també per posar, entre elles, el mestre que va prometre el mar.
0: Sí.
10: I i que d'alguna manera el que fa és explicar-te una miqueta quin era el recorregut que hi havia en aquells moments i on estem i on ens podem situar.
11: Val.
10: Històricament.
11: Val.
10: Val a dir que el projecte, el 2024, quan comencem, fem un acte que repercuteix a nivell de Catalunya perquè tirem endavant, conjuntament amb l'Ajuntament de Llorenç, el projecte de la repressió jurídica de les víctimes del franquisme. Fins aleshores sempre hi havia hagut una de les llambordes d'ensopegar que feien referència sempre a les víctimes dels camps de concentració nazi. Sí. Nosaltres el que vam fer és, aprofitant la llei de memòria històrica, demanar les 20 repressions jurídiques que hi havia de gent de Llorenç, conjuntament amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, i fer un projecte de posar 20 llambordes a Llorenç

0: A partir d'aquí va ser tot molt fàcil de poder fer tota l'activitat, posar les llambordes, va venir la consellera Ubesart a l'acte d'inauguració, etc. Uh-huh. Aquesta part reivindicativa del projecte també ho vam tenir l'any passat amb les fosses comunes del cementiri.
1: Wow.
0: La idea era... Bueno, vam fer una recerca de les dues fosses comunes que hi havia, qui hi havia i tal. Amb una d'elles hi ha una família enterrada del bombardeig que va haver a Llorenç el dia que van entrar els franquistes. Va matar tota una família de Reus.
1: Ostres.
0: Aleshores es van posar en contacte a través de l'Institut d'Estudis Planesencs amb l'Ajuntament de Reus i l'Ajuntament de Reus ha trobat els familiars.
1: Ostres, val.
0: O sigui, que el treball de recerca ens porta aquí.
1: Clar.
0: Que així com hi ha gent a Llorenç que està buscant els seus familiars que van morir a la guerra i estan perduts amb unes fosses comunes
1: a
0: Lleida o Sarrabon, sí. Doncs com a mínim el projecte ha tingut,
1: wow.
0: Ha tingut aquesta
1: part.
0: El que lamento d'aquest tema és que l'Ajuntament amb aquest tema no hi va voler entrar. Mm. El tema de les fosses comunes van dir que ells no hi entraven, que no en volien saber res, i aquest any ens trobem el mateix amb l'homenatge als alcaldes. Vam fer un homenatge amb els alcaldes republicans. El Llorenç va tenir durant la guerra, durant tota la república, fins al final de la guerra, 5 alcaldes republicans. Un va morir durant el mandat, que va ser el primer. Un altre va morir a la presó de Sant Miguel de los Reyes, empresonat. I un altre va morir desterrat a Vilafranca, perquè mai més el van deixar tornar.
1: Va poder tornar, Llorenç.
0: Aleshores, la nostra intenció és que aquests alcaldes, amb tot un homenatge que els hem preparat amb intervencions d'artistes, d'obres i de discursos oficials, la intenció del projecte era que aquests alcaldes poguessin tornar a l'Ajuntament i fer-los l'homenatge a l'Ajuntament.
1: Oh,
0: cosa que l'Ajuntament de Llorenç, pels motius que tenen, que jo no hi entraré, ens han denegat l'acte. Però nosaltres continuem.
1: Bé, perfecte. De fet, parlant d'activitats, per exemple, les hem anat comentant, el divendres 26, per exemple, aquest llibre sobre en Josep Brugal, aquest llibre que tenim aquí sobre i que és inèdit, que es presenta justament aquest divendres 26. El dissabte 4 de juliol hi ha música, hi ha un espectacle musical sobre àries i les barricades, etc. El divendres dia 10 es presenta el llibre sobre Ànima, Terra de Llorers.
0: Serà el 17.
1: Aquí el 17, jo el tinc apuntat.
0: Sí. Correcte, el programa va sortir el 10,
1: val.
0: Però és que no arribem.
1: D'acord. No arribem. I ho d'anar més enllà, i serà el 17.
0: El presentem la vigília del...
1: Ah, que abans ho has dit, és veritat, que abans ho has dit.
0: És la vigília del 18, que és el dia que fem el recorregut.
1: Correcte. Coincideix
0: amb el 18 de juliol, però...
1: Bé. Bueno.
0: És l'antítesi del 18 de juliol que tots tenim al cap.
1: I tot acabarà amb aquest recorregut per aquesta terra de Llorers, que també és un punt també molt, molt entranyable i que ajuda a conèixer in situ, no?, també tot aquest recorregut sobre la història de Llorenç. Escolta, que sense temps, Ramon, és que això és molt extens. I ja ho sé que sempre faig aquesta promesa, però la vaig complint d'en quan en quan. Hem de tornar a quedar i ens ho has de seguir explicant tot això perquè hi ha molta cosa a fer i molta cosa a dir. De fet, cada cosa i cada llibre que tens aquí sobre es mereixeria gairebé un programa sencer,
0: A la vostra disposició.
1: Doncs estarem en contacte, si et sembla, Ramon.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies per venir, altra vegada.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a RTV El Vendrell.

www.drell.cat. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: Cat Party Sant Joan.